0: que sigui el seu entrenador. I el Barça d'en Vol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La secretària general de la CGT, Laura Gené, ha tornat a demanar cessaments.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici, hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
6: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge Santiago Pedrap descarta de moment demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
2: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
2: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
2: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
2: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
1: Fonts de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Volodymyr Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Volodymyr Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forté a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Je pense que c'est une bonne initiative.
16: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
15: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
1: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
17: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
18: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
1: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
19: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
0: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que s'ha dit el govern d'Isabel Díaz.

0: tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
1: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
2: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
1: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
3: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
4: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
3: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
3: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
5: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
6: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
5: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
7: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
5: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
3: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
8: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
3: De les 70...

0: Antena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
1: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
3: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
3: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
5: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
3: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
6: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
3: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
7: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
3: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb 2 gols d'Alexia, un de Patri Jarró i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
8: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4 i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i i a guanyar des del minut 0.
3: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Urtoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
3: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
9: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
10: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
11: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
12: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil, sigui que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
13: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3CAT Info les dificultats del procediment.
14: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
15: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
2: 3CAT Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres del president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
16: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu, de mitjana, uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
17: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
18: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
19: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que s'ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
20: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
21: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
22: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
1: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
4: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
1: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50 de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
5: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
23: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
5: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
24: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
5: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
25: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
26: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
25: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
27: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
28: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
27: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
29: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
0: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
3: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
6: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
3: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
0: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folk, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
9: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
2: 3CAT Info.
7: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
10: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
7: I també ha parlat Khaldun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
11: Girona is core.
12: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
7: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
13: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
7: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el playoff de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
2: 3CAT Info.

0: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat, a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposat a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat, o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
2: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem. Desconeixem absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedra, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell, després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forté a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiïta libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
16: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada cinc indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
17: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
18: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad.

0: La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
1: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
2: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
1: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
1: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
3: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
4: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
3: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
5: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
3: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també el tancaran cantant el Virolai.
1: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
6: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... jo en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
1: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
7: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un

0: República de Catalunya.
1: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
2: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
3: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
3: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
5: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
3: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
6: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
3: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
7: Girona és core.
8: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
3: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Claudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
9: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
3: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat a Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo, al pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Diez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
3: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
0: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
10: La causa la desconeixem, desconeixem absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i per tant no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
11: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
12: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
13: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
1: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
14: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
1: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
15: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
1: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
2: 3Cat Info.
1: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més a l'embargament de petroli. A les últimes hores s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
16: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
17: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
1: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumir així la posició comuna.
18: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
1: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africà d'ANA han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
19: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
1: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
20: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
1: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
21: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
1: El temps. Néstor Gómez.
22: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
23: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
24: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
23: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
4: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
5: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
4: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
6: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
4: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
1: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
7: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
8: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
7: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
1: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
25: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
26: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
25: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
27: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
1: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
28: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
29: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
28: El mateix mateix projecte també inclou un màping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
1: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
2: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
0: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
3: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
0: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9. Serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
9: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
0: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
2: 3CAT Info.
0: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
10: Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
0: I també ha parlat Khaldun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
11: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
0: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
12: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. I el playoff de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
2: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
0: Esports.
2: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord, que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La secretària general de la CGT, Laura Gené, ha tornat a demanar cessaments.
4: i fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
6: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedra descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
7: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
7: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
9: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
7: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
10: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
7: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
1: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
11: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
12: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
11: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
12: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
11: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
13: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
11: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
14: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
15: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
14: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
16: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
14: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
1: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
17: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
18: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
1: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra a Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
21: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
23: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
21: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La comunitat

0: L'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
1: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
2: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
3: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
2: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
4: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
2: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
5: El meu cas no hi ha encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
6: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
7: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins

0: Ens han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
1: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit. Però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
0: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
2: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
0: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
3: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
0: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
4: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
0: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
5: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo, el pavelló Joan Urtoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
6: 3CAT Info. Són 2:45.
7: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3Cat Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
0: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
7: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
8: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
9: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
7: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
7: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
11: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
7: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil, sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díaz. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
12: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
7: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
13: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
7: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
14: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
7: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
6: 3Cat Info.
7: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
15: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
7: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes del carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
16: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
7: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
17: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
7: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africà d'ANA han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
18: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
7: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
19: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de Defensa han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
7: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
20: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
7: El temps. Néstor Gómez.
21: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
22: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
23: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
22: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
7: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
24: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
25: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
24: En plena polèmica per la redacció del Plateri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
26: Les Terres de l'Ebre i el Perelló
0: han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
24: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
7: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
1: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
2: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
1: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
7: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
4: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
3: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
5: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
7: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
26: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
27: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
26: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
7: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
6: Esports.
7: Amb Francesc Ripoll.
8: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
9: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
8: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9. Serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
10: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
8: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
6: 3CAT Info.
8: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
11: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
8: I també ha parlat Khaldun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
12: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
8: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
13: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
8: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolel i Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Heliovaara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. I el playoff de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaurana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
6: 3CAT Info.

0: Són les 5. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
2: i fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposat a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedrap, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiïta libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
16: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada cinc indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
17: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra, Madrid, i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
21: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
23: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
21: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador

0: que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
2: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
3: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
2: Monseñor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
4: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
2: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
5: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això quan no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
6: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
7: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
8: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
9: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
8: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del bar.

0: Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
1: Oh yes, it's a new day, the new game. We just gotta approach it.
2: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara, fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet, qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
0: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
3: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
0: I també ha parlat que el Donald Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
4: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
0: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Jarró i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
5: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo, el pavelló Joan Urtoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
6: 3CAT Info. Són 6:15.
7: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CatInfo que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
0: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
7: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent, dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'Educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
8: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant, que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
9: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
7: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
7: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
11: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
7: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díaz. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
12: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
7: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
13: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
7: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
14: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
7: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
6: 3Cat Info.
7: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
15: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
7: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes del carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
16: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
7: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
17: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
7: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africà d'ANA han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
18: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
7: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
19: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
7: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
20: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
7: El temps. Néstor Gómez.
4: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
21: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
22: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
21: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
7: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
23: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Panec, consellera de Transició Ecològica.
24: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
23: En plena polèmica per la redacció del Pla Terri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
25: Les Terres de l'Ebre i el Perelló
0: han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
23: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
7: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
1: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
2: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
1: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
7: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
5: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
3: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
25: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
7: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
26: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
27: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
26: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
7: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac de Marco, i que tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
6: Esports.
7: Amb Francesc Ripoll.
8: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
9: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil, i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
8: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
10: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
8: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
6: 3CAT Info.
8: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
11: Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
8: I també ha parlat Khaldun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
12: Girona is core.
4: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
8: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
13: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four, on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
8: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Boleli va Vassori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Heliovaara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. I el playoff de l'hoquei Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaurana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
14: 3CAT Info.

0: Són les 6. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han carit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
2: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a la edifici, hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedra descarta de moment demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fonts de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díaz. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiïta libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
16: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto al foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la tribu, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
17: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variables. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
18: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra a Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
21: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
23: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
21: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
1: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de

0: Tot espanyol està ultimant detalls per l'arribada de Lleó 14. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Cambrians, Montse Poblet.
1: El Papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Cambrians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
2: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
1: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
3: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
1: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
4: El meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
5: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
6: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
9: Oh yes, it's a new day, the new game. We just got to approach it.
10: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també...

0: juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
1: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
0: I també ha parlat que el Don Al Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
2: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
0: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Claudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
3: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4 i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo, el pavelló Joan Urtoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
4: 3CAT Info. Són 6:45.
5: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve que coincideix amb la visita del Papa i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
0: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
5: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent, dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
6: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
7: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
5: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
5: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
9: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
5: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil, sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
10: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
5: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3CAT Info les dificultats del procediment.
11: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
5: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
12: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
5: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
4: 3CAT Info.
5: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
13: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
5: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu, de mitjana, uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
14: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
5: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
15: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
5: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
16: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
5: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que s'ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
17: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava als càrrecs del partit i funcionaris.
5: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
18: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
5: El temps. Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida, màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra, és a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
20: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
21: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
20: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
5: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50 de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
22: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
23: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
22: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
24: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
22: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
5: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
0: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
1: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
0: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
5: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
3: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
2: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
6: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
5: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
25: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
26: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
25: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
5: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac de Mar. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
4: Esports.
5: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQAM Camp Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
9: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
4: 3CAT Info.
7: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
10: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
7: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
11: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
7: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Claudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
12: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
7: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolel i Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Heliovaara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. I el play-off de l'hoquei Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaurana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
4: 3CAT Info.
13: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui a terra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte de Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim Esperit Sant.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
0: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
0: Un espectacular incendi que va començar ahir a la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
0: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
0: El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
0: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça ha de guanyar a la pista de Luka Múrcia per accedir a les semis.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica de munt i avall els termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral al prelitoral, també algunes boires a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí i migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny, aquestes àrees, doncs a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
0: Avui el suplement. Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Orriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Urdal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo, t'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El Papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí al suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miquel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
0: Avui a 11:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:45, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el 1 milió de persones. Totes dues places ja estan en encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
0: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i en paral·lel al Corte Inglés també ven el marxandatge oficial de la visita.
2: Sí, la majoria d'establiments ofereixen marxandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
9: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical la reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
10: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
11: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
10: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
2: L'incendi es va declarar a 3:45 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
0: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
2: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre a Collbató.
0: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
12: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
14: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
12: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prema el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve, Marta Corbalán.
15: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info.
16: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
15: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
16: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
15: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
17: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
18: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
17: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
2: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
19: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: I a Collserola avui, caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
20: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
21: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
22: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
23: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
24: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
20: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
25: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
20: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
1: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
3: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
4: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
5: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus. Ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
6: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
5: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor.

0: tot el continent.
1: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
2: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
1: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
2: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
1: Són els The Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera, amb els The Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra, des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
3: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High, del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de dues hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
4: L'informatiu del suplement.
5: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
6: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
9: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
9: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
10: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
9: El divan, el valor de la conversa.
10: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
9: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: L'informatiu del suplement.
1: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada amb ofensa del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges.

0: fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membres de directiva, i així ens ho farem.
1: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp per ara no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la Penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
3: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona. Avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I, bueno, ara intentarem, pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa, i són 40 minuts.
1: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són dos quarts de vuit del matí.

0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Serem molt poc objectius avui, eh?
1: Sí, eh?
0: Perquè
1: sí,
0: el home. David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja, mira, pell de gallina amb aquesta cançó, eh?
2: Sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
1: És que no, clar,
2: com pot ser?
1: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
2: Sí, ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès.

0: Com sona, eh? Això com sona de llunyà i de marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és.
0: Si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí,
0: és molt
1: fàcil
0: perquè cada...
1: És veritat,
0: només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer disc de Mishima cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara podríem dir que tots canten en català,
1: i tots canten
0: perquè
1: en català,
0: el Santi Balmés sí. Està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.
3: Tan cert. Com que tu i jo som altres.

0: i ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé...
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
2: Sí, sí, moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses...
3: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
2: T'estimo molt. No, com, sí.
3: Ho dius en sèrio?
1: No, t'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries ni...
2: A veure, ni
1: que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
3: En sèrio? Que la gent es casa amb Oques
2: Grasses?
3: Tu a quina
2: Catalunya vius?
3: No ho sé, a la...
1: Va, tira.
4: Tan cert... Com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
2: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
2: Han convertit mànager, també, i jo crec que hi va haver un dia, el 2010, que va canviar tota la història, d'alguna manera. El Ordre i Aventura, a la Sala Apolo, el presenten els Mishima i apareix, per sorpresa, Manel. En un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat girar al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que tot, la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
3: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar amb molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
2: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona... Ara hi ha de trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
1: Envellit.
2: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
3: Però bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
1: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual, ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
2: L'Òscar de la Fe...
1: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant, i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
5: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quin ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quin ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quin ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc.
0: Per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: A més, tu per què, de què creus que parla del Quin ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quin ha begut. És que és fantàstic. El Quin ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quin ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí. El Kentucky, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica també nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. Hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.

0: sol. Sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia.
1: Soc guspira, estel i carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Mishima.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
4: A mi del David m'agrada moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
4: Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també no? Cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
4: Doncs,
2: perdó, eh?
4: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset.
4: Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Ballbé, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Aurda i Aventura, crec que era, el disc de Guspira, estil i carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no? Fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no? Al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no?
5: Jo només

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Quin ha begut. Aquí s'explica tot. Us heu d'imaginar el David Carabén de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabén, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser aquelles trobades,
0: i tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?
2: L'endemà els gots buits i els cendrers tots plens omplien el menjador mentre els tres germans en pijama miràvem la televisió fins l'hora de dinar el sabadabada. El gente joven o ves a saber...
1: El gente joven a la tele és una crònica costumbrista, és una foto, no?, de casa seva.
3: I la fusió de dos universos,
1: sí, el
3: dels Països Baixos, no?
1: També.
3: I el de Catalunya, perquè també entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en Pau descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa i també hi havia una relació que van teixir, especialment amb la dona del Johan.
0: Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
3: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí, també a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
0: No, a casa dels
3: meus tampoc. Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena, en aquest cas.
1: Bueno.
3: Va, amb què acabem, Olga?
1: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que cada any en fan una, i crec que és una... Bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
1: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
2: I tant.
1: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
5: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
8: una cullerada de silenci,
9: dos reflexos de llum,
8: 5 quilos de cadira
9: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
8: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
10: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
11: Contes, novel·les, poemes, cançons...
10: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
12: Bon dia.
1: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
12: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni en qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
1: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
12: Que coincidirà amb la visita del Papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
1: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
12: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
1: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
12: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
1: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
12: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
1: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
12: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
1: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
12: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
12: Organitza la plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
12: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui última jornada del festival.
1: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
12: I en futbol, el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
1: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdic, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera Valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
1: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
2: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui: la lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobocano, que deixa aquest titular: l'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
1: Marta Ferrer, anys i anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
13: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les obres més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
1: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
14: I al final, jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
13: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
1: I 59 espelmes, Pol Giamatti.
15: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
13: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 hi van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
1: Vida social. Aquests són Goril·les, avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
13: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de DXX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda. Diumenge sense drama,
1: avui m'ho prenc amb calma. Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
13: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred García i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros. Perquè fora plou
1: i se m'han passat les hores. I els tiets celebraran la Patum de Berga.
13: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar a banda sonora a les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
1: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
13: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat, dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
1: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
13: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella Damm en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
1: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
16: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
17: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
17: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.

0: Blaine està, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb Belen Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belen Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belen Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins, després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el Suplement i avui tenim més que mai Esperit Sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A aquesta hora, Sant Laire, direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino, a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
2: Pensava que em l'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
1: Home, el vol suposo que plàcid.
2: Sí. Bueno, potser una miqueta de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el termòmetre arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda, no pas generals, però malgrat sobre clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleria, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes, per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre els Solsonès, el Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees, de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Com expliquem, a aquesta hora surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a quarts d'11 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
3: No, és un gran misteri. Dintre del moviment de la xarxa d'activistes ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil no, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
1: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa, em consta. Has tingut resposta?
3: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre de l'itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent no? que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
1: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
3: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució, va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
1: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
3: Home, jo crec que hi ha que tenir en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal. I són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Per què se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu? Perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
1: És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del Papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel, una abraçada, bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el Papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'hi han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del Papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del Papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el Papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el Papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó 14, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants doncs que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
5: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
6: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
5: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
7: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
1: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalán.
8: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info.
9: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
8: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
9: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
8: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
1: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'Eire 10 i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díaz i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de l'Eire 10 hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
10: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
11: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz.
10: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
12: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
10: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz.
1: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
13: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
14: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
13: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
15: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
13: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
16: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
17: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta

0: pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
1: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
2: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
3: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
2: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
1: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
4: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
1: A Collserola, una altra mobilització, s'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació i els comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
5: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
6: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
7: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
8: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
5: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
9: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
5: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
1: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de la Trànsit.
10: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
1: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres.

0: Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua. Marc Ruiz.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Aaliyah han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
0: Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula, es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho ha anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en els 6, en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la 1:00 PM.
2: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
0: El termini per abonar aquesta quantitat vença el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix al seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herber i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. O alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
11: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
12: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa mayúscula.
13: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
14: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
15: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
14: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
15: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Ocasión Plus.
18: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
20: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
19: L'aventura de fer créixer el català.
20: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
19: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
20: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
21: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada, mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafa Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: Al Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència, l'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern o Lissé.
0: Victòria de la Penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la Penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinç al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalimska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de futbol sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: A les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores hem estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial. És una estació que s'està tornant velleta. Es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i a més hi deu haver petits impactes de micrometeorits. I especialment un dels mòduls russos, que és l'Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat. I clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir 2 dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades. Sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides, per si s'ha de retornar. I aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació. La NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a les seves tasques habituals.
0: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genuer.
5: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a la Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarins a l'interior, tot i que hi ha núvols prims, tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades, poden començar a prendre la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà, aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies la temperatura puja, la calor s'intensifica entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
6: Blat de moro,
0: blat de moro
6: i iuca.
0: Perdó. Estic ja. És que és la 6a hora del programa i aquí ja començo a fallar.
7: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
8: Quines proves?
9: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
0: Sisko, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de... A veure...
10: Home, la competència sí que l'escolto.
0: Però nosaltres també, de tant en tant.
10: Nosaltres també.
0: Què m'has de dir, no, ara?
10: Hombre.
11: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot. Però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, perquè no em coneix.
0: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
12: Sí, sí, sí. Sol, calor i coets. I coca.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina de notte del món.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido...
2: La Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació. Reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada de Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
2: Els voluntaris que la Plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: 211.
2: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
0: 300.
2: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Martín, Núria Oriols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada als estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. Love me do. You know I love you. I també aquesta altra. Bésame mucho. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
5: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un tall amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
5: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara els de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina i, enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
0: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
5: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme hi té poc a perdre. Ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
0: Amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
5: El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la glòria, i a l'As i al Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
0: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
5: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta tres vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part, s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
0: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
6: Bon dia.
0: Avui comencem amb migdiada.
6: De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica el món.
0: Efectivament. Oli.
6: D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
0: I acabem amb equipació.
6: De 2.500 euros. Entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
7: Los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
8: Ay, a ver ahora.
7: Uno, 150 millones a Tocateja.
8: Dios.
7: Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, clap your hands.
9: Y este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Marichusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle. Y acabar en Soto del Ferraz.
8: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
4: El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement a les 10, la mama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt... amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Graham, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
12: Les joguines?
11: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
12: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
11: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
12: A la botiga web i app.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
15: I els frescos d'Aldi!
14: Al!
15: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
16: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
19: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
18: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
19: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
18: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
19: Consulta els models i marques que hi participen.
20: La casa nostra ja és casa teva.
21: Que bé!
20: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
22: Tranquils, que no ens avorrirem.
20: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
23: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
24: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
23: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
24: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
23: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
24: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
23: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
25: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
26: 55.436. 55436. De la sèrie número 2, 002.
25: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: Som Trescat.
2: Són les 9.

Molt bon dia, amics. Tornem a estar aquí, ja dintre el mes de juny, i aquí ens entona amb la Diada de la Flor, una diada ja tradicional des de fa molts anys, que el primer cap de setmana de juny es guarneixen carrers, places, i el que vulgui venir a veure, doncs, està convidat. Comencem nosaltres amb Argentona, Argentona, la nostra sintonia del programa Curts i Llargs des de Ràdio Argentona.

I començarem amb una sèrie de sardanes que hem preparat, que esperem, com sempre diem al començament, que siguin del vostre grat. I comencem amb una sardana del Manel Saderra que diu El llac per joguina.

El llac per joguina d'en Manel Serra per la principal de la Bisbal. I ara anem a escoltar el grup Terra Endins amb el Llop de Mart.

70 anys a l'esquena. La pipa sempre a flor de llavi, contemplant la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi. Tota una vida bronxant per les ones, amb son bastó caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, s'hi passeja un llop de mar.

Grup Terrandins, Un llop de mar. I ara, del Francesc Barrós, anem a continuar amb la mar. El mar de Palamós.

El mar de Palamós, del Francesc Marrós. I ara, de vegades, el grup Terra Endins, anem a escoltar el meu avi.

El meu avi pel grup Terra Endins. I ara continuem amb més sardanes d'en Lluís Cotxo, el meu net Òscar.

0: El meu poble, d'en Ricard Viladesau. I mentrestant, com cada setmana, m'ha tocat l'Armínia demanant-me una d'en Ricard Viladesau. Perdó, d'en Silvi Galvany. Però ara tenim una trucada. Primer acollirem la trucada. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Bon dia.
1: Soc la Vicky de Sant Feliu.
0: Sí, sí. Ja et començo a conèixer la veu, Vicky.
1: Ja et coneixes, oi? Aviam si em podíeu posar, si els trobes, vaja, perquè...

0: sóc de la vella generació.
1: Bueno, em sembla que tots som...
0: Les fulles seques.
1: Les fulles seques, em sembla que sí.
0: Teníem un cantant a la coral, sí, que era castellà, però si haguessis vist l'esforç que feia per cantar-la, que era d'admirar, eh?
1: Tothom, ojalà tothom fos igual.
0: Pues de veritat, ara pobreta es va morir, però sempre va estar per la coral, la va estimar molt i va cuidar-se molt sempre que va poder. Però les fulles seques, quan el que em cantava, que feia riure, pobre, però ho fèiem tota la bona fe, i bé, anava prou bé.
1: Doncs les buscarem i dedicarem les fulles seques a aquest senyor.
0: Pues bueno, moltes gràcies, eh? Bon dia.
1: A tu, Vicky, per trucar. Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia. Bé, i després de la trucada de la Vicky, mentre busquem aquestes fulles seques, d'en Cifric Galbany, quatre poncelles tinc jo.

0: Quatre punzelles tinc jo, d'en Silfi Galvany. I mentrestant m'ha trucat, com heu sentit, la Vicky des de Sant Feliu de Codines, i dediquem a aquest senyor...
1: Perquè avui és Santa Llu...
0: No, ara sí. Dediquem a aquest senyor que diu que contava la coral, les fulles seques, per la Cobla Sant Jordi.

I acabem d'escoltar aquestes fulles seques i nosaltres ara continuarem. Dijous passat va ser Corpus i molts pobles i entre Argentona celebrem la festa, doncs demà i anem a escoltar Corpus.

Corpus, aquesta bonica melodia que acabem d'escoltar. Nosaltres seguirem amb l'Agustí Burganyó, El meu Sabadell.

El meu Sabadell, de l'Agustí Burganyó. I continuem aquí nosaltres en Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la FM. Anem a escoltar el grup Portbó amb El meu secret.

El moll vell de la Gossell Gassollà, que pot tenir uns noms que Déu-m'hi-do. I ara sí que anem ja amb un nom més normal, del Javier Forcada, el Moscat de Ribesaltes.

I acabem d'escoltar aquest moscat de Ribesaltes d'en Joan Lázaro, tot seguit el mossèn agosarat.

el mossèn Agosarat. I ara ha arribat el moment de dir-vos que avui a les 6 i a les 8 i demà a les 5 i a les 9 el cinema del Centre Parroquial fa la pel·lícula El Drama. I avui a les 8 és en versió original. Si voleu veure una bona pel·lícula, passar una bona estona i no passar calor, cap al cine. Seguim, a part de que doncs, podeu gaudir de la confecció de les catifes que es preparen ja aquesta tarda i nit per demà. De l'Albert Segala, El Morri.

El Murri de l'Albert Segala. I nosaltres continuarem aquí a Argentona en aquest 104.6 de la FM amb el Noguer.

El Noguer. I ara continuem amb en Joaquim Soms amb El nostre carrer de Sant Jaume.

al nostre carrer de Sant Jaume, del Joaquim Soms, i ara del Pere Fontàs i Puig, al Parc de la Guineu.

al Parc de la Guineu del Pere Fontàs i ara del Miquel Pons i Pinyol, el Patufa Paulinet.

matí. Mil anys més sellaré blat, mesclaré grava i ciment, i seré

0: lack of thee see so attempts.
1: Guillem de Fac, el Pelegrí. I tot és ara el petit Albert, d'en Joaquim Serra, enfocant ja l'última mitja hora del programa d'avui.

I acabem d'escoltar el petit Albert. I seguim amb més petits. El Josep Prenafeta, el petit Oriol.

0: el petit Oriol del Josep Prerafeta. I tenim una trucada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Esperem que sí, que avui faci bon dia.
0: Va, ja està, això ja està ara.
1: Sí, tant. Que ens deixi fer una bona festa de la flor, oi?
0: Exacte. Bueno, sí. I a més, el corpus religiós avui.
1: Precisament, precisament, sí, senyor. Precisament.
0: Que encara que vaig veure que hi havia llocs que el van celebrar dijous.
1: Sí, que conserven encara la
0: tradició, la com a Berga, i vaig veure a Tossa de Mar.
1: Tossa de Mar.
0: Feien...
1: I a Sitges.
0: I a Sitges, però a Tossa de Mar també vaig veure que feien catifes.
1: Sí, fan catifes el mateix dia.
0: Inclús el professor.
1: Sí, sí. Doncs què hi farem? Doncs
0: exacte.
1: Aquí no hem pogut aguantar, no? Nosaltres no hem pogut...
0: No hem pogut aguantar, però bueno. Almenys celebrem una festa que...
1: Exactament, encara que sigui una mica més tard i almenys la memòria, no?
0: Sí, no, i a veure, aquest any Corpus era dijous passat.
1: Sí.
0: De vegades hi ha més de diferència, però aquest any no.
1: No, que va, exactament. En fi, noi, és el que hi ha.
0: T'escolto.
1: Vinga, doncs avui hem escollit una poesia també, en aquest cas d'en Josep Lledó Pasqual, del nostre poeta argentoní, mestre en Gai Sabé, del seu poemari I ara prou, que recull diverses dels seus poemes que ha fet durant tota la seva trajectòria. Bé, i es titula Hora serena a Sant Jaume de Traià.
0: Bueno, escoltem-la.
1: Em plau aquest minúscul senderol, que no és massa dret ni massa pla, caminar sense presses i tot sol, i trobar algun pedrís per reposar, que no em porti per timbes ni cingleres, sinó per vinyes i bosquets de pins, i unes masies presidint les eres, amb aquell baf de pau que els surt de dins. Quedar-me sol em plau entre les runes d'una capella antiga feta en grunes, que m'acull com la palma d'una mà, que en el pensament llibert aixeca el vol mentre es fa fosc i l'últim raig de sol besa el paisatge amable de Traià, el nostre veïnat de Sant d'Argentona.
0: Exacte, sí senyor.
1: Doncs bé, ara també demanaria
0: una
1: que tinguem present que, si no vaig malament de memòria, el primer diumenge de juny sempre era l'aplec de Calella, el famós aplec de Calella,
0: ser,
1: de Catalunya, i que gairebé tothom hi havíem passat quan érem joves, doncs m'agradaria que posessis la sardana Record de Calella.
0: Sí.
1: Espera d'en Vicenç Bou, jo et mereix.
0: Molt bé.
1: Tot recordant, en fi, aquella època.
0: Aquelles diades.
1: Ja, sardanes de Calella.
0: Exacte. Molt bé, Joan Bon.
1: Moltes gràcies.
0: Ens veiem. Gràcies per la trucada.
1: A tu.
0: Adéu, molt bon dia. Bon dia. Bé, i després de la trucada del Joan Ramon, i mentre busquem aquest record de Calella, anem a escoltar El Pla de la Font, d'en Joan Lázaro.

El pla de l'amor. I nosaltres continuem ja amb els últims 10 minuts del programa d'avui. El pla dels bolets.

El pont de les 15 arcades, aquesta bonica sardana amb la que, qual avui hem acabat el programa. Us emplacem la setmana que ve, si Déu vol, aquí a Ràdio Rintona, en aquest 104.6 de la FM, i us deixem amb la nostra sintonia d'Argentona, Argentona. Molt bon dia, bon cap de setmana i bona festa de la flor.

Benvinguts a una altra edició de Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut, cuinat i presentat per Albert Pelaudàries i que us parla Joan Batlle, metges jubilats de l'Hospital de Mataró, amb l'ajut incondicional de Joan Ferrer a les vies de so.

0: Albert, de què programa avui? Som-hi.
1: Doncs fa no massa anys ser gras s'associava a una bona salut i una bona nutrició. I quan una persona era prima, es considerava que era una situació que podia ser un risc d'emmalaltir fàcilment. No anaven del tot descaminats, eren generacions que havien passat guerres, més d'una, i que sabien que una bona nutrició era imprescindible per no emmalaltir. De totes maneres, els temps han anat canviant i ara se sap, es coneix que estar gras, ara en diem obesitat. És just la situació, una condició per acabar tenir riscos i per acabar patint algunes malalties amb importants repercussions sobre la salut, hipertensió, diabetis, ictus, etc., repercussions sobre el cor. Malgrat aquest coneixement, les societats, tant les riques com les que estan en vies de desenvolupament, el problema de l'obesitat augmenta i fins i tot l'OMS s'ha declarat gairebé una situació de pandèmia o d'endèmia com malaltia. Els equips, l'assistència primària, és qui pot donar millor resposta a aquest problema de salut en general. I per això hem convidat a Sílvia Ribas, que és nutricionista del CAP d'Argentona, el doctor Martínez Adell, Miquel Àngel Martínez Adell, el coordinador director del CAP d'Argentona, i també ens acompanya un estudiant de nutrició, que és l'Aia. Benvinguts i moltes gràcies per col·laborar amb això.
2: Moltes gràcies.
1: Esteu d'acord amb una mica amb aquesta introducció, amb aquestes idees que he posat? Qui vol contestar, tu?
3: Començo jo, si vols. Sí, realment ens estem trobant que l'obesitat és un problema en la nostra societat, en tot el món en general. De fet, jo he recollit unes dades, no?, que, per exemple, el 2024 vèiem que un 53% de la població patia un excés de pes. D'aquest 50, més o menys un 30 tenia un sobrepès i un 1 obesitat. És a dir, estem parlant de que que la meitat de la població té problemes d'excés de pes. I com comentaves una miqueta abans, ja no és només aquest excés de pes, sinó aquestes malalties, no?, que se'n poden derivar, com la diabetis, la hipertensió, el fetge gras, no?, i que al final aquestes patologies són les que més estem veient a l'atenció primària, que segur que el doctor Martínez també es troba sobretot a consulta.
4: Sí, i jo sobretot centraria molt en el tema de quan parlem d'aquesta obesitat, sobrepès, sobretot els països del primer món, no?, els països més desenvolupats. Els altres, tenen altres problemes. També serà l'obesitat en breu, si seguim aquesta línia, no? Però el primer és, jo estic molt d'acord amb el que deies, d'una epidèmia, una pandèmia mundial, que té molts vèrtexs, té moltes aristes i moltes accions, i que tots tenim molt a veure, des de la primària, des de l'hospital, des de les cases, des dels col·legis. Tothom té molt a dir sobre aquesta, de com enfrontar, com mirar endavant l'obesitat i com intentar tractar-la, no?, i prevenir-la, sobretot.
0: Per situar-nos, quan parlarem d'excés de pes o parlarem d'obesitat, hi ha unes formes fàcils de saber-ho?
3: Això sí que és veritat que és una de les parts que s'ha canviat més en aquests últims anys. Sempre havíem parlat de l'IMC, que l'IMC és un valor que el que fa és dividir...
0: Què vol dir IMC?
3: L'IMC és l'índex, de massa corporal, que al final es calcula fent una divisió entre el pes dividit per l'alçada al quadrat. Llavors, en funció de quin número ens dona, podem classificar en funció de si tenim un baix pes, un pes normal, un sobrepès o hi ha una obesitat i els tipus d'obesitat.
0: Sí, per la gent que ens escolti, el pes dividit per l'alçada...
3: Al quadrat.
0: Al quadrat.
3: Exacte. És a dir,
1: en metres.
0: Sí. Per exemple,
1: un persona... Expressat en metres.
3: En centímetres.
0: Centímetres. Posem un exemple. 70 quilos...
3: No, en metres, perdona.
0: Sí.
4: En metres.
0: Sí. Per exemple, un exemple. 70 quilos i 1,60.
3: Exacte.
0: Com ho calcularíem, això? 70 dividit per...
3: 1,60 al quadrat.
0: Vale.
3: I llavors, amb el valor que ens donaria, ens classificarien, no? Quan tenim un valor per sobre de 25, parlem de sobrepès, i quan ja està per sobre de 30, parlem d'obesitat. I a partir d'aquí, l'obesitat es podria classificar amb diferents valors. Però sí que és veritat que les últimes guies el que ens parlen és que no podem només fixar-nos amb el pes, no? Perquè el pes de què? No? Pes de greix, pes de múscul, pes de retenció de líquids, pes de què? Sinó mirar la quantitat de greix, que aquí se'ns complica una miqueta més ja a l'hora de poder-ho, no?, classificar. Però sí que és veritat que hem de mirar on està aquest greix, no? Si està col·locat en els seus adipòsits, no? En el lloc on toca, que, o ja està col·locat entre les vísceres, no? En aquesta, normalment és aquesta panxa, no? que és la que més ens preocupa, perquè al final aquest greix ja pot fer dificultat, no? Per tant, no és només quin pes, sinó quin tipus de greix tenim, on el tenim, i també a nivell analític quins, no? Què ens està fent en el nostre cos.
0: Entenc que vols dir mesurar el diàmetre abdominal.
3: Aquesta seria una bona manera.
1: Això com es mesura, això? Com es pot saber?
3: Clar, realment
1: és... D'una manera senzilla.
3: Clar, així com l'IMC ho teníem senzill, no? Perquè no deixava de ser una divisió, la millor manera seria fer això, poder medir aquest perímetre de cintura, i que també seria un valor d'anar valorant, no?, quan estem tractant o acompanyant a una obesitat.
0: A nivell de malic, m'entenc, no? Mesurar el...
3: Exacte.
0: I quan parlarem de... d'augment de greix, o a partir de quina xifra?
3: En les dones és a sobre de 88 i els homes per sobre de 102. Són aquests valors que és una mica el límit. Al final és intentar que es redueixi el màxim possible per assegurar, o perquè és el valor que més m'està indicant quin risc cardiovascular tinc, no? Aquestes patologies associades en aquest greix corporal.
0: I entre una i l'altra, són mesures que tenen valors diferents? L'índex de massa, el diàmetre...
3: Jo penso que al final com més informació tinguem millor, no? Que al final és com més dades puguem tenir, podrem fer un abordatge molt millor, que no pas si ens centrem només en un valor en concret.
1: Doctor Martínez, a totes les persones el mateix tipus de grau d'obesitat o d'excés de pes, les és igual de perjudicial o no?
4: No, perquè dependrà també de les malalties associades que puguin tenir. No és el mateix un obès que no té malaltia associada o només té l'obesitat com a malaltia, o que sigui hipertens, que saps que afectarà aquesta hipertensió i molt probablement li farà pujar la pressió, o que sigui un diabètic i estarà descompensat, vull dir, depèn, o problemes, altres tipus de problemes de dislipèmia o triglicèrids, que també s'interrelaciona entre ells, i per desgràcia, en molts casos, estarem barrejant patologies i malalties. Per això el que deia la Sílvia abans del tema de la mesura del perímetre abdominal, la cintura, sí que hi ha literatura que ens diu que més cintura, més risc de patir
1: més panxa,
4: que...
1: no?
4: Més panxa, però la panxa aquesta... No tant la panxa...
1: Que abans era la corba de la felicitat.
4: Aquí. Doncs aquesta no, ara, no és... tanta felicitat. No? Aquesta et pot donar més mal de caps que felicitat. Eh? Perquè s'ha vist que té una altra relació amb altres patologies. Doncs, si tindrà la pressió alta, tindrà sucre, tindrà colesterol, doncs tindrà aquest perímetre augmentat. S'ha vist que tens més risc de patir esdeveniments cardiovasculars.
1: Abans has parlat, Sílvia, de valors estadístics. Són d'aquí locals o són de Catalunya o d'Espanya en general, el percentatge?
3: Els percentatges són de Catalunya.
1: Val. I vosaltres quina impressió teniu ja més a nivell comarcal? És similar en això, els casos que veieu en el CAP? O creieu que hi ha més, menys...
4: Jo no
1: sabria
4: el percentatge exacte, però de massa aproximada això. No és molt diferent. La veritat és que no som molt diferents nosaltres d'altres, no diria ni per sort ni per desgràcia.
0: Sí. Naixem amb risc de ser obesos o ens fem obesos segons vivim, o és una mescla de gens, d'ambient, d'herència? Què compta més? O què penseu?
3: Realment tot influeix. Sí que és veritat que hi ha una part genètica, i de fet moltes persones, no, que tenen aquest sobrepès, si podem mirar la seva família, veiem que hi ha moltes, no, molts familiars que també tenen aquest sobrepès o aquesta obesitat, però sí que és veritat que l'entorn hi fa molt. I al final la capacitat que tinc per accedir als aliments, si són més de temporada, si no, si puc accedir a l'activitat física, si tinc el nivell econòmic, no, per poder tenir aliments, tot això al final també té un pes en el moment amb quins hàbits, no, jo estic seguint. Llavors jo penso que és la combinació de les dues coses, no? Una part genètica sí, però una part ambiental o, bueno, al final dels factors que ens envolten.
1: A quina edat sol començar l'excés de pes? al nostre ambient, que això segur que ho teniu ben copsat. És una cosa que apareix de gran o hi ha ja edats infantils i juvenils amb excés de pes?
0: Perquè de fet, ja es deia que amb la jovent hi ha sobrepès, ho comentaves abans, no? Que hi ha un tant per cent de jovent amb sobrepès, no?
3: Exacte, aquest és un altre, no, dels grans reptes que estem veient o que se'ns presenten a la sanitat, que al final és que veiem que hi ha molts nens que també tenen aquesta obesitat o que ja presenten aquest sobrepès. I sí que hi ha una part que és genètica, però hi ha una altra part, no, de si analitzem com es relacionen ara moltes vegades aquests nens o nenes, no? Que la manera de socialitzar amb els seus amics potser ja no és corrent, fent activitat física, estan actius, és més en pantalles, més quedar-nos a casa, que les famílies, pel nivell de vida, per l'estrès o pel poc temps, acaben fent àpats potser més ràpids, que abans no es dedicava més temps a la cuina, se li donava un valor a l'hora de menjar, ara és una cosa molt més, potser més un tràmit, no? Entre vaig a les extraescolars, vinc de treballar, fem alguna cosa ràpid i ja està, al final això també impacta en que aquests nens potser no tenen una alimentació tan saludable o variada com es feia abans, i també l'accés a l'alimentació, no? Com que al final també hi ha els preus dels aliments sans moltes vegades també són elevats i altres productes que tenen un màrqueting molt més potent, estan molt més a l'abast i a més ja li posen dibuixets i li posen, no, atraccions pels nens i que al final s'acabin consumint molts més productes. Per tant, el problema és aquest, no? Que ja veiem que des de la infància hi ha aquesta obesitat i a més a nivell fisiològic estem programats, diguéssim, per anar acumulant greix. Per tant, si ja comencem amb una infància que ja té aquest excés de greix, què passarà quan aquests nens siguin adults, no? I com s'afrontarà des de sanitat si ara ja estem parlant que un 50% de la població té aquest excés de pes?
0: Ah, i un nen obès té molts més números per ser un adult obès, suposo, no?
3: Exacte. De fet, clar, els hàbits es creen durant la infància i l'adolescència. Si en aquest moment no tenim una bona base, no, d'activitat física, de bons hàbits alimentaris, quan som adults és molt més difícil de corregir.
0: Per tant, la prevenció és quelcom bàsic, no, Albert?
4: És molt important i, a més, sí, tots sabem que conforme anem fent grans, el nostre metabolisme es va enlentint. Per tant, allò que cremàvem molt ràpidament quan érem joves, fent molt poca cosa, conforme anem fent grans, anem acumulant, i per això van apareixent altres malalties relacionades amb aquest acúmul, no? Com pot ser la diabetes, com pot ser problemes d'islipèmia, doncs si això li juntem que anem fent un guany de pes...
1: Dislipèmia, això què és?
4: L'augment del colesterol.
1: Colesterol, no?
4: O triglicèrids.
1: Els greixos de la,
4: sí,
1: sang.
4: Sí, però sobretot més dels triglicèrids. Els triglicèrids són més de donar-li a la boca. El colesterol el fabriquem...
1: Sí, no és el mateix colesterol que triglicèrids?
4: No. El colesterol és una substància, però que el nostre fetge fabrica quasi el 80% del que surt en una analítica. Perquè, si recordem de quan érem petitons, quan anàvem al col·le, hi ha dos tipus de cèl·lules, li explico sempre els mateixos als meus pacients, les vegetals i les animals, les cèl·lules animals, la seva paret externa és de colesterol. Per tant, necessitem colesterol per canviar totes les cèl·lules de l'organisme i hi ha línies hormonals que la molècula base és colesterol. Per tant, es calcula això, que un 80% del colesterol que tenim en sang el fabriquem nosaltres. És el que fa que, per desgràcia, la gent que té alguna malaltia, un infart, una embòlia, i li has de baixar el colesterol, allò a xifres molt baixes, li has de donar pastilles, perquè per dieta no li baixarà, li baixarà una miqueta. Els triglicèrids són un altre món. Els triglicèrids sí que hi ha grups familiars que tenen triglicèrids alts, però no és perquè li fots castanya i no ho cremes. I llavors aquí sí que va molt relacionat amb l'obesitat.
1: És pels hàbits alimentaris.
4: Per mals hàbits alimentaris, de veritat, o perquè també pot ser que no tinguis un mal hàbit, però no ho cremis.
0: Un estil de vida, diguem-ne, sedentari.
4: Poc saludable.
0: No?
1: Des del CAP, com s'ha aquesta prevenció, com s'afronta? Vull dir, algun tipus de... a les escoles, d'informació, tallers... Com s'enfronta en el CAP d'Argentona?
3: Sí, des del CAP tenim com diferents línies, no? Sí que és veritat que a l'escola, bueno, més a l'institut, hi ha un programa que es diu Salut i Escola, que tenim les infermeres referents que van als instituts i tenen el que es diu la consulta oberta, que és un espai on els joves poden acudir, no? I demanar suport també, en part, amb aquesta obesitat. A nivell més familiar, més de nens o bueno, les famílies en general, des de la consulta de pediatria es treballa molt des del programa del Nensa, és a dir, aquestes revisions que van fent de forma habitual, que hi hagi una bona base. I també es treballa molt, que a mi és una part que em sembla molt important, que no és només que el nen ha de menjar bé, sinó que ha de ser un canvi que es faci tota la família. Perquè no s'hi val, no?, dir-li al nen menja bròquil quan tu estàs menjant una pizza al costat. No? És a dir, que ha de ser un hàbit i també és un bon moment per aprofitar, no?, i fer com, tant l'adult com el nen que sigui molt més saludable.
1: O sigui, aquesta acció es fa amb familiars, vull dir, els pares i més a l'infant, no?
3: Exacte, durant tot el procés que es va acompanyant aquest nen, a mesura que es va fent gran es treballen aquests hàbits i més específicament també hi ha les sessions d'alimentació complementària, que és sobre els 4-6 mesos quan aquests nadons ja poden començar a incorporar l'alimentació, diguéssim, més enllà de la lactància materna, que les infermeres de pediatria també treballen aquesta part de l'alimentació saludable i posen molt èmfasi en com ara, no?, en aquests 4-6 mesos quan comencem a incorporar aliments, que és el moment de crear aquests bons hàbits, de potenciar aquesta alimentació saludable i de deixar aquests aliments que comentàvem abans, no?, que a nivell nutricional són menys interessants, per una cosa més ocasional o menys freqüent, si més no.
0: Perquè a l'escola hi ha tallers de formació sobre el menjar, és proactiu a l'escola a nivell de que els jovent sàpiguen què tenen que menjar, com tenen que menjar?
3: Normalment això ho fem una miqueta en funció de la demanda. Sí que és veritat que des de les escoles també es treballa la dieta saludable i quan el professorat ja no necessita suport, llavors parla amb nosaltres i nosaltres podem oferir aquests tallers i xerrades. I també és veritat que en tema de menjadors escolars també s'està fent molta feina a nivell de polítiques, no?, per intentar que hi hagi aquesta dieta mediterrània.
0: I vosaltres quan aneu a l'escola veieu que el jovent és proactiu, és a dir, té interès, vol enterar-se'n o passa una mica i això de la pizza ja en tenen prou?
3: Bueno, sí que és veritat que, clar, tenim l'impacte de les xarxes socials, que aquí hi ha una part molt positiva perquè tenim un accés a la informació molt ràpid, però també hi ha una altra part que hi ha molta desinformació i almenys jo quan he anat a les escoles molts cops em trobo més trencant mites, no?, o intentant reconduir aquests coneixements que no tant potser d'una informació nova com, no?, m'havien fet a mi quan anava a l'escola. És més això, com identificar què és cert, què no, i d'on puc treure aquesta informació.
1: I en els adults, ja quan els adults hi presenten problema d'obesitat, que moltes vegades ho arrosseguen des de fa molt temps, sovint han fet intents però fracassen, com s'afronta això? Doctor Martínez.
4: Bàsicament, clar, amb els adults ja és un altre món, perquè en els nens estem parlant de nens que no tenen patologies associades i que el que estan fent són guanys de pes i, per tant, s'ha de fer una educació familiar perquè tots vagin a la una, no?, en aquest treball de menjar bé, no? Clar, quan anem al món dels adults, com que nosaltres els humans tenim la mala costum d'anar acumulant coses, també anem acumulant malalties. I llavors aquí es barreja el fet del guany de pes amb malalties associades que puguis tenir. Llavors aquí és la barreja entre les dues coses. Llavors aquí hi ha un treball conjunt des de la part nostra dels metges, sobretot el pes important al port d'infermeria, ajudant a fer les dietes i el treball de tots els canvis dels hàbits saludables. Vull dir, alcohol, tabac, exercici físic, una dieta correcta.
1: Hi ha algun tipus de taller específic dirigit a adults?
4: S'han fet alguns tallers i llavors quan no, i si és algun cas específic o perquè la persona ho requereix o perquè les malalties ho requereixen, doncs el que es fa és una derivació cap a afortunadament tenim la nutricionista al CAP perquè ella els pugui assessorar amb molt més criteri que nosaltres, evidentment, i que es pugui plantejar incloure's en algun taller específic per poder treballar millor, perquè al final el poder parlar amb gent que té els mateixos problemes que tu, doncs es fa allò win-win, no? Et potència, no? Que no és una cosa estranya, no? Que tu veus que et costa molt fer aquest esforç, però tu el que tens al costat també li costa molt i ja té també diabetes, hipertensió, té els mateixos problemes o altres temes, no? Doncs t'ajuda molt més, no? Aprens molt més del que té al costat que quasi el que t'expliquen, que bueno, està molt bé, però aquest senyor que em va estar explicant, no, senyora, no?
0: Sí, sí.
1: En algun moment necessitarà un adult prendre algun tipus de medicació per baixar de pes?
4: De vegades sí. De vegades.
1: Això està, bueno, està a l'ordre del dia, no?
4: Ja.
1: Quina és la situació? Com ha abordat el Servei Català de la Salut aquests nous fàrmacs que semblen ser meravellosos, no? Molts d'ells.
4: Bueno, a dia d'avui diguem que grups farmacològics n'hi ha dos, val? Ho dic pels noms comercials perquè és el que la gent se sap tothom, no? Només hi ha un, que és l'Ozempic, que és aquest famós que sembla que ha trencat barreres, no? Però l'Ozempic, cobert pel Sistema Nacional de Salut, perquè ens entenguem, només està inclòs en diabètics mal controlats.
5: Persones amb diabetes.
4: Però mal controlada.
5: Mal controlades.
4: No monoteràpies, i han d'estar prenent un altre fàrmac, i amb IMCs, en principi per damunt de 30. Vale? Índex de massa corporal de 30. Però no tenen les tres raons. Si no tenen les tres raons, no és un fàrmac que estigui indicat. Per què? Perquè quan es va crear el fàrmac, aquest fàrmac era per controlar la diabetes. I van veure que era un mal fàrmac per controlar la diabetes. L'arreglava, però molt poquet. Però el que sí feia la gent era perdre pes. I van dir, mira, és un guany secundari. Llavors, no és un fàrmac pensat per als diabètics controlar la seva malaltia, sinó és un complement. Vale? Llavors, en aquests pacients està inclòs per això. Fora d'aquests pacients, doncs, hi ha altres marques comercials, hi ha també una formulació que és oral, hi ha una altra que fa el mateix laboratori que es pot comprar a les farmàcies, i després hi ha un altre fàrmac, que és el Mounjaro famós, que és un altre fàrmac, però que el principi actiu és el mateix, el que fa és perdre pes.
0: I un cop has perdut pes,
4: sí,
0: estàs lligat de per vida o a llarg temps a seguir prenent aquest medicament? És a dir, quan el deixes de prendre, tornes a guanyar pes o no?
4: Bueno, aquí ve el problema, que clar, la gent es pensa, perquè en general és molt fàcil prendre's alguna cosa o punxar-se alguna cosa, perquè a més són medicaments que es punxen una vegada a la setmana i ja no fa res més. Clar, això no va així. Tu el que has de fer és canviar els teus hàbits, que probablement no seran tan saludables, fer més exercici físic, que probablement no el faràs, perquè si no el que passarà és que tot aquest pèrdua de pes o guany de salut que has fet prenent aquests medicaments, doncs el perds i el recuperes quan deixes de posar-te'ls. Es considera que de mitjana el càlcul és uns 6 mesos, i hi ha gent que està allargant any i pico, però ja s'estan començant a veure conseqüències d'aquests medicaments, perquè com tot té efectes secundaris. Jo els dic als meus pacients, l'aigua té un efecte secundari, fa fer pipi. Per tant, tot té efectes. Quan a tu et diuen això no té efectes secundaris, mentida. Tots en tenen, i aquests també en tenen.
0: Quins tenen?
4: Els que sabem quan comencen a tractar-se són sobretot nàusees i vòmits, i poden ser molt lleus o molt exagerats. I l'efecte principal que tenen és que perds la gana. No és tant una sensació de sacietat, sinó que és sensació que no tens prou, ja està, ja en tens prou. I llavors, clar, com deixes de menjar, evidentment els pacients diabètics els comença a baixar el sucre, però els hi baixa el sucre perquè no entra tant menjar. Val? Llavors no és una baixada molt exagerada, no fa ni hipoglicèmies, perquè ens entenguem, no? Però això no és un fàrmac pensat perquè només ho prenguin els diabètics, no? En els no diabètics els hi baixa una mica el sucre, però com el tenen bé, doncs no tenen aquest problema. Això normalment és al principi del tractament, potser el primer mes, i si ho aguanten bé, doncs aquests efectes van baixant mica en mica. El que passa és que el que sí que se sap és que molts d'aquests pacients comencen a tindre una distribució del greix

0: Però també perds muscle. O sigui, cuidadito, que això ja no és tan sa, eh?
1: I a més, amb poc temps, no?
0: Amb poc temps, tot i que la baixada és lenta, eh? No és com aquelles dietes meravelloses de fa anys que perdies 2 i 3 quilos en un any, en un mes, sinó que només són pèrdues ponderals d'entre un quilo al mes, que és una mica més saludable, entre cometes.
2: Perquè abans d'iniciar aquest tractament, allò que deies, les tres condicions, es té en compte un canvi d'estil de vida, és dir, camini, moguis, vagi o... canvio la dieta, informar sobre una dieta saludable, això es fa activament?
0: Sí que
2: es té,
0: el que passa és que vosaltres sabeu molt bé que és molt més fàcil punxar-se la botella d'una pastilla que fer aquests canvis, que són per tota la vida. També és veritat que això, al final, no tenim malalties, tenim malalts, no? No és el mateix la persona que vol perdre 5 quilos, 6 quilos, que, bueno, estan al seu dret i podem parlar-ho, no?, que el que té ha de perdre 25 quilos perquè té un problema a l'esquena i després s'ha d'operar i necessita que, bueno, doncs potser aquest està més indicat que en el de 5 quilos. I, evidentment, el que li sobren 25 quilos no li pots dir, mira, ara agafa les bambes i se'n va al cross i va doncs, 2 dies a la setmana perquè no podrà.
2: Sí. Perdona, i aquest de 25 quilos que comença el tractament i dius, mira, vostè té que fer aquest tractament, si aquesta persona canvia el xip, fa exercici, canvia la dieta, un cop hagi perdut pes, està lligat a l'Ozempic o pot deixar?
0: No, és que la idea és que no estigui lligat.
2: El que
0: segur que passarà és que quan acabi el tractament guanyarà pes.
2: Guanyarà pes.
0: Això segur, perquè està prenent un fàrmac que li està impedint
2: però vingui, si, que no tingui gana. Si ha canviat l'estil de vida, si és estricte amb la dieta...
0: El seu guany de pes serà menor, evidentment, que és el que ha de ser saludable i... Bueno, és com hauria de ser. Mm-hmm. La veritat és com hauria de ser d'abans. El que és veritat que, clar, hi ha persones que els hi costa molt per la seva circumstància, la que sigui. Vale? Moltes vegades física o d'accés als aliments o de... Bueno, que són els seus problemes i, per tant, no... Tot el mateix és molt individualitzat.
1: Pel que estàs dient, hi ha casos que, sense tenir aquests factors de risc o malalties associades, poden... estaria indicat donar aquest tipus de medicació. El metge de família prescriure?
0: Sí. O sigui, no hi ha cap que no pots és anar a comprar-lo sense recepta mèdica, això no pots. Són medicaments que no tenen dispensació pública, perquè ens entenguem, no estan coberts, excepte l'Ozempic en aquests casos concrets, però tu no pots anar a comprar-lo, com passa amb altres fàrmacs, no només amb aquest, sense una recepta prescrita per un metge.
1: O sigui, tu pots prescriure, però no hi ha una bonificació al medicament. Quin preu aproximat per mes?
0: Ozempic i semblants, estem parlant de 270, 260 euros, aproximadament. Hi ha una fórmula...
1: Això entrant pel seguro, com es deia abans.
0: No, sense pel seguro.
1: Sense entrar pel seguro.
0: Hi ha una forma que és oral, que és una mica més barata, però no sé com dir-te, això no t'ho dic de memòria, i l'altra, que és el Mounjaro, que és el que ha sortit no fa massa, farà un anyet, potser una mica més, que va sortir. Aquest estem parlant dels 300 i alguna euros. Sí que ens van dir l'altre dia al mateix laboratori...
2: 300 euros al mes.
0: 300 llarg, al mes. A més, sortirà una formulació oral, no sé si ens va dir que és a final d'any o principis del que ve, que el que farà és abaratir el preu, però també l'efecte és més lent.
1: Baixant dosis, perquè aquests medicaments es comencen a donar amb una dosis, va augmentant, normalment...
0: I hi ha una dosis tope, màxim.
1: Hi ha una dosis tope.
0: Que no pots passar perquè estem en el mateix. Els efectes secundaris, amb l'efecte que tens si mateix, no. Perquè tornem al mateix. Sembla una tonteria, però a vegades perdem una mica l'oremus. Estem parlant d'un medicament que és per perdre pes.
1: Per tant, I millorar condicions.
0: Exacte. Què s'ha de fer? Perdre pes. Doncs això a vegades no és tan així. I llavors la gent a vegades no entén que si està prenent una cosa per perdre pes i no per pes, li has de treure. Pues costa això entendre a vegades. És com quan dones paracetamol pel dolor i no se li calma el dolor. Pues no serveix la pastilla. Mirem una altra cosa.
1: Et trobes sovint en aquesta situació?
0: Sí.
1: 50%, 30%, així...
0: Posem 20-30%, per dir un número. Però a la gent li costa una mica perquè diu no, espera't una mica, a veure, aguanta una mica més. No? O sigui, ja no funciona. Perquè això sí que se sap que l'efecte comença al principi. És el de sempre. Quan et sobren molts quilos és molt més ràpid que si et sobren menys. Però com totes aquestes fàrmacs fan un efecte molt al principi i després es va diluir més l'efecte perquè estàs ja arribant al tope una mica d'on vols arribar. I sobretot, com tot quan planteges una dieta i altres coses, has de fer uns objectius terapèutics. Començo aquí i arribarem aquí.

0: Digo, arribem aquí i llavors hem de parar. No és seguim i seguim i seguim perquè no, perquè es farem mal. Tornem al mateix, tot té efectes secundaris.
1: Pel que dieu, si la persona acaba, s'ha complert aquests objectius i ja no cal fer seguir amb el fàrmac, el control i el reforç sobre els estils de vida serien molt importants, no?, per no recuperar de forma tan ràpida. És així, Sílvia?
2: Sí, de fet, jo penso que perquè funcioni s'ha de començar a treballar aquests hàbits abans, durant el medicament o durant aquest tractament, ser molt curosos, perquè també el que deia, no?, el doctor, que al final perdem la gana, però no s'hi val no menjar i ja està. És a dir, si jo veig que estic tenint molt poca gana i que no estic menjant, també haig de consultar, perquè igual la dosi no està sent adequada. I posteriorment haig de poder haver mantingut tots aquests hàbits. I sempre parlem d'alimentació, però l'activitat física és una de les claus, que és la que sempre queda una miqueta més en segon pla.
3: Fa temps va sortir una notícia que es podria receptar, entre cometes, exercici de les àrees bàsiques.
0: Sí.
3: Això és...
0: Hi ha un pilot ara en marxa, jo diria que és algunes àrees bàsiques de Barcelona, ciutat, en el qual el mòdul que tenim de prescripció d'exercici físic, que bàsicament és preguntar si faig exercici físic, quantes hores i quin tipus és un mòdul molt més ampli, en el qual va lligat amb uns diners que ha ficat el CatSalut per poder anar a fer exercici físic. Depèn del teu problema de salut que tinguis o problemes de salut, en unes zones concretes, en uns centres de gimnasos o casals, etc.
1: En quins casos seria convenient derivar una persona amb un problema d'obesitat a un especialista o a algun servei hospitalari per tractar obesitat, la seva obesitat?
0: Bueno, el cas d'obesitats mòrbides, que serien IMCs per damunt de 40, aquests sí, perquè són casos ja molt especials, són processos, o sigui, molt enquistats.
1: Un criteri seria l'índex de massa corporal
0: segur,
1: per sobre de 35?
0: De 40. Doncs,
1: de 40.
0: De 40 segur.
3: Són ja obesitats mòrbides,
0: perquè més estem parlant de processos ja molt enquistats, amb molta patologia associada, i que les ha de valorar l'especialista hospitalari, en aquest cas l'endocrino o la consulta d'endocrinologia, perquè igual llavors el plantejament ja no és tant dietes i tractaments, sinó que igual ens hem de plantejar altres processos, com ser la cirurgia bariàtrica, per millorar els seus problemes de salut.
1: No sé.
3: Vull afegir alguna cosa més per anar acabant? Sí.
2: No, realment, amb el tema dels medicaments, jo vull insistir en això, que no són un miracle, que moltes vegades trobem gent a consulta, no?, demanant, no, jo vull la medicació, i dius, bueno, però realment, si no hi ha tota la resta, no funcionen, i crec que és una cosa que per la publicitat que tenen al voltant, no?, si de fet fiques Ozempic o Mounjaro al Google, tot és les injeccions per a perdre peso, bueno, m'agradaria posar aquestes cometes, que realment, sense uns hàbits saludables, poca cosa podrem aconseguir.
0: No, jo estic totalment d'acord. Al final, l'esforç paga la pena. I els fàrmacs t'eviten tot aquest esforç, i és el que la base és l'esforç. L'altre és un complement que potser sí faci falta o no.
1: Doncs molt bé. Us agraïm la vostra presència i fins una altra. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies.

0: Comencem parlant de les píndoles, Albert.
1: Les píndoles de la salut, que en portem anys ja, donant píndoles. Bé, he escollit, mira, per començar, és un article del periodista Antoni López Tovar, de La Vanguardia, i el titula "Els cossos Ozempic que acaben al quiròfan". Això es basa en una publicació que va fer l'Associació Espanyola de Cirurgia Estètica Plàstica, la AECEP, a través que va fer una enquesta a 150 professionals de l'entitat, demanant el tipus bàsic de pacients que tenia. I aleshores el que es va veient és que a partir de l'ús d'aquests medicaments que ajuden amb molta facilitat a perdre pes, els GLP-1, doncs que es trobaven...
0: Els què? Perdona, Albert.
1: GLP-1.
0: I això què?
1: Ozempic i similares. Sí, bueno, jo crec que ja és això de domini públic, ja crec que... Bé, i bueno, venien a dir que estaven veient una intensificació de casos de cirurgia i bàsicament tres tipus de cirurgia. El perdre pes en relativament poc temps i que a més té un efecte sobre la disminució de greix i de múscul, la pell queda que sobra i aleshores queda pues, el no sé en català com es diu, davantal, bueno,
0: panxell.
1: Panxell,
0: potser.
1: Sí, bueno, la pell que penja a les cames, al panxa, sobretot. Aquesta seria també la caiguda, diguem, de pell en els glutis. Aquesta seria la causa, un dels motius principals. La segona era la pell que penja als braços, que a més és visible, encara sobretot a l'estiu, i l'altra també sortien amb la reparació de la pèrdua de greix de la cara, i l'altra era el penjoll de pell entre cames, de les cames, i bueno, volem dir que bueno, pues, tenen aquests fàrmacs, tindran aquest avantatge, però tenen aquest efecte. I que moltes vegades és per la concurrència de falta de musculatura. Aprofitem a dir, això no ho diu l'article, però podem aprofitar per dir que quan s'utilitzen aquests fàrmacs s'hauria de fer també exercici físic programat. Estaries d'acord, Miquel
2: Àngel? Sí, és que tots aquests efectes són per una pèrdua ràpida de pes. Al final, si tu fas una pèrdua progressiva, adaptada, i normalment és perquè fas una dieta lligada amb exercici, tens una altra remodelació del teu cos, no tan exagerada com, i tan ràpida com passa això, que fas aquestes pèrdues. Això ja s'havia vist abans, potser és nou, el que passa que ara es veu molt més perquè estan molt ús aquests fàrmacs.
0: A part de les indicacions que hem comentat abans de l'Ozempic, hi hauria, per exemple, una indicació de donar l'Ozempic una temporada curta? Estic pensant en una senyora amb uns 10 quilos de més que es té que operar d'una pròtesis de genoll per ajudar a perdre pes. Què opines d'això?
2: Jo penso que seria una de les indicacions, diria, ideals, quasi, no? Perquè, clar, estem parlant d'un problema físic, un problema de genoll, un problema d'esquena, que no es pot operar o no pot entrar a quiròfan de vegades precisament per aquesta obesitat que tenen, perquè té un risc anestèsic, no?, a l'hora de poder dormir-la i poder operar-la. Doncs escolta, li baixes un pes a una situació doncs correcta o que pugui ser tractable, per tant després a l'hora de fer la seva recuperació anirà molt millor, molt acotat en el temps, igual són 3, 4, 5 mesos, l'operen i ja està. I llavors jo penso que aquí aquest espai el veig bé, perquè sí que és veritat que aquestes persones els hi costarà molt perdre pes perquè precisament tenen limitacions físiques que els impedeixen. Al revés, les limitacions el que fan és que guanyin pes, no? Per molta dieta que estiguin fent. Perquè a més estem parlant de gent gran, en molts d'aquests casos, o a partir d'una certa edat, no? Tots el nostre metabolisme es va lentint i llavors ens costa molt més cremar. No és tan fàcil com quan eren joves, no? Es barregen les dues coses.
0: I aquesta indicació seria contemplada en el...
2: Bueno, al final, al final estem parlant d'obesitats.
0: Però vull dir que la recepta estigui subvencionada.
2: Subvencionada només és en aquest grup que dèiem de diabètics, amb mal control glicèmic, no monoteràpia i amb un sobrepès, en aquest cas una obesitat per damunt de 30.
1: L'article diu que el, segons declaracions dels cirurgians plàstics i estètica, d'un preu a partir de 10.000 euros, una reparació d'aquest, això, una reparació corporal. No especifica més. A mi em ve a la memòria les persones que superen amb obesitat mòrbida, aquestes amb un tan exagerades, que ja se sabia dins del propi protocol i de l'evolució passava això, però eren casos molt concrets el problema. I, bueno, i això no està cobert pel servei públic.
2: No, perquè això és estètica.
1: És estètica.
2: Clar, és estètica pura i dura. Això no... Mm-hmm. Bueno, bé. Tenim
1: Joan,
2: molt per avançar.
0: Jo, mira, parlaré d'un òrgan. Seria la ventafoc dels òrgans. Us pregunto, Miquel Àngel Albert, quin és l'òrgan que, amb els anys que fem de metge, quasi mai hem sentit parlar? El menys parlat de tots.
1: Jo és que jugo amb avantatge.
2: Sí, el
1: timus, o tim.
2: No?
1: El castellà,
2: sí,
1: timo.
2: Sí, el timo. Sí.
1: Els endocrinòlegs el coneixien més perquè amb malalties de les glàndules paratiroides, que són les glàndules que estan dins o a darrere de la glàndula tiroides, a vegades es localitzaven a dins del timus, del tim. I això es coneixia.
0: Doncs aquest petit òrgan del sistema immune, que està situat darrere l'esternó...
1: No és cap glàndula així, no? No fabrica hormones.
0: Jo tinc entès que és un, el feixen com a petit orga, no sé, no...
1: Bueno, és un orga...
0: De fet, fabrica, ja ho direm, des de fabrica les cèl·lules T, que són bàsiques pel sistema immune.
2: Mm.
0: Llavors, s'ha vist que és molt més important per la salut del que teníem o del que pensàvem els metges, no? Això s'ha vist, això ho han vist metges de la Universitat de Harvard, als Estats Units, i han sigut publicar reportatges recentment en una revista mèdica de molt prestigi. Parla de dos tipus de trastorns. Una, que ha vist que les persones adultes amb un tim amb bon funcionament s'associa amb molt menys risc de malalties cardiovasculars, trastorns metabòlics, inflamació sistèmica i mortalitat per qualsevol causa. És a dir, un tim en bones condicions. Per l'altra banda, hi ha hagut un altre estudi que s'ha fet, que s'ha publicat recentment, que demostra o que es veu que aquella gent amb càncer tractats amb immunoteràpia, que s'ha vist que uns van bé i altres no tant, el TIM té quelcom molt a veure amb això. I quan dèiem aquests dos resultats, potser obren una porta a començar a parlar d'aquest òrgan. De fet, el tim és l'única glàndula del cos que, a mesura que ens fem grans...
1: Orga.
0: És que m'has embolicat, això de glàndula.
1: T'he embolicat.
0: És el petit orga que, a mesura que ens fem grans, es va fent més petit. És a dir, a la pubertat pesa uns 40 grams, a l'edat adulta arriba a pesar uns 20 grams, és a dir, se fa petit, i a la gent gran, uns 10 gramets, és a dir, és pràcticament... Llavors, a partir d'aquí, és un dels motius que s'ha dit, bueno, vol dir que aquest orga, si es fa petit, deixa de ser útil. Ben bé no és això, no? Llavors, de les dues treballs, una és, van avaluar 27.600 persones sanes, i les van seguir durant 12 anys. A l'entrada vam fer una valoració, imagino que per imatge, del tim, del timus. I vàrem veure que les persones que tenien un tim en bon estat tenien una mortalitat 50% més baixa que el que el tenia deteriorat. 50% més baixa. I amb diferents malalties, per exemple, càncer de pulmó 36% menys, malalties pulmonars 61% menys, cardiovascular 63% menys, metabòlic 68%. És a dir, que realment aquest òrgan, que funcioni bé o no funcioni bé, sorprenentment té repercussió en quant a l'estat de salut i supervivència i mortalitat.
1: Tenen alguna teoria del per què passa això? O...
0: Bé, de moment han vist això. Bé, recordem que aquest òrgan és la mare de les cèl·lules T, que són les que tenen que veure amb la immunitat, no? M'imagino que això està darrere. I l'altre que lliga amb això és un altre estudi amb 3.500 persones amb càncer, diferents tipus de càncer. Em sembla que era melanoma, càncer de pulmó i de mama. Llavors, aquestes persones els hi van fer un estudi de funcionalisme del TIM abans de fer tractament amb immunoteràpia. I varen veure que aquells que el TIM funcionava bé, el resultat de la immunoteràpia era molt millor que els que el TIM funcionava pitjor. És a dir, fins ara, doncs, la immunoteràpia, bon, hi havia una sèrie de marcadors que podia, però no hi havia... Ara s'està obrint una porta, dir, cuidado, amb gent que es fa immunoteràpia, cuidado que valorarà el TIM, el TIMUS, pot ser realment un factor per veure si aquesta immunoteràpia que es fa amb tractament del càncer, quina eficàcia té o no tindrà eficàcia, o en tindrà poca. És a dir, m'ha semblat que estem parlant potser una mica de Albert i Miquel Àngel, que és una mica de... em sembla com medicina de futur, però és una porta. Què opines, Miquel Àngel, d'això?
2: No, home, ho deveu molt bé vosaltres, és una glàndula, no?
1: No produeix hormones. Bueno, sí.
2: Que jo recordo quan a mi m'ha estudiat, havíem estudiat perquè el trobàvem perquè havia fet un tumor, no? Els timomes que es trobaven.
0: Sí.
2: O de vegades, quan la gent tenia, per desgràcia, un linfoma, de vegades sí que trobaven glàndules en el TIM, o en el TIMUS, però sí que és veritat que és una glàndula desconeguda.
0: També, no? O miastènia també,
2: oi? Miastènia també, però eren, bueno, de com estudiàvem, no? Eren pocs casos, no? Sí que, clar, si és un òrgan encarregat de la producció de les cèl·lules T, que són les relacionades amb la immunitat, doncs passa a ser una glàndula molt important en el nostre sistema de defensa davant agressions, no? Ja siguin infeccioses, tumorals, etc. Perquè a nivell cardiovascular també la immunitat també té el seu paper, per tant s'entén que pugui tindre probablement menys paper que en les altres, no? Però té un paper molt important. Que tingui aquesta disminució amb l'edat, bueno, ja s'entén perquè també tots els processos immunitaris amb l'edat van disminuint una mica la seva producció i la seva intensitat, no? Per tant, s'entén també que es vagi una mica fent-se cada vegada més petit, no?
0: Però és interessant, no, això?
1: Sí. Home, obre una porta a investigar moltes coses. De moment, des del punt de vista pràctic, poc, perquè no...
0: Bueno, no.
1: Però és un coneixement que no saps la utilitat que tindrà d'aquí 10, 15 anys.
2: Mm-hmm. Sí, perquè a més, si tu saps quines cèl·lules fabriquen, no, i com són, i pots veure quin paper tenen, doncs pots mirar a veure si pots fer tractaments per estimular aquestes cèl·lules o per potenciar-les, no? I enfocar-ho molt millor, no?
0: Sí, sí. A veure, parlem de Popeye.
1: Jo de Popeye aterro, Popeye. Sí. Parlem
0: d'en Popeye.
1: Un article d'aquesta revista que sovint consulto, que es diu The Conversation, és un article que es diu d'Hipòcrates a Popeye. Bulos o fakes dietètics que semblen veritat. Això està signat i fet per un director, un expert en nutrició humana de la Universitat Internacional de València i la Universitat de Sant Jorge. Bueno, i bueno, em va fer gràcia comentar algunes. Començaríem per un dels bulos que ho sabem, bueno, que ho hem sentit de petit, que és que els espinacs tenen molt de ferro. Això us sona, no?
2: Sí, i tant.
1: Aquí està el Popeye, no?
2: Popeye.
1: El Popeye, que a través de la pipa, quan imagina't, entrava als espinacs, sí, sí, sí, i guanyava el Brutus, em sembla. Bueno, doncs, primer, sí que en porten, però no són els vegetals que en porten més. El vegetal que en porta més, gairebé duplicant, és el julivert. Però unes bledes, que ara és temps de bledes, també en tenen ferro i més. Aquesta és una cosa. Però el fake d'on ve? Ve d'un error a inicis del segle XIX, que ja es podia fer composició, ve d'un error que van posar la coma malament, el transcriptor. Però les empreses d'espinacs i això, sabent que era un error, van passar i va sortir això que coneixem amb els dibuixos del Popeye i que està escrit a molts llocs. De manera que diu que és una cosa que és doblement falsa perquè és un error i els altres, coneixent l'error, passen olímpicament i l'escampen. I bueno, aquesta és una. L'altra és aquest. Menjar pastanagues va molt bé, tens una visió de nit millor. Això jo ho havia sentit. Bé, perquè té un contingut de vitamina A, com molts vegetals, alt, però de que millori la vista i sobretot la nocturna, ni parlar-ne. Vull dir que això no s'ha demostrat mai.
2: No, el que passa que sí que és veritat que si tu tens un dèficit de vitamina A, tens problemes de visió, pots arribar a tindre problemes de visió nocturna.
1: Sí.
2: El que passa és que compta perquè hi ha vitamines que no les elimines fàcilment i la A és una d'elles. I si et passes, l'acúmul pots tindre una intoxicació i pots tindre problemes...
1: Però això seria un suplement. Jo penso que menjant...
2: No,
1: no passarà.
2: Molt,
1: si no per menjar pastanagues se't posarà la pell una mica de color marronosa, groc...
2: Això està descrit en literatura i jo vaig tindre un cas amb un pacient aquí a Argentona i això, el nom correcte de la malaltia per dir-ho d'alguna manera, es diu hipercarotenoïdèmia i és un excés de carotens per excés de prendre fruites i verdures potenciant amb carotè. I llavors el que pot passar és mans taronges, és a dir, la suor és taronja i les llàgrimes poden arribar a ser taronges i la conjuntiva taronja. Mm-hmm. Per un excés d'aquest retinol,
1: això
2: puja.
1: Sí, sí.
2: Això, l'únic tractament que té és deixar de menjar. Ja està.
1: Sí. També ara em ve al cap que de cara a l'estiu es recomanava, doncs, això, hi ha cremes que porten també carotens,
2: sí,
1: que és la substància aquesta groga, perquè així ens et poses a moreno més aviat.
2: Exacte. I si
1: després venim la gràcia d'aquesta notícia és d'on ve el fake. Ve perquè a la Segona Guerra Mundial... com els pilots de la RAF tenien molta precisió amb els bombardejos, per no demostrar, declarar que era perquè havien perfeccionat els radars, deien que era perquè menjaven moltes pastanagues. O sigui, d'aquest fake, d'aquesta opinió, que es va repetint, ningú es preocupa de comprovar el que això, aquesta persona us ha mirat i m'ha... És realment gràcies. L'altre és el mite d'esmorzar. Tots teníem la idea de que esmorzar, sobretot molts cereals al matí, va molt bé. Pues, això sembla ser que no hi ha cap estudi que ho demostri. Ans al contrari, sembla ser que si hi ha un component més de proteïnes, ous, jo no ho dic pas embotits, però bueno, de carn, peix, conserves, tonyina, sembla ser que és més saciant i que aguantes més durant tot el matí, tot el dia. També depèn de la feina que facis, vull dir, estem parlant això.
0: La dieta anglesa, Anglaterra, vull dir, és un bon esmorzar i amb això en tens prou i llavors res, una peça de fruita al migdia. Sí,
1: no? Sí. Sí. Després, un altre diu, som allò que mengem. Ho entenem, però la idea va sortir d'una idea filosòfica, dient que va ser el filòsof alemany Ludwig Feuerbach, que aleshores... per rebatre que tot l'important a la vida era l'ànima i deixaven el cos i cuidar-se el cos, alimentació, exercici, pues, a segon termini, va dir que no, que també per tenir un bon pensament hem de tenir una bona nutrició, diríem ara, això. I d'això ve, però per dir que la teva espiritualitat serà millor. No, ara ho interpretem més, que segons el que mengem tindrem més malalties, això, però l'origen no venia a ser aquest. I, bueno, i després, a veure, l'última que feia, lo de l'aigua. L'aigua es diu que és molt important beure molt i està bastant popularitzat que siguin 2,5 litres. però lo dels... això es va es ve de quan es va vincular quina era la quantitat diària que consum l'organisme, però incloent el menjar. Això són estudis del segle XX. De manera que amb menys aigua, si no un excés com per calor, seria suficient. I que amb litre i mig afegit, begut, més un menjar normal, més que suficient.
0: Però és cert que la gent gran, la sensació de set, la tenen menys?
2: Sí, però a més, quan ens anem fent grans, ens deshidratem, amb la qual cosa hem de recuperar tota aquesta aigua que anem perdent, no només en forma d'aigua, vull dir, pot ser en forma de fruites, llet, a través dels aliments, vull dir, no només el concepte d'aigua, perquè de vegades, si només és relacionat amb l'aigua, quan ens anem fent grans, el nostre ronyó ja no treballa com abans, el nostre cor no treballa com abans, i llavors tenim el risc de que es vagi acumulant aquesta aigua i ens doni més problemes que beneficis. Vull dir, hem d'anar regulant-la.
1: I a més,
2: els excessos s'haurà en compte, no?
1: Has d'anar al lavabo massa sovint, també.
2: També, després això és un altre tema. En els homes és la pròstata i altres amics, no? Però sí que és veritat que damunt, com no tens aquesta sensació de set, no? És el que se li diu moltes vegades a la gent gran, de, escolti, vagi bevent, mica en mica, encara que no tingui set, perquè si no, ens anem deshidratant sense que ens adonem, no?
0: Sobretot ara que ve l'estiu, no?
2: Ara encara més.
1: Va, Joan, per tu l'última.
0: Sí, tenim temps. Hem parlat molt sobre la dieta i els ultraprocessats, que realment sempre n'hem parlat, i no pas les virtuts, sinó al contrari, no? Hi ha un altre article parlant sobre els ultraprocessats i que afecten la fertilitat masculina i el desenvolupament embrionari. Això encara no havia sortit.
1: Masculina i de parella, no?
0: Sí, de parella, sí.
1: De parella.
0: De fet, és la primera vegada que es parla de parella, d'alimentació de parella i relació amb la fertilitat. Això és un estudi que han fet als Països Baixos i que analitzen d'això l'impacte de...
1: A Holanda. A Holanda, sí, Països Baixos. Sí, sí.
0: I és el primer cop que analitzen justament això, no? La dieta de la parella i els resultats a nivell de gestació i fertilitat. I ha sigut publicat en la revista de Reproducció Humana i Embriologia. No? Comenta que els homes que prenen una dieta alta amb ultraprocessats, amb aliments ultraprocessats, tenen menys fertilitat, per dir-ho així, tenen més risc de que l'embaràs tardi temps d'arribar i de que tinguin que anar a tasques de reproducció assistida, els homes, això. Les dones, sembla ser que els ultraprocessats no tenen que veure amb la fertilitat en si, però sí amb un creixement més lent de l'embrió i amb uns sacs vitalins més petits. Això què porta? Doncs porta un més risc de part prematur, un pes més baix al néixer i parlen inclús de problemes cardíacs en el nadó.
1: Tipo malformacions.
0: Sí, malformacions cardíaques. Hosti. I això ho han fet amb un estudi amb 800 homes i 150 dones, amb fer un qüestionari realment...
1: Dos minuts.
0: Vale. Dos minuts. Doncs, fent un qüestionari, doncs mirant el que menjaven, no?, i parlant sobre si menjaven ultraprocessats, no?, i hem vist tot això, que és interessant, no?, perquè és una vegada que l'home compta amb això.
1: Bueno, aquí es parla sovint dels disruptors endocrins que estan en molts productes d'ultraprocessats, sí. I possiblement una anàlisi molt superficial vindria per aquí, però és que com molt interessant, sí.
0: Novament,
1: comentar aquest aspecte.
0: Novament, mireu d'evitar aquest tipus d'aliment.
2: Sí, dieta saludable. Dieta i exercici.
0: Sí.
1: Doncs aquí ho deixem.
0: Aquí ho deixem.
1: Moltes gràcies, Miquel
0: Àngel. Moltíssimes gràcies.
1: I fins l'altra setmana.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, sí. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa:
1: avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina, i com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva cerbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la cerbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva cerbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la cerbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara, jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'n si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant! Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava. Com ara, fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: Exacte.
5: Molt bé.
0: Exacte, sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. Uh-huh. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al Diari Comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles, vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que puguis

0: part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallarolas.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. Uh-huh. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, l'Estic, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallarolas Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallarolas Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Ah!

0: Molt bona tarda, benvinguts a Ràdio Oients de Ràdio Argentona. Avui és dimarts, són 8:15 del vespre i per tant aquí comença Noches de Nit, el programa cultural de Ràdio Argentona, que estem amb vosaltres des de 8:15 fins a les 9 del vespre. Benvingut, Notxa, ben trobat.
1: Benvingut, Notxa.
0: Tenim el nostre amic, el tècnic, el comandament d'aquesta nau, com sempre. Hola, Joan, que aviat serà el seu sant, eh?
1: Sí.
0: Sant Joan, aviat,
1: aviat. Però al punyetero li foten una rebella, eh?
0: Sí, no, no, sí, sí.
1: Tots els sants et foten una rebella.
0: Li foten una mà de petardos.
2: Què me cojones?
1: Sí, ja pots ben dir-ho.
0: Quina sort que tens, eh? A vegades els sants i els cumples passen així molt d'allò desapercebuts, però el teu és que no...
1: Tothom se'n recorda.
0: Tothom se'n recorda. I ho celebrem tirant petards, imagina't. I si és famós aquest Joan.
1: I tant.
0: Molt bé, doncs res, ja estem ja a l'estiu. Jo, com aquell que diu, ja, mira si estem a l'estiu, que jo avui ja m'he posat pantalons curts. O sigui, que si jo me'ls poso curts vol dir que ja fa calor. O sigui,
2: vale.
1: Exacte.
0: Sí,
1: la
0: és
1: referència
0: així.
1: És tu.
0: Sí, la referència sóc jo.
1: Si en Xavi Noche es posa pantalons curts, vol dir que ens els podem posar.
0: Que ja tranquils. Això és com a l'Emili. A l'Emili et foties allò. O sigui, la d'estiu i la d'hivern, no? I fins que no fotia calor, no et treies la d'hivern. Encara que fotés sol aquell dia, però com que no tocava, t'havies de patir.
1: Ho tindrem present.
0: Jo fins que no em poso pantalons curts, tranquils, encara no fa calor.
1: Val, perfecte. Vale? Tindrem present.
0: Apuntat. Molt bé. Res, escolta, ja comencem amb festivals, festes, perquè aquest cap de setmana, aquí a Argentona, ja... La festa de... Bueno, que era el Corpus, que ara se'n diu la Diada de la Flor.
1: Sí, la Diada de la Flor, exacte.
0: Que déu-n'hi-do la de coses que arriben a fer, perquè m'he imprimit el programa i, escolta, vull dir, des d'inauguracions de mostres de bonsais fins a la remodelació del jardí del Museu del Càntic, es veu que aquell pati que tenien doncs l'han deixat maco.
1: Bé, toca.
0: Fins les estores que es fan a Argentona, que... Suposo que... No sé si és que cada vegada se'n fan menys o cada vegada... Jo, que la cosa està una mica...
1: Sí.
0: Que sí, que està una mica xipi-xepi. És una llàstima. Perquè Argentona era un dels pobles que entrava dins dels pobles que feien estores de Catalunya.
1: Sí, tant.
0: Importants. Ara queda Sitges i allà, com es diu, allà dalt, el nostre amic.
1: Arbúcies. Però també un lloc que es viu molt la tradició del Corpus de les catifes és la Garriga.
0: Ah, la Garriga.
1: Ho dic com a llocs propers.
0: Sí.
1: Més, te'n faries creus de...
0: No, segurament, però són d'aquells...
1: Però Arbúcies és quasi bé com la seva festa major.
0: Sí, ho viuen molt.
1: I la Garriga, Déu-n'hi-do.
0: I Sitges, doncs, perquè és conegut, perquè Sitges és Sitges, però a més a més és una població que el de les estores també ho porten molt, vull dir que està molt arrelat.
1: I, perdona, que la Garriga, no sé si són tots els carrers, però jo hi he estat a la Garriga, perquè em va coincidir fer un bolo amb Corpus, i a les estores les feien de dia.
0: Ah,
1: no sé si va ser coincidència aquells trams de carrers que vaig veure, sí, però les feien de dia.
0: És veritat, però jo crec que cada vegada es fa més de dia les estores, Abans sí que era de nit, o sigui, era ben bé allò que al vespre es havia anat a collir la flor tot, i al vespre es començava a fer tota posar la sorra. Me'n recordo de bé, havíem anat molt a fer estores nosaltres de petits amb el pare.
1: Però jo diria, parlo per la colla de diables, però bé, no puc jurar que són moltes més, es fan de nit, les estores.
0: Ah, sí?
1: Sí, es fan de nit. Aquí a Argentona sí.
0: Ah,
1: si
0: molt bé.
1: Si més no, la majoria.
0: Vale,
1: sí.
0: Vale, veig que encara es continua aquesta tradició de fer-les de nit. Vale, perfecte. No, m'havia semblat que això encara...
1: Que no dic pas que algú, però vaja, es fan de nit. Aquí a Argentona ja dic jo que es fan de nit, i a Arbúcies també posaré amb el foc que també els fan de nit.
0: Bé, perfecte. Doncs res, aquest cap de setmana ja ho sabeu, aquí a Argentona, Diada de la Flor, que els dies 5, 6 i 7 de juny, quantitat de coses, ja veureu, entreu a la pàgina web de l'Ajuntament i podreu veure la quantitat d'esdeveniments que hi haurà al voltant de la Diada de la Flor, des de concerts fins a la trepitjada de catifes, fins a inauguracions d'una mostra de bonsais, l'ou com balla, etc, etc. Hi ha per triar i per remenar.
1: M'acaben de dir pel...
0: pel Pinganillo?
1: Pel Joan Google, que Arbúcies ho han adelantat, o potser és que ho fan així, el cap de setmana passat.
0: Ah, o sigui, aquest cap de setmana passat ho van fer Arbúcies?
1: Sí, dura podria bastants ser, dies, podria... per això Arbúcies, vull dir, són capaços que aquest cap de setmana també facin...
0: També podria ser que, depèn de quin lloc ho fa, coincideix perquè és aquell... Carpus és aquella diada, o i altres ho fan perquè és una setmana més tard, perquè no ho sé. Això també passa com amb els Tres Tombs, que no es fa mai el dia d'allò. Per tant, també pot ser que es bellugui, vagi d'una setmana a l'altra. Depèn del poble que ho faci. Més coses, aquest cap de setmana també, si ja que hem dit que es comencen ja festivals, aquest cap de setmana hi ha dos festivals de teatre, i podríem dir a prop, vale? Un és a Rubí, el festival de teatre del carrer, que es diu Teatre sense Teatre, que ja fa uns quants anys que ho fan, i la veritat és que val la pena perquè hi ha bones companyies i és interessant anar-hi. Rubí és aquí al costat. I a l'altre es diu Curt Circuit o Crit, té un nom raro.
1: Però va de Cir.
0: Sí, sí,
1: va de Cir.
0: Va de Cir, que es diu Curt Circuit, no confondre amb Curt Circuit, que és de música. Aquest és Curt Circuit i és amb un gat, que també és
1: un gat, està aquí mateix.
0: És aquí mateix, és un festival que es fa a l'aire lliure, és un festival de circ al carrer, diguéssim, amb places, amb parcs, d'allò. L'entrada és gratuïta perquè és a l'aire lliure, i jo hi vaig anar-hi l'any passat, si no recordo malament, l'any passat o l'altre, i està bé, hi va força gent. Aquest any hi ha companyies que han presentat proposta al Festival Sense Portes, per tant també està bé anar a veure què és el que fan per doncs, l'hora de fer la selecció, doncs, si val la pena o no val la pena. Igual que el Festival de Rubí, que també hi ha algunes companyies que també passaran o són possibles que passin pel Festival Sense Portes, que també val la pena anar-ho a veure, doncs, per veure què tal, si són compatibles amb el nostre festival o no. Per tant...
1: I perdona, sí. Xevi, enllaçant amb això que dius, també jo crec que com a orgull per als que ens impliquem en el festival, i m'atreviria a dir per aquells que... però el poble també, de gent que ve i disfruta del Festival Sense Portes, alguns dels premiats dels Premis Mags,
0: sí, senyor,
1: han estat en el Festival
0: Sense
1: Portes. Han
0: estat al Festival Sense Portes, han estat premiats o nominats, han estat... ahir es va celebrar els Premis Mags a Mèrida, precisament.
1: Sí.
0: Un espai preciós.
1: Sí.
0: La veritat que era impressionant veure aquell espai. Sempre és maco de veure'l. I és veritat que sí, que van guanyar algun premi. Gota, per exemple, l'espectacle de màgia que vam poder veure a la
1: Font del Mig.
0: Font del Mig. Doncs ha sigut el que ha guanyat el premi d'espectacle de carrer, podria ser.
1: No? Podria ser.
0: No, ara no ho dic així de memòria, però sí, ha guanyat un premi d'aquests. Per tant, doncs, escolta, és significatiu que espectacles que han passat ja pel Festival Sense Porta, doncs, que tinguin premis en aquests premis tan importants com són els Premis Mags. Vol dir que no ens equivoquem a l'hora de... o no ens equivoquem molt a l'hora de portar espectacles al Festival Sense Portes.
1: Bueno, jo diria... sí. Això no em preocupa tant, perquè els festivals són un risc, i també estic content perquè el públic també ho sap, no? I ve a arriscar-se. Jo el que estic content és de la gran producció i de la producció interessant que hi ha de teatre, de qualsevol estil, de qualsevol llenguatge, i l'exemple és, doncs, precisament l'assistència i els premis que van tenir els Premis Mags, perquè pràcticament la meitat de les companyies eren
0: catalanes.
1: Eren catalanes. I això jo crec que és molt interessant. I tornem a lo mateix, és una cosa que malgrat, evidentment, hi hagi festivals i les coses avancin, també crec que és un bon avís de cara als que manen, perquè tinguin present la cultura en aquest aspecte i la mimin més.
0: I que vegin que estem en un top de qualitat i de saber fer. Molt bé, queda dit, doncs ja ho sabeu, Diada de la Flor aquí a Argentona, si voleu aneu anava a dir Masnou, no? Sinó a Montgat, a veure Montgat, aquest que festival.
1: Que està super a prop encara, més.
0: I si no, a Rubí. Per tant, teniu un cap de setmana ple de moltes coses.
1: I ja sé que és la competència, però també podeu anar a llocs propers, sí, com la Garriga o Arbúcies, no sé si faran alguna cosa. Potser estan descansant.
0: Poder, sí.
1: Però en tot cas, la Garriga segur que fan segur alguna cosa.
0: Perfecte, doncs queda dit. Bé, nosaltres anem a començar el programa d'avui. Avui tindrem, Jaume...
1: Avui tindrem en Tata, el nostre actor pagès, i a veure què ens parlarà des d'un punt de vista de sembrar o deixar de sembrar, com es veu aquest estiu. I llavors tindrem els llibres del Cucut, si tot va bé.
0: Perfecte. Doncs la música que ens acompanya és la salsa, i en aquest cas el senyor Ismael Miranda, que porta molts anys fent música salsera. Ell també és de Puerto Rico, cuna de la música salsa per excel·lència. És conegut com el niño bonito de la salsa. I, per tant, una persona que ha tocat amb els millors i ha cantat amb els millors de la salsa, amb les orquestres més interessants del món de la salsa. L'orquestra Harlow, ha estat a la Fania, vull dir que és un dels bons de la música salsa. Us deixem amb Ismael Miranda i tot seguit ens anirem a parlar amb el Tata.
1: No, bé, fantàstic.
0: Doncs vinga, fins ara, comencem.
3: Això és Noches de Nit, no?
0: Sí,
3: Noches de
0: Nit, exacte.

0: Som-hi!
1: Molt bé, ja som aquí una altra vegada. Hem escoltat el senyor Ismael Miranda i ara n'escoltarem un altre senyor.
0: Un altre senyor, sí. De porc i de senyor se n'ha de ser de mena. Però no.
1: O de pagès i de senyor s'ha de venir de mena.
0: Bueno, això ho ha de dir, tata. Això ho ha de dir. Home, m'imagino que dirà que sí, perquè ser pagès... jo crec que és un ofici, per això jo crec que també ell és actor, que t'ha d'agradar.
1: T'ha d'agradar.
0: Si no, no fas de pagès.
1: Sí, senyor, tens tota la
0: raó. Jo crec, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No sé.
1: Tata, bona nit.
2: Bona tarda, bon vespre.
1: Bon vespre. És veritat que t'ha d'agradar, no, ser pagès?
2: Diu de porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Jo, potser de totes dues coses, però bueno, bé.
1: No, però jo després he dit que de senyor, de pagès o de senyor s'ha de venir de mena.
2: Sí.
1: També, perquè... Ser pagès no és un xollo, diguéssim.
2: Bueno, no, jo també, perquè és tradició familiar. Vull dir, els meus pa, el meu pare, els meus avis, tots eren pagesos i, bueno, perquè he tirat per aquí, no? Ho he mamat de petit.
1: Clar.
2: El pare, no?, les vacances d'estiu o algun cap de setmana. I l'altre és posar-t'hi al davant, però bueno, mira, és el que hi ha, és el que hi ha. T'ha d'agradar i, bueno, sí... Sempre acabes renegant una mica, no?
1: Sí, perquè grans, tots els dies no són iguals.
2: Els grans inventors de renecs, diguem-ne, però recargolats.
0: Sí.
2: Per la ràbia, no?
0: No.
2: De la pèrdua d'una collita per jo què sé, per el que dèiem sempre, pels senglars, o per una glaçada. Mm. Ara, bueno, glaçades aquí al Maresme quasi ben orient. Per una calamarsada, per una pluja molt bèstia, per un vent, per una ventada. Vull dir, és que sempre hi ha coses, no? O si no, una plaga. Si no, ara per què d'on ha sortit aquest fong? O ara d'on ha sortit aquest insecte, no?
0: Bueno, tata, la meva dona diu que els primers renecs que ella va prendre...
2: Sí.
0: Era que ells estiuejaven en una casa de pagès,
2: sí.
0: I de sentir el pagès maltractant, sí, sí. En aquest cas el cavall que tenia per tirar, no?
2: Sí, bueno, sí, sí.
0: Clar, diu, jo era petita i les primeres paraules, com aquell,
2: sí,
0: que diu.
2: Sí, bueno, aquesta mare igual li deia, escolta, tapa les orelles, no? Perquè...
0: Sí, sí, sí, sí, perquè en deia cada una...
2: Bueno, però són sense mala intenció, eh? Després, o sigui, el pagès es pot cagar amb Déu i després...
0: I després el diumenge va a missa.
2: Exacte, la mare de Déu, sí. Perquè no... Sí, o fer rogatives com es feien abans, no?, que sortien processó.
1: Sí, i tant.
2: Hi havia massa sequera, hi havia de ploure o el que fos, no? Però bueno, doncs sí, tornant al principi de tot, pues sí, és una cosa com la majoria d'oficis, eh? Que si t'agrada, millor, evidentment.
1: I, evidentment.
2: Si no t'agrada, pues, bueno...
0: Aguantes, petxuga.
2: És més complicat, és més, sí, complicat. Quantíssima gent està fotent feines que no li agraden, no?
0: Sí, és complicat i més avorrit, tata.
2: Sí, no, aquí distrets estem. Vull dir, demà, cap dia és igual.
1: Clar, si ara, coses, no? Cap dia és igual.
2: I almenys no hi ha gent que em ve a veure l'hort i diu, ai, que bé, que veus el mar, i però, clar, a vegades no tens temps de mirar l'entorn. L'entorn t'acompanya i t'embolcalla, però a vegades...
1: Però no per quedar-s'hi allà amb adalit.
2: Tu estàs aïllat perquè estàs amb les teves cabòries, no? Però, bueno, però bé. Ah. Jo, en aquest sentit, també penso que l'ofici de pagès, no ho sé, no ho desconec, però fot ser, no, 150 anys, saps? Vull dir, allò que deies abans dels cavalls, les edades,
1: sí.
2: Cada cosa al seu temps, el pagès era molt... d'esperar cada cosa al seu temps, de sembrar i esperar que plogués, perquè no, tot Catalunya es feia moltíssima cosa a secar. Els regadius és una cosa més moderna, no? més de cap aquí. I la gran majoria de l'agricultura era de secar, l'agricultura a secar es treballa d'una manera, no?
1: Clar.
2: I sempre pateixes, igual o més, que els altres, això és evident. Però vull dir que sí que és veritat que podia ser un punt més de viure més a l'entorn on estaves que no pas ara, no? Perquè la societat mateixa on estem, doncs és això, ja no et deixen en pau. Només el fet de portar un mòbil a la butxaca ja converteix el fet de ser pagès ara amb el ser-ho fa 150 anys en una gran diferència, no?
1: Clar. De totes maneres, això de que dius de que, evidentment, ser pagès ha de ser vocacional perquè t'ha d'agradar, la veritat, he sentit, o almenys ara aquests últims anys, que hi ha molt de jove,
2: sí,
1: que vol ser pagès.
2: Bueno, sí, és veritat, i benvinguts siguin, eh? I gent que potser no li ve de tradició familiar. Mm,
1: això mateix, sí.
2: A vegades els fills dels que han sigut pagesos no ho volen ser, perquè ja saben el que hi ha i volen, no, volen fer altres coses, altres carreres, altres estudis, i els que venen al revés d'un món que potser els hi sembla molt, hòstia, molt poc, molt desnaturalitzat, molt de fer cua, de fer caravana, de soroll, de ciutat, de contaminació, d'estrès, de mil i una coses. Jo, hòstia, doncs mira, escolta'm, faig un break, no?, que diuen, i me'n vaig al camp i cuino xais, o em poso a fer de pagès, doncs, de la manera més clàssica, o el que sigui, no? I és cert, és un fenomen. Mm-hmm. I inclús diria que moltes bones emprenedores, també, eh?
1: Sí.
2: Sobretot cap a, sí. No, cap a més cap a l'interior, sí. Diguem-ne, al Pirineu, Prepirineu, gent que, hòstia, que és valenta i diu, va, doncs ara agafaré un ramat i faré formatges, i escolta'm,
1: sí, senyor.
2: Poc. Perquè igual sí, igual tens alguns diners per començar, un petit crèdit, però has de començar doncs, la casa pels fonaments i poc a poquet, no? Vull dir que... Però sí que és veritat que m'imagino que la recompensa de viure d'aquesta manera doncs ha de ser... Bueno, ha de compensar, no?
1: Clar. Sí. Ei?
2: Sí, sí, us escolto. Vosaltres em sentiu?
1: Sí, sí. Ja, per moments...
0: Hi ha hagut un moment que estaves...
2: Ah, que, perdoneu, eh? És que es nota tot per telèfon. M'he xupit un moment a obrir una aixeta. Ah! Aquests dos pams de diferència fan de que hi hagi cobertura.
1: Veus el que dèiem dels telèfons i de tot això?
2: Sí, bueno, perquè ara, mira, m'heu enganxat, que encara estic a l'hort.
0: Ah, anava a dir, estàs a l'hort.
2: Quan em truqueu a l'hivern, a aquesta hora ja sóc a casa.
0: Home!
2: Però ara, aquesta època, pues, bueno, encara tardem, encara estem aquí regant, abonant, fent coses.
0: Bueno, perquè tu vas
2: amb... A més, és l'hora bona del
1: l'hora bona.
2: A l'estiu és la primera hora del matí i l'última del
0: clar,
2: matí,
0: clar,
2: l'hora
0: clar.
2: Que descanses una mica de la calor, de l'òdio i de tot plegat. I llavors, ostres, vull dir, quasi que no marxaries a casa, saps? Perquè és quan s'està millor.
0: Sí, clar. I ara deus tocar aigua fresqueta.
2: Sí, l'aigua del pou, exactament.
0: Escolta, i, bueno, clar, sempre hem de parlar del mateix, però ara que s'acosta l'estiu, bueno, ja som a l'estiu ja, oficialment?
2: Sembla que comença el 20 o no, el 21,
1: sí?
2: No?
1: Ah, sí, abans de Sant Joan, sí.
2: Un parell
1: de dies abans.
2: Abans de Sant Joan, ens
1: el 21, sí.
0: El 21, ens diuen aquí. Sí. Bueno, ara que diguem... Què toca i què tocarà, allò, encara que a l'estiu crec que generalment la gent sap més què toca, perquè es veu més.
2: Perquè és el que té un hortet s'hi dedica més a l'estiu que a l'hivern. Primera, perquè té més temps lliure de la seva altra feina, la que sigui, no? I després perquè és més agradable, perquè, hòstia, a l'hivern fotet allò, fotet, saps, un diumenge al dematí amb el fred que fot i això, posa't a escatar la terra.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: Però, bueno, també és un tòpic, eh? Vull dir que hi ha gent que li és igual l'època i ho fa, no? Però ara, bueno, ara és temps de, diguem-ne, encara és temps de sembres de coses d'estiu, encara som a temps de sembrar, doncs, tot el que són tomàquets, carbassons, pebrots, albergínies, no?, tot això, d'horta, encara som a temps d'això, tot i que molta gent ja fa un mes i mig que ha fet el trasplantament, no?, de... Totes aquestes coses normalment no se sembren mai directament, com sabeu, de llavor al terra, sinó que es fa primer uns planter, mm-hmm. No?
1: Sí.
2: I aquest planter després es trasplanta, perquè és més pràctic, no? Perquè, clar, de cop i volta tens 100 plantes en mig metre quadrat i les pots regar, les pots cuidar, les pots vigilar.
1: Clar.
2: I si les tens separades i escampades al camp, tal com després hauran d'estar, doncs és més complicat.
1: Més complicat.
2: No les pots controlar tant, hi ha més perills, no?, que les estan... Mm. Això, i llavors doncs per això es va fer de planter. Antigament també es feia el planter directament, la llavor al terra, i s'arrencaven manats de planter, és a dir, no sé, doncs 10 tomaqueres de cop, no? Però venien amb el seu trosset de terra a l'arrel i punt, no, no hi havia més. Ara ja venen amb el taco, la qual cosa ajuda molt a avivar.
1: Clar.
2: A avivar aquella planta, no? Perquè ja no hòstia, no l'arrenques tant, vull dir, pràcticament conserves el gairebé el 100% de l'arrel que ha fet durant el temps del seu creixement, no?
1: Mm-hmm.
2: Vull dir que és temps d'això, doncs això, de sembrar tomaqueres, de fer el teu hortet d'estiu, Em sentiu?
0: Sí, sí. Sí. Vale, sí. Això vol dir que són les 8. Sí.
1: Són, ah, això vale, mateix. Vale. No, no, no, no anem a veure les notícies ara, no.
2: Són les 8 o les 7 en Canàries.
0: Sí, no, exacte, no. Exacte.
2: Hosti, quin so, quin, ara me'n vaig, però aquell so, aquells locutors, aquelles veus que s'escoltaven, sí, amb aquelles equalitzacions opaques, que no tenien gens de brillo, no?
1: No, és veritat. Ha canviat molt, això, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Moltíssim.
2: Home, clar. Bueno, doncs tornem a la...
0: No, anava a dir, ara estem... Sí. Bueno, jo disfruto molt. Ara estem d'escalivades. Disfruto molt fent escalivades.
2: Hi ha cuis pebrots i tot això, perquè ja et dic, com et dic, hi ha gent que ja les ha sembrat abans. Normalment, si ara culls tomàquets o pebrots, molt possiblement hagin sigut en hivernacle. Perquè, clar, entre que tu has fet el trasplantament i ha crescut la planta, si ho has fet a fora, no he tingut massa temps de pujar, vale? Mm-hmm. Però sí que, res, d'aquí... Estic parlant sempre de la forma tradicional de fer.
0: Sí, sí, sí.
2: D'aquí 15 dies sí que ja n'hi haurien dels que hagis sembrat a l'exterior, no? Perquè si els has sembrat a primers d'abril, doncs ja en dos mesos i uns dies, doncs ja...
1: I tomàquets, que també, diguéssim que el juliol ja, els que s'han sembrat ara, diguéssim que el juliol ja en podem trobar,
2: sí.
1: No?
2: Sí, jo ara, per exemple, si vas al mercat, encara d'aquests tomàquets que ens agraden, que tenen nom i cognoms, no? Doncs allò, el pometa, sí. El barbastro... Aquí a Mataró hi ha un tomàquet blau...
0: Que es diu tomàquet Mataró, a més.
1: Ah, sí.
2: Bueno, hi ha un tomàquet blau que és una varietat, no? Però aquí sí. Jo conec un productor de Mataró, però puc dir el seu nom, que no crec que s'enfadi, perquè és per una cosa positiva, que es diu Macià, que es diu Xavi Macià, que ell es dedica a fer tomàquets d'aquests una mica, diguem-ne, de bona classe, no?
1: Ah, coi.
2: I ara aviat em va dir que sí, d'aquí 8-10 dies ja començarà a collir tomàquet blau. Doncs això que dèiem, cor de bou, barbastro, tomàquet blau...
0: Perdona, aquest Macià està a les Cincènies?
2: Sí. Sí.
1: Ah, doncs mira, deu
0: ser... Sembla que
1: té alguna a veure familiarment.
2: Coneixen algú de la família, o què?
1: Sí, sí. Jo diria que sí.
0: Som, indirectament, som de família.
2: Ah, bueno, doncs això no he dit res dolent.
0: No. Però ara, doncs, perdó...
2: Hi ha pocs dies que vaig parlar amb ell per preguntar-li això, no?, del tema dels tomàquets, perquè jo ja sabeu que jo em dedico molt a... Bueno, molt, em torno a dedicar a fer pèsols a l'hivern, primavera i tal, sí. Però els tomàquets... els tinc una mica obligats perquè vaig molt amb l'altra feina molt, molt de bòlit i no n'he sembrat. Però clar, no he sembrat, però m'agrada tant menjar tomàquets bons.
0: Oh, és que quan el tomàquet és bo...
2: Quan arriba el temps...
0: Una amanida només de tomàquets?
1: Només de tomàquets.
2: Ja l'hem tingut diverses vegades, però és que a Mediterrani, diguéssim, tota la conca mediterrània, la cultura que tenim pel tomàquet, Itàlia, Grècia, Catalunya, sí. Andalusia, tot l'interior d'Espanya, evidentment, que també en fan de diferents tipus de tomàquet i tal... Hòstia, és una veneració, no? I quan aquest tomàquet ha estat, doncs, ha pujat amb el sol, no? amb l'escalforeta de l'estiu mediterrani i tal, és una passada.
1: És una delícia.
2: Està ple de gust.
0: Mira,
2: I cada tomàquet el seu, no?
0: Sí, aquí anava, Tata. És que jo vaig quedar sorprès. Aquí a Argentona veig una variant de tomàquet que es diu tomàquet... No sé si és tomàquet Mataró o tomàquet de Mataró, sí. Que té aquest to blavós, no l'havia vist mai.
2: Però el nom l'ha acuñat precisament aquesta persona de la que et parlava, perquè de tomàquets blaus n'hi ha i en trobaràs en diferents llocs, però ell, diguem-ne, que s'ha cuidat de seleccionar una varietat, de sembrar-la i d'alguna manera és el seu. Per entendre'ns, no? I com més temps passa, més seu serà, per entendre'ns.
0: Uh-huh. Sí, sí.
2: Més diferents seran els altres.
0: Doncs, perdona.
2: I distribueix aquí a botigues de proximitat, per la comarca i tal, i és un tomàquet que a mi m'agrada per dues coses, perquè quan l'obres, perquè jo, clar, primer rufo el nas, jo tota la vida, doncs, pometa, tomàquet clar. De Montserrat,
0: hòstia, sí.
2: Tomàquet blau, on te vas amb el tomàquet blau?
0: Cor de bou.
2: Ja se'm va entrevessar.
1: Yeah.
2: Però clar, hòstia, el vaig obrir, el vaig olorar i vaig dir, hòstia, quin olor que fa més intensa de tomàquet i de tomaquera. I després que la pol, que és molt, o sigui, és, té molta polpa, és molt carnós.
1: Uh-huh.
2: I ja, per exemple, a diferència del tomet, del pometa, que jo el venero i m'encanta, eh? Mm. Però el pometa és com més buit,
1: sí.
2: Hi ha més espai, sí, per les llavors, no? Sí. Per les llavors, per l'espai buit, i amb pell i una mica de carn enganxada a la pell, no? Però vull dir que tampoc és... Són tomàquets molt diferents.
1: I tant,
0: i tant.
2: I gustos molt diferents. El pometa té un punt d'àcid,
1: sí,
2: que per les amanides és ideal, no? Però, no sé, jo amb aquest blau... T'he tallat, Jaume, que m'has...
0: No, no, no, no. No, no, no, no, no, acaba, acaba. L'únic que...
2: No, doncs això, simplement dir-te que sí, que m'encanta amb aquest blau i...
0: El provarem.
2: És una descoberta relativament recent.
1: Jo no el coneixia de res i ara, al dir-ho al meu germà, dic, ostres, no, no, ni l'he vist. Vull dir, no, no...
0: Doncs, ara he descobert... Arran de llegir un llibre sobre la, que parla sobre la denominació d'origen de l'Ella, dels vins de l'Ella,
2: sí,
0: que alguns llocs de vinya han recuperat un raïm que es deia raïm Mataró.
2: Ah, ah, sí, hosti.
0: Sí, sí, sí, que és una de les altres curiositats que he descobert.
2: Això que ara saltem el raïm, que ara estem en un temps que la vinya... està, doncs, amb el traient el si sí, a penes està traient el raïm jove, la grana que té que anar madurant durant l'estiu i que es pot collir finals d'agost, primers de setembre, aquí se n'havia, bueno, ja ho sabeu, totes les muntanyes a l'entorn del Maresme havien sigut vinyes, tot el que veiem, boscos de pins eren vinyes, i arran de la filoxera doncs, va ser quan se'n va anar tot a prendre pel sac, no?
1: Sí.
2: I només alguna petita zona com a l'Ella o així s'ha quedat cultivant el cep, que es va salvar gràcies a això de... Sabeu per què es va poder continuar, no? Semblant...
0: Bueno, era un cep que, diguem, que venia d'Amèrica, no?
2: Ah, exacte, sí, el peu americà aquest, sí, sí, sí. Era un peu que el raïm que donava era pèssim, per entendre'ns, no?
1: Però aguantava la...
2: Ah, exacte, i aquesta soca aguantava aquesta enfermetat, llavors si l'empaltaves d'una altra varietat que tu volguessis, i ara, bueno, ara totes les vinyes d'aquí són així, no, no, ja ha canviat. Ja no, són les varietats que hi havia fa 120-930 anys.
1: I per tant, la filoxera ha desaparegut. Com a, o...
2: Ostres, jo assegurar-t'ho no t'ho puc assegurar,
1: clar,
2: però
1: no
2: és un dels problemes que tinguin els viticultors avui en dia.
1: No, ho deia en el sentit de que, com que, diguéssim, que tota la vinya d'ara ve d'aquest empelt, no?
2: Exacte, sí, sí,
1: clar,
2: sí, per això.
1: Si tornéssim a plantar vinya sense...
2: Probablement en estat latent, encara que hagin passat 100 anys, la filoxera tornaria a aparèixer, segurament.
1: Mm-hmm.
2: Això costa moltíssim d'erradicar.
1: Clar.
2: Sí, sí. Te'n vas a Mart i potser hi ha filoxera, també, vull dir, igual, és el que vull dir.
1: Ja, clar.
2: Vull dir que aguanta molt els fongs, els virus, les bactèries, aguanten molts anys sense... Bueno, inclús les males herbes, perquè ara, mira, ara pensem en un altre mal. Estàvem parlant de l'estiu, dels tomàquets i l'albergi, tot això és molt maco. Però un dels grans enemics de l'estiu dels pagesos és les males herbes, perquè, a més, és que, clar, com que tu regues més, no, i fa més calor, i el dia és més llarg...
1: Hosti, que creixen com aquell carrer.
2: Proliferen, doncs, clar, no més ràpid que la planta que tu vulguis sembrar, no?, i que tu vulguis cuidar. I bueno, doncs és això, no? Una de les varietats d'herbes que es converteixen en plaga és, per exemple, la castanyola, no? És una herba que fa com una xufla a uns 10-12 centímetres de profunditat i d'allà surten com unes arrels i d'allà surt l'herba i tu, encara que l'arrenquis, es reprodueix constantment.
0: Ah, cony.
2: I si n'arrenques una, en surten tres, vull dir, és una passada. I és una... Bueno, és una herba que des del mes de maig fins al mes d'octubre-novembre, doncs, és molt enemiga del pagès, no? I és una gran feinada que tenim els pagesos d'erradicar-la, clar. Eines que tenim, les mecàniques, no? Regar-les amb les mans, regar-les amb xapo, les preventives, que són posar malla, per exemple, no? Unes malles que són com un plàstic porós,
0: sí,
2: i tu fas un foradet allà on vols la planta, ho regues directament allà, o si ho regues per aspersió tampoc hi ha problema, perquè la manta és porosa i, per tant, l'aigua pot baixar cap avall, però l'herba no pot sortir, només.
1: Vale.
2: Que també surten, clar, perquè estan a tot arreu. No?
1: Clar.
0: Bueno, però fa de tope, diguem, fa de protector.
2: Hi ha una altra que és més agressiva. Digues?
0: No, que fa de protector.
2: Exacte, sí. I després n'hi ha una altra que és més agressiva amb el sol, amb la terra, diguéssim, que és els herbicides selectius. Herbicides que... Bueno, hi ha els selectius i els totals, clar. Hi ha herbicides que, si vols matar herba en un lloc on no hi tinguis plantes bones, ho tires i queda tot sec com una mojama, i ja te l'has carregat.
1: Clar.
2: I els altres que són selectius, que van a un tipus determinat de morfologia d'herba, de fulla i tal, i, per exemple, no sé, per la menta n'hi ha una, per al cibulet n'hi ha una altra, per al cilantro n'hi ha una altra, i clar, per això, al final, sempre deixa un residu químic clar, a la terra, no? És evident.
0: Bueno, llavors, Tata, per, sí, diguem, per aquest estiu que ja el tenim a sobre...
2: Ja el tenim a sobre.
0: Tomàquets, se'ns han acabat... Se'ns ha acabat l'esvergínia.
2: Com que, dir que se'ns ha acabat?
0: Vull dir, a nivell de plantació encara tenim esvergínies, encara tenim...
2: Sí, les estem plantant. Home, ara, a primers de juny ja és una mica tard, no? Perquè comences a collir finals d'agost, primers de setembre, i llavors hi vindrà el fred i els dies curts i ja tindrà poc procés. Per això la gent intenta sembrar-ho aviat, perquè tingui part de la primavera i tot l'estiu per davant la planta, no? Perquè t'hi faig Bueno, no passa res, eh? Jo havia sembrat tomaqueres a primers de juny, o sigui, ara, en aquestes dates, que anava a ajudar el meu avi, i bueno, ja està, i a finals de juliol ja collí algun tomàquet.
0: I per el que fa fruites?
1: Home,
2: a mi, a veure, hi ha les fruites de terra, no? Les que s'arrosseguen per terra, com el meló i la xíndria, que a l'estiu són... Bueno, sobretot la xíndria, és un plaer quan tens set, no? Quan tens
0: calor. Sí.
2: I està fresqueta.
0: És el millor.
2: Diu, quan menges xíndria, beus i et rentes la cara, no?
0: Sí, i tant.
2: I la xíndria, doncs, és molt bona i, bueno, doncs necessita això, precisament. Calor i calor i aigua i calor. Sí. Tampoc regar-les, aquestes plantes, com els melons de xíndries, no excessivament, com la majoria de fruites, eh? Però aquests ho noten molt perquè llavors no, el seu gust no és tan concentrat, saps? És més aigualidet, no té tant de sucre, per entendre, saps?
1: O sigui que... Clar, el sucre no està tan concentrat, si rigues molt.
2: Perquè la planta estigui bé, perquè el fruit està inflant no, i vagi madurant, però sense passar-se.
1: Clar, clar.
2: Tot cap al final acaba de madurar i el tinc per collir. I a mi... Bueno, aquestes meló i xíndria m'agraden molt. I dic xíndria, no sé si...
0: No, és que... No, que has de dir xíndria perquè al Maresme diem xíndria.
2: Xíndria, vale. És que la gent de Barcelona diu, com és que dius xíndria?
1: No, és xíndria.
2: Jo, xíndria, sí.
0: Jo, em sembla que te la vaig explicar aquesta anècdota, em sembla que la vaig dir per ràdio, però quan tu jo sortia amb la Montse, que ella és de Sabadell, a les Santes... Hi havia una gent que venia a xíndries i posava «Tenim xíndria!» I es va posar a riure i em diu «Ho posen en amics!» Dic, cony, clar,
2: és que així... Com
0: ha d'anar, si no li vaig dir?
2: És que a més la xíndria ve més de gust que la xíndria. La xíndria, hòstia, no sé, no és tan sucosa.
0: És veritat.
2: Aquesta X és com... És tot aigua, això. Sí, la xíndria. Doncs a mi... Ara, com a perfum, a mi m'agrada el préssec, un bon préssec de vinya. Jo sóc el fan, i és una de les que costa més trobar a l'estiu. Bons préssecs de vinya.
1: Bons préssecs de vinya, sí senyor. Cada vegada costa més.
2: No, els d'aigua... Si fa no fa, o els barguaios... Més o menys, si se l'agafes maduret...
0: Ai, l'hem perdut.
1: Ara l'hem perdut.
0: Ara sí que l'hem perdut.
1: Hola, que t'hem perdut.
2: A veure, em sentiu ara?
1: Ara sí.
2: Vale. No, estava parlant d'això dels préssecs, que a mi m'agrada molt el préssec de vinya, que té gust de préssec.
1: Sí.
2: Vale? I normalment aquest, fins a finals d'agost, primers de setembre, normalment abans no te'l podies menjar. No? Els primerencs eren aquests d'aigua, aquests més vermellets, no? Més sucosos i tal. Però l'altre és tan concentrada, la seva carn. Bueno, és... No sé, per mi és el fruit de l'estiu.
0: Ai, sí. Sí.
2: A mi passa una cosa, que hi ha fruits que són d'estiu, però que ens els roben per donar-nos-els a l'hivern, que són les pomes. Si tothom es pensa que les peres i les pomes són d'hivern, perquè les trobes a la botiga a l'hivern.
1: Sí,
0: tant.
2: I això em sembla que ja ho hem comentat alguna vegada, sí. Perquè jo em repeteixo més que la gent gran.
0: Bueno, nosaltres també.
2: Però vull dir que, clar, què passa? Que com que admeten entrar... Veus, segurament el préssec això no ho admet, o altre tipus de fruita, però com que tant el, la poma com la pera, si els culls bastant verdets i els poses amb aquelles càmeres, en fred, amb un gas X que es ralenteix moltíssim la maduració, pràcticament la paralitza, doncs clar, això, tot això es cull el juliol i l'agost. Els temporers de fruita no van pas a collir fruita l'octubre o novembre.
1: I tant.
2: Si de cas a l'octubre a finals, no? Però vull dir, oi, a principis, però vull dir... I clar, i tu vas i trobes el novembre, el desembre, doncs, peres, pomes, tot això, que han estat collides a l'estiu, no?
1: Clar.
2: O sigui que també... Però veus, tu olores una poma i fa olor d'hivern, no? Per què?
1: Ja.
2: Aquell perfum... que també és molt fi, no?, quan la poma és autèntica.
0: Home, i tant. I, ostres, a veure, jo disfruto molt amb les pomes. Jo sóc un enamorat de les pomes de Girona.
1: De Girona.
0: De l'Empordà. Ah, sí. De l'Empordà, per ser més exacte.
1: Sí, senyor.
0: I la veritat, fan unes pomes molt bones, unes mides molt bones, també, sí, de pomes.
1: Sí, perquè és important la mida, perquè, ostres, hi ha unes pomes que semblen bales de canó, de tan grosses, i costa de menjar, això.
2: És ideal, un tamany ideal.
1: Sí.
2: Altra, que és com la poma, que sembla com la poma silvestre, que és molt més petitona, sí, que és molt intensa, de gust, però, clar, també allà no, hi ha poca xitxa.
0: I Tata, jo sé que perdó la meva ignorància, però jo, diguem, que jo sé que no toca ja menjar pomes quan les pomes són farinoses. Que sí. Hi ha un moment que dius,
2: sí,
0: ara no toca.
2: Ho fa la varietat, però ho fa el temps que som. Cap al final de temporada, doncs, quan ja s'han tirat 3 mesos i mig de càmera i 2 mesos i mig de camió en camió.
1: Clar.
2: Estic exagerant, eh? Però,
0: sí.
2: Què vols que sigui allò al final? Ja porta massa temps.
1: Massa temps.
2: I al final passa d'estar verd a ser un suro. I no passa per l'estat d'haver fet el seu sucre, haver fet la seva aigüeta, no?
1: Clar.
2: Això és com les mandarines.
1: Aquell crec que fas quan són...
2: Encara que siguin àcides, veus, aquestes sí, taronges i mandarines, hem de dir que aquestes sí, que són d'octubre, novembre i desembre, fins i tot. No?
0: Sí.
2: I aquests són cítrics que són d'hivern.
1: Sí.
2: Però tornant a això, no? Amb la sucositat de la fruita, la mandarina quan està a principi de temporada, encara que sigui àcida, si és sucosa, si treu, no? Si esclata dins teu amb suc i aigua, bueno, està bé. Però clar, és horrorós és com mastegues una mandarina que el grill està pensit,
1: sí,
2: no? que ja pràcticament no té suc a dins, no? Que mastegues allà i és tot fibra,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: I el que deies tu, Jaume, de les pomes farinoses i les peres farinoses, que també...
0: Sí, tens raó.
2: A vegades obres una pera amb tota l'il·lusió, la peles, no sé què, i clar, si no t'embrutes les mans, ja dius malament rai, si ja no et queden les mans pringades de...
0: I ara toca les peres de Sant Joan, no?
2: Sí, bueno, aviat. Bueno, teòricament, com diu el seu nom, toca per Sant Joan.
0: Oh, que bones que són.
2: Sí, a més, hòstia, a mi m'agraden molt fredes de la nevera, no? Perquè ja és el temps que ara... Perquè són així que... És a dir, que siguin un puntet verdes, no excessivament, però que quan tu la mosseguis faci crec, no?
1: Sí,
2: que la pera de Sant Joan és bo que criquegi una mica, almenys pel meu gust.
1: Sí.
2: I després hi ha les de Sant Joan autèntiques i les de pseudo Sant Joan, perquè les de Sant Joan autèntiques, si les teniu en ment, són una miqueta més petites, més arrodonidetes. Llavors n'hi ha unes que són com més allargades i més groguenques, que aquestes no són exactament les de Sant Joan, però que també se solen vendre en aquesta època.
1: Per aquesta època, sí.
2: Com a primerenques. Sí.
0: Escolta, tata, ara m'he penjat amb una cosa...
2: Sí.
0: Que m'ha fet per això de la síndria. Mira, i tinc aquí, he mirat per internet, i diuen que fem servir el mot síndria al Maresme, la Selva, Empordà i Gironès.
2: Ah, pues mira.
0: I a les Terres de l'Ebre, en canvi, preval el meló de moro.
2: Perquè nosaltres som de la Catalunya Vella, que en diem, o sigui, els que veníem de la part d'allà de Llemotges, no? D'allà de la Catalunya Nord, per entendre's, no? D'aquesta franja que s'ha anomenat, i cap a baix, doncs, és veritat, hi ha hagut molta més influència del món àrab, i és el que en deien la Catalunya Nova.
0: Bueno, fixa-t'hi.
2: Es va fer posteriorment, no?
0: I aquí generalitza, perquè jo he estat a València de bolos, i cada zona li diuen també la seva manera,
2: eh? Sí.
0: En el País Valencià se li diu meló d'Alguer.
2: Meló d'Alguer.
0: I a la Catalunya Nord li diuen síndri.
1: Sindri.
0: Sindri. A Mesa.
1: Sindri.
0: Sí, sí. A Mallorca es veu que també, i segons, i a Sardenya també li diuen meló d'Alguer.
2: Hòstia, no, és, bueno, amb el diguem-ne, amb les fruites o amb les coses del camp, és una passada.
1: Sí, la quantitat, depenent del territori, com...
2: La varietat que
1: sí,
2: hi ha.
1: Sí,
2: la
1: collonut.
2: Que és que això del nom, mira, avui he après una cosa, i que no té massa a veure amb això, però us ho comentaré ràpidament. D'on ve el nom formatge, a diferència de queso? Vale.
0: Fas recordar un acudit.
2: Hòstia, com era, Jaume, aquest acudit?
0: Aquest dels gallegos.
2: Ah, sí.
0: Que deia...
2: No llama fromage, diu, però...
0: Diu, sí, que
2: com era, això? Sí.
0: No, deia...
2: Que parlaven dels francesos.
0: Sí, parlaven dels francesos. Diu que el pan li diguin pet, vale. Que el vino li diguin ben, vale. Però el queso, que tot el món sap que és queso,
1: li diga fromage,
0: li llama fromage.
2: Això ja no me quadra, no? Mira, arrel d'aquesta anècdota, resulta que ho he pres avui, això, mira, i ho deixo anar aquí, perquè també estem parlant d'aliments, doncs mira, encara que tampoc no siguin del marès.
0: El formatge combina bé, també, amb segons quines fruites.
2: Es veu que el queso ve de queijo o d'una arrel llatina, que parla d'aquesta llet fermentada, de la pasta que surt d'aquesta llet fermentada i que dona lloc a moltíssims formatges, depèn del quall que hi hagi, depèn de moltíssimes coses, no? I hi ha tantíssims formatges al món. El formatge ha agafat el fet de que tu poses aquesta pasta de llet fermentada en un motlle que li dona forma, i la forma que pren és el formatge.
1: Ah,
2: de forma, és a dir, que ve de l'arrel forma.
1: Forma.
2: No havia plantejat mai això. Jo
1: és curiós.
2: Sí. Doncs ve de forma, de la forma que...
1: De la forma que li donaven quan feien...
2: Quan surt del motllo, eh?
1: Hosti, tu.
2: El motllo li ha donat una forma i d'aquí ve formatge.
1: I s'ha quedat amb això, etcètera, amb aquest nom. Molt bé.
2: I en canvi, queso ve de la part, diguem-ne, del que és doncs, la matèria prima.
1: La matèria prima.
0: Veus? Doncs escolta, ens anem amb això
1: de
0: cultura catalana. Ara acabo de veure que també al País Valencià li diuen meló d'aigua.
1: Meló d'aigua.
0: També,
2: bueno,
0: també.
2: Aquests com els anglesos, que és watermelon, no?
1: Watermelon, sí senyor.
0: Watermelon, sí. Sí. Doncs escolta...
2: Bueno, hi ha una cosa, però una petita cosa. La zona també de, almenys que jo sàpiga, cap allà Reus, Baix Camp i tal, en diuen moló, no diuen meló. El meló?
1: En diuen moló. Moló.
2: Moló, moló.
0: Moló.
2: Sí. Vols moló? Sí. No meló.
1: Ah, cuy.
0: Bueno, nosaltres la figa de moro a Sicília li diuen figo d'Índia. Sí.
2: Bueno, doncs mira.
0: Sí.
2: Però és però hi ha moltes coses en comú, que és curiós, no?
1: Sí.
2: Que per això, no? Per el tema. M'heu tornat a perdre?
0: T'hem tornat a perdre. Has tornat a obrir la xeta.
2: I dieu, bueno, va, tata, que ja t'hem perdut. Bueno, no passa res. Anava a dir això, només. Una xorrada que no té... No venia d'enlloc, perquè ara, a més m'ha marxat amb això.
0: Sí, ara sí.
1: Ara sí.
0: Escolta, tata, no, ho deixem aquí, que la gent mengi tomàquets, que la gent mengi esbergínies, que mengi préssecs,
1: i que mengi melons, tota la fruita que es pot trobar a partir d'ara.
0: Sí, i sobretot que sigui d'aquí.
1: Sí, per favor.
2: De proximitat.
0: Que per sort...
2: Això fa salut. Cuides les teves papil·les gustatives perquè també gaudeixes més i fas territori.
1: I fas territori, i tant.
2: Aquí, doncs, a subsistir, no? Perquè és així.
1: I saps que és fruita bona, vull dir, que no ha estat que no ve de lluny, ni ha estat en càmeres frigorífiques.
2: Bueno, és bona per això, i és bona perquè ara hi ha l'última, eh? Perquè és que sempre em treu un link que me'n vaig amb un altre link. Però és veritat que és bona, però les normatives d'aquí, sobre fruites, sobretot vegetals, són molt més estrictes en quant a químics, etcètera. I els que arriben de llocs lluny, no et diré països, però tots els coneixeu de sobre, no pateixen tots aquests controls.
1: No.
2: O sigui, arriben més baratos i
1: I els controls que fan aquí no els fan en allà.
2: Saber, perquè ells no estan sotmesos a la legislació d'aquí.
1: Bueno, això és el que ens trobarem amb el Mercosur.
2: Bueno, és això, el Mercosur és la clau de volta de tota aquesta història.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, només que en siguem una mica conscients, ja està.
0: Per això que aconsellem als que ens escolten que quan hi ha llocs que sí que ho fan, tot s'ha de dir, però hi ha llocs que encara no, que quan vagin a comprar la fruita, encara que inclús els, fruita i verdura, el que sigui, perdó, encara que diguin, ah, si no ho posa, que pregunti, jo ja tinc la costum de preguntar d'on ve això.
1: Sí. Sí. Sí.
0: I això és una cosa que s'ha de fer a aquells llocs que no ho fan.
2: Molts dependents no ho saben.
1: No ho saben.
2: Però, bueno, però... Sí, sí. No,
1: pues està bé, està bé, pues està bé preguntar-ho. I tant que sí.
2: Està bé que ens hi acostumem. Perquè,
1: I tant que sí.
2: Bueno, perquè...

0: ja sí. Queda fatal perquè sempre ho diem en Montaner,
1: sempre,
0: no
1: sempre és veritat.
0: Ens hem de veure, ens hem de veure un dia passar. No sé,
1: no hi ha manera.
2: Per cert, ja acabareu el programa i potser jo no ja s'haurà acabat. Quan acabeu vosaltres?
0: Si tot va bé, d'aquí dos dimarts.
2: D'aquí dos dimarts, bueno.
0: Sí.
2: Escolta, si no ho fem per l'últim programa, fem-ho per qualsevol programa, és que tant li fa. Un dia dius, mira, tata, et va bé tal hora i et va bé venir a l'estudi? Jo, home, si puc, vindré. I em dia em fotria il·lusió venir cap aquí.
1: Clar.
0: Cago la Marcelada.
2: Tant li fa que no sigui ni el primer ni l'últim programa. Pot ser entremig, no passa res.
0: Bueno, ho podem fer un a l'últim programa
1: i
0: que vingui ja amb souvenirs.
1: Amb souvenirs.
2: Però és que tot època hi ha de tot, eh?
1: Això és veritat.
2: Si ho vinc un any al mes d'abril, us puc portar un cistellet de pèsols que fliparem.
1: Ai, calla.
0: Que m'agraden els pèsols de Llavaners.
2: Quin millor souvenir que aquest.
0: Hòstia, és la marca. Sí, home, i tant. Bueno, en parlem, tata.
2: Doncs, apa, de noches, una abraçada.
1: Igualment, maco.
0: Bon estiu.
1: Adéu, cuida't, adéu.
2: Igualment.
1: Adéu. I nosaltres continuem escoltant el senyor Ismael Miranda i ens anem a parlar amb la Teresa de la llibreria Cucut.
3: Llavors porto la porta, perquè és una porta portàtil, de fet.
0: Ah, una porta portàtil.
3: Sí.
0: I com ho portes, això bé, de portar una porta?
3: Ho porto prou bé, eh?
0: I ho suportes? Ho portes bé?
3: Un moment, que tenco la porta, que m'entra aire.

0: cada vespre, si voleu gaudir, si voleu passar-vos-ho bé, escolteu Noches de nit. Flipareu. Us ho passareu més bé que un pèsol i que un gínjol. Escolteu cada dia Noches de nit. I si no ho fan cada dia, doncs ho escolteu els dies que ho fan.
1: Els llibres del Cucut.

0: Molt bé, recordeu, això és Noches de Nit, el programa cultural de Ràdio Argentona, que estem els dimarts, des de 8:15 fins a les 9 del vespre, i ara que són ja 9:15, tocadets, passant 3 minuts, ens anem a parlar amb la Teresa de la llibreria Cucut, exacte, de Torroella de Montgrí, i anem a parlar de llibres, naturalment. Teresa, bé, de llibres sí, si ella vol d'alguna altra cosa, però vaja,
1: sempre,
0: fundamentalment
1: sempre
0: de llibres. Teresa, bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: Com estem?
2: Bé, bé, bé, molt bé. A casa, perquè avui estem fent... Bueno, aquesta setmana fem inventari al Cucut.
0: I
2: anem els dematins, que empalmem allò, jo què sé, de les 9 del matí a les 3, i després a la tarda és 2 hores de no poder fer res.
0: Clar.
2: Fet un nyap i res, m'envien dut l'ordinador a casa i...
0: Per tant, són dies que tens tancada, la, diguéssim, la llibreria? És a dir,
2: exacte,
0: que no despatxeu.
2: En comptes de ser allà, ho tinc tancat. Mira que ja és un mes horrible, per això fem l'inventari aquesta època, ja, perquè al maig a les llibreries ens fotem de gana i d'avorriment. Bé, avorriment mai, perquè sempre hi ha molta feina.
0: Sempre hi ha, clar.
2: Tornar el que no s'ha venut. I, a més, com que també es feria del libro en Madrid, en mayo,
0: sí, és veritat,
2: pues
0: sí.
2: Nos envían muchas novedades en Torroella de Montgrí.
0: Ja ves.
2: I llavors és un drama, perquè veiem a venir els rebuts, no entra ningú per fer ni un euro, i arriben novetats que sabem que no els podrem col·locar enlloc, saps? I és com una locura.
0: Clar, perquè diguéssim que hi ha la ressaca del Sant Jordi d'aquí, per entendre'ns, no?
2: El Sant Jordi, la veritat, el Sant Jordi, si ho valorem, els llibreters, és un drama.
0: És un drama.
2: Tenim una immensitat de llibres a les llibreries que no ens acaben enlloc.
0: Clar.
2: Se'n ven, jo què sé, un tant per cent molt baix d'algú que tenim, i llavors hem de reaccionar molt i molt ràpid a intentar tornar el que no s'ha venut. I, a més, és gairebé, és contradictori pensar que, per exemple, el més venut d'aquest Sant Jordi, nosaltres al Cucut en podem vendre, doncs, no sé, 25, 30 aquell dia, perquè també es venen altres coses, no
0: Clar.
2: És el més venut, no? Clar, després penses, si te'n queden 10, penses, bueno, ja els vendrem, no?, l'estiu,
0: yeah.
2: I te'ls vas quedar. Però és que si n'has venut 25, amb un 25% de descompte que ens queda... i ens en quedem 10, tot el que hem fet venguent a tot el marge, no sé que estem per pagar aquests 10 que ens quedem, sabeu?
0: Clar.
2: I llavors no hi ha diners, o sigui, quan arriba el mes de juny no tenim un duro, els llibreters. Estem amb les pòlisses vermelles, desesperats, ara no es venen ni quaderns d'estiu. Abans era allò, mira, quan vingui Sant Joan començarem a vendre quaderns d'estiu. Ni això, perquè ara treballen molt amb pantalles,
0: ja
2: no, com que no treballen amb llibre de text, ja tampoc fan el quadern d'estiu escrit.
0: Clar.
2: I bueno, no, tu un drama darrere l'altre, no vull pas ser un pluricó, molt divertit, però no, res, vull dir que per això estem tots, no som l'única llibreria que estem fent inventari, vull dir...
0: Ja, deuen aprofitar aquests mes per fer això, no?
2: Sí. Aquest mes, novembre a vegades també, però no, perquè novembre és molt bonic que quan ve els Nadals, sí que és una època que ens encanta, i llavors sí que volem preparar-ho bé, i el novembre és un mes menys dolent, diguem, tot i que és fluixet, és més interessant, o sigui, el que ens ve ens fa més il·lusió.
0: Ja.
2: En fi.
0: No sé si entren moltes novetats ara, diguéssim.
2: Bueno, no tant com...
0: No tant, oi?
2: Clar, nosaltres, de fet, com que també us triem més en català, l'època molt forta de novetat és febrer-març. Això és una locura. A l'abril ja intenten no enviar gaire cosa. A vegades alguna d'aquestes apostes molt assegurades, per exemple, jo que sé, aquest any, doncs el de l'Òscar Andreu va entrar a l'abril. Vull dir que, i no sé, en Xavier Grasset, em penso que també va entrar a l'abril. Vull dir que els que saben, bueno, que entrin quan entrin, vendran.
0: Clar.
2: Però per treballar bé un llibre per Sant Jordi ha d'entrar la primera quinzena de març com a tard. Després ja tots estem atabalats.
0: Bueno.
2: I ara sabeu que, bueno, no sé si no ho sabeu, us ho dic, el dia 17 de juny, o sigui, molt aviat, es dirà quins són els Premis Llibreter d'aquest any, Llavors, el Premi Llibreter es dona a obra publicada el 2025.
0: Sí.
2: I us porto una proposta de... O sigui, hi ha diverses categories, la categoria de narrativa en català, la categoria d'assaig, la de juvenil en català, juvenil en altres llengües, àlbum il·lustrat, vull dir, també, o sigui, es donen 5-6 categories, va?
0: Déu-n'hi-do, sí.
2: I una de les que hi ha, que és el llibre juvenil o literatura juvenil en català, és un llibre de la Tina Vallès. La Tina Vallès és una autora que té una habilitat extraordinària pel conte curt.
0: Sí.
2: I també per fer quotidian, o sigui, la quotidianitat, fer-la, traduir-la a literatura. O sigui, ella fa miracles, o sigui, és una tia que fa jocs de mans amb la literatura. Llavors, ha fet un llibre que es diu Cartes imprevistes, que opta al Premi Llibreter. És un llibre que té il·lustracions molt subtils, molt pinzellades, pràcticament, d'una autora, d'una il·lustradora que es diu Mercè Galí. I aquestes cartes imprevistes són els objectes que hi pot haver en una casa que es comuniquen entre ells. Val? I ara us en llegiré tres.
0: Va, perfecte. Perfecte. Sí.
2: Llavors, la primera carta la fa el drap de cuina a la tovallola de mans. La tovallola de mans, que està al costat de la pica del lavabo, això és allò, l'adreça, i el drap li diu: estimada tovallola de mans, no saps com t'envejo. Sempre fas olor de sabó perquè ella se t'aixuga les mans un cop ja les té netes. No m'agrada gens ser un drap de cuina. Ahir la humana va netejar un grapadet de seitons, després es van dir dins a l'aixeta sense ni gota de sabó i llavors em va aixugar sense miraments. I ara faig pudor de peix. Però és que abans d'ahir li va caure una mica de suc del pot d'olives a terra i saps amb qui ho va netejar? Exacte, amb mi. Quin fàstic. És que va, com que no la veu ningú, des que viu sola... Només sóc feliç quan surto de la rentadora i m'estén tot net al sol. Però sé que serà poca estona, perquè de seguida tornaré a penjar en un racó de la cuina i llavors m'agafa per lamentar-me. Em penso que totes les agulles d'estendre del cistell estan tipes de sentir-me. Ahir, l'agulla 23 la vaig notar especialment nerviosa i ara em sento culpable. Però no hi puc fer més, sóc així. Fastiguejat i amb ferum de seitons al drap de cuina.
0: Està molt bé.
2: La següent carta... espera't, ja ho veureu. La següent carta és carta de l'agulla d'estendre 23 a l'agulla d'estendre 24. Agulla d'estendre, cistell, balcó. Benvolguda agulla d'estendre 24. Avui no t'he vist el fil. Fa dies que no estenem res juntes. M'ha tornat a tocar el drap de cuina i l'he hagut d'aguantar tota sola, sense l'ajuda de cap companya, i se m'ha fet etern el dia. Al vespre estava convençuda que coincidiríem en el mateix racó del cistell, però no t'he trobat. Per això t'escric, t'he de dir una cosa molt important. Durant tot el dia d'avui, amb el sol torrant-me el cap i el drap de cuina lamentant-se sota meu mentre s'aixugava, mira que n'arriba de ser de plom. He tingut molt de temps per pensar. Ho tinc decidit, estimada, me'n vaig, vull veure món. A la propera bugada em deixaré caure al pati de baix i que l'aventura hi faci la resta. M'hauria agradat que haguéssim estès alguna cosa juntes abans d'anar-me'n, però si puc et saludaré des de baix. No en diguis res a ningú fins que me n'hagi anat, sisplau. Confio en tu. A reveure. L'agulla d'estendre 23.
0: És molt divertit. Està molt bé, molt bé.
2: Us llegiré la carta d'una admiradora secreta a la sabata esquerra. Llavors, la sabata esquerra té una admiradora secreta. Està a l'armariet Sabater, rebador. Escolta, sabata esquerra, és que no sents el soroll? És el meu cor que està en guerra, que batega per tu, foll. Coincidim al rebador, cada dia, pocs segons, al costat del calçador i sabates de talons. Crec que encara no m'has vist, però quan surts al carrer, el meu cor es posa trist, perquè em quedo al sabater. Soc d'Espart, vella i gastada, i no surto mai del pis, però em tens ben enamorada, i això és el primer avís. I amb aquesta endevinalla, plena de tant de sentiment, qui t'escriu per fi ja calla i t'espera ben pacient. Si sents el mateix per mi, ja saps què hauràs de fer. O bé vine fins aquí, o pren llapis i paper. La teva admiradora secreta.
0: Està molt bé.
2: Ja es perdeix d'estar per casa, s'ha enamorat de la sabata.
0: Ostres! És, clar, és xula. La idea és molt, molt, molt divertida.
2: És molt divertida. Sí. Però a més, aquesta narració va avançant perquè els estris es van preocupant perquè la humana cada vegada surt menys. Les sabatilles es començaran a queixar que estan cansadíssimes perquè els utilitza massa. Uh-huh. Les sabates, al contrari, no surten mai
0: clar. Al carrer.
2: Que estan acostumades i troben a faltar l'aire, i troben a faltar l'ambient i ho troben a faltar tot. Les agulles també es preocupen perquè veuen que treballen poc, no surten del cistell. De sobte hi ha un canvi perquè venen a visitar la germana i la neboda i no sé qui la ve a visitar. I al cap d'un temps sembla que hi ha un canvi i de sobte el plat de la vaixella cansat perquè només servia aquell plat, de sobte són dos plats. I ja s'animen perquè ja no és només un. I com tot això, bueno, tots els estris anem sabent que la humana, doncs, per la raó que sigui, havia trencat una relació, anima la germana, de sobte surt amb una altra persona, i bueno, hi ha un fil, vull dir...
0: Sí. Tot aquest fil argumental el sabem a través d'aquests elements, eh?
2: Exacte, de l'habitacle. De la casa, i tots tenen la seva manera d'escriure. Ja veieu que la sabatilla d'estar per casa fa versos.
0: Fa versos, i tant, és divertit, això.
2: I la sabata, que sapigueu, per si us queda dubte, sí que també està enamorada i ja ha notat com...
0: Ja, també li fa tilín, vaja.
2: Ja li fa gràcia, això, de veritat, trobo.
0: Molt bé.
2: I, molt bo, eh?
0: I et dius que és obra, això és obra publicada, ja.
2: Això és obra publicada. Tot el Premi Llibreter sempre és obra ja publicada, sempre ha sigut així, i està bé, perquè, clar, és un premi molt... no sé com et diria, molt blanc, és a dir, no pot estar pactat, vull dir...
0: Clar, clar.
2: Ara, vull dir, sempre podrien passar coses que algun membre del jurat pues, sigui molt amic d'algú, però això ja quan es trien els jurats ja tothom va molt, molt de cara, tothom diu molt la veritat, tothom és molt, molt fidel a la idea del premi, o sigui, sempre ha sigut res de trampes, o sigui, és que no n'hi poden haver.
0: Clar, perquè són llibres que ja estan publicats, que ja suposo que també el fet de que siguin llibres que també que hagin tingut demanda, diguis, o que el públic l'hagi... No? Això també deu influir.
2: Clar, ara mateix el jurat triem, dic triem perquè estic de jurat en la narrativa en català. El jurat triem entre tot el que s'ha publicat i el que proposa diferents membres del jurat, se'n trien tres. D'aquests tres títols els fem públics en la resta de llibreries agremiades i les llibreries voten. Tenen
0: val.
2: Un mes per votar. Llavors nosaltres, que hem proposat tres títols, esperem a veure què hauran votat les llibreries. Jo no sé quin serà el Premi Llibreter. Sé que serà un dels tres, està clar.
0: Clar.
2: Però no...
0: O sigui, el resultat de la votació és el que dirà quin és el llibre...
2: Exacte, les llibreries agremiades.
0: Molt bé.
2: Estem il·lusionats a pensar, bueno, primera... que si no l'hem llegit, com a mi em havia passat desapercebut, aquest llibre de les cartes imprevistes, que no havia llegit jo quan ens ha arribat la informació de tots els jurats, doncs el primer que hem fet ha sigut llegir.
0: Clar.
2: El que han proposat aquests membres del jurat i triar a partir del que ens han dit. I ja ho veurem, ja us dic. El 12,
0: això, el 17, no, dius?
2: El 12 de juny es farà públic. Tenim una festa aquí a Barcelona, que jo no sé si podré anar, perquè és que a Barcelona a les 8 del vespre, la veritat...
0: Ui!
2: Tornar,
0: sí.
1: No, per l'anada i per la tornada.
0: Sí, sí.
2: I un dimecres, saps, és un dia molt així i una mica complicat. L'endemà en el Cucut no tinc substitució. Bueno, sí, som un parell, però... No ho sé, no ho sé. Encara no he acceptat la invitació. No, perquè quan hi ets fa molta il·lusió aquestes coses, però la veritat és que, no sé, 2 hores de cotxe sí que
0: sí,
2: són...
0: Sí, això és veritat, són 2 horetes sí, les tens. Sí, sí.
1: Sí, sí, perquè, a més, mira, avui... No, també serà una altra hora, però avui he entrat a 8:15 i he entrat a Barcelona, físicament. I he arribat al lloc que havia d'arribar pràcticament a les 10.
2: Perquè m'estàs dient.
1: Sí, també és cert, hora punta.
0: Perquè has hagut de travessar Barcelona.
1: He hagut de travessar Barcelona i per postres, vaga de mestres,
0: esclar,
1: que han tancat, han tancat una part del carrer Aragó.
0: Sí.
1: Però 8:15, com aquell qui diu, entrava a Barcelona físicament, allò que veus el rètol, Barcelona.
0: Barcelona.
1: I pràcticament a les 10.
2: Mare de Déu, ja has estat més a dintre Barcelona que...
1: Sí, sí, sí. Ràdio, no? Sí, sí, sí, sí. Però, bueno, no vull desanimar-te, eh? Però vull dir que agafa't un temps. Vull dir que si has d'anar-hi, agafa't temps.
0: Això.
2: Ja.
1: Que és una caixa de sorpreses l'entrada de Barcelona.
2: No, sí, la gent que som de pagès, hem d'anar a Barcelona, marxem de casa 4 hores abans.
1: Clar, sí, sí, no passa res, no passa res.
0: No, i tant.
2: I llavors ja fem temps un cop i som.
0: Si I ja et fas un plan, un de mira, ja que hi sóc amb temps, doncs aprofitaré per anar a veure això o per anar a donar una volta per no sé on.
2: Sí, normalment és arribar al lloc, si pot ser una hora abans,
0: sí,
2: per prendre alguna cosa a prop d'on te tens la trobada i ja està, tampoc no inventem gaire, la veritat.
1: I paga, eh?
2: Ah, sí, sí, sí, sí,
1: clar. Que, a més, sí. A més, vull dir, no sé si havies pensat anar amb transport públic, però...
2: No, aquesta hora no, perquè...
0: No, però a la tornada, malament, no. per tornar amb transport públic.
2: A veure, això sí... Sobre temps i també pel·les, doncs mira, com que anem allà al Paral·lel amb un local que hi ha, que és el Paral·lel 64, un lloc que s'hi fan coses, i que es lloga la sala... Vull dir,
0: deu ser allà el que era abans el bars, la sala bars.
1: Sí, tocant amb el Teatre Aribau.
2: A l'esquerra, exacte.
0: Sí.
1: Doncs mira, al costat mateix del Paral·lel, al costat mateix hi ha un pàrquing, que ho sàpigues.
2: No, no, ja penso que ja ho havia vist. El que passa és que, a veure, si et sobra temps i les peles, el millor és anar amb tren, anar a l'acte, quedar-te a dormir una nit, sí, i tornar l'endemà.
1: Sí, sí.
2: Això, el cotxe flaçà, que és gratis, sí, per tant, això és el més,
1: sí,
2: el
1: més còmode, sí, sí,
2: el més pràctic i el més sensat al final.
1: Sí, sí, i tant, i tant. Sí,
2: però penso que no ho podré fer.
0: Bueno.
2: Però bueno, doncs mira, ja ho sabeu, un dels llibres que m'ha encantat descobrir. De fet, no m'hauria d'haver agafat de sorpresa, perquè la Tina Vallès té, per qui li agradi els contes, eh? Vull dir, la gent que ens escolti ara, que diu... Em costa de trobar-ne que m'agradin, perquè hi ha com una moda a fer el conte deixant finals oberts, o que també no són exactament contes, sinó que són narracions curtes, que són una reflexió, un com et diria, un podrien semblar articles a vegades, més que contes. I no s'ha perdut una mica l'hàbit del conte clàssic de l'Edgar Allan Poe, Guy de Montmartre, i aquests i Calders i aquests de gent que feien contes d'absolutes meravelles.
0: I tant.
1: Mira, Tina, Teresa, l'únic llibre que tinc de la Tina Vallès el tinc perquè me'l vas recomanar tu.
2: Mira.
1: Aquí, en el programa de ràdio. El vaig aquest... I em sembla que i quasi juraria que el vaig comprar a la teva llibreria.
2: Ja, tot bé. Un... llibre anar, poder...
1: Sí, sí. I no
2: és un premi Mercè Rodoreda, perquè té alguna obra premiada de contes curts i té un premi Mercè Rodoreda. Té poques novel·les llargues.
1: No, jo eren històries curtes, que ens ho vas recomanar en aquest programa, i recordo que llavors l'anunciaves quasi bé com si fos una... allò, un descobriment. Vull dir, deu ser de les primeríssimes novel·les que duria a escriure.
2: Poder sí.
1: I mira,
2: poder sí.
1: Vull dir que...
2: Jo, És que des que la vaig llegir per primera vegada em va agradar sempre. Vull dir que... I a mi m'agrada molt aquesta manera de literaturitzar, podríem dir, literaturitzar la quotidianitat. Que sembla que no... Dius, què he de poder explicar, no?, d'un pis i de les coses que hi ha en un pis, què carai he de dir? Fixa't si em pot dir allà de cop.
1: Això en sabia molt en Pla, també.
2: Exacte, sí. Un Pla molt descriptiu i molt... Tampoc no va fer gaire ficció, en Pla, eh? Aquí jo era molt descriptiu, però la Tina Vallès... És una gran inventora.
1: Sí, sí. Jo me'n recordo una història que em sembla que passava a la cua d'un supermercat.
2: Sí, segur.
1: I...
2: Era la Tina Vallès, la cua del supermercat, no era pas la Mercè Quartiella, perquè la Quartiella
1: Ostres,
2: és una de molt bona.
1: Ara m'has fet... Ara em fas dubtar, però jo diria que era...
2: Vale,
1: jo diria perquè... que per cert, perdona, que et talli, per cert... en Joan Lluís, que va venir en el berenar literari, diguem, el teu
2: sí.
1: Sant Jordi, que dic jo.
2: Sí.
1: Vaig parlar amb ell perquè a mi em va agradar molt un llibre d'ell, que era El dia de l'os, i sí. em va anunciar que vindria a Argentona i va venir fa dues setmanes.
2: Que bo.
1: Sí. Li vaig comprar el de Juniel. Sí. Ostres, interessant.
2: Sí. Escolta, sí que és el de la Tina Vallès, perquè és aquell que es deia el parèntesi més llarg.
1: Sí, ara!
0: El parèntesi més llarg.
2: Aquest, el que devia tenir el Premi Mercè Rodoreda.
1: Sí.
2: Parèntesi més llarg, me'n recordo que hi havia un conte d'una noia que se'n anava a parir i s'acomiadava una mica d'ella mateixa, perquè estava en un taxi a Barcelona, i d'alguna manera s'acomiadava de la ciutat, perquè deia, quan jo torni a sortir de l'hospital, ja seré una altra persona, perquè hauré deixat enrere aquesta persona que sóc ara, perquè ja seré una mare, ja seré una altra cosa, ja seré una altra persona. O, en fi, no sé. I em penso que... aquí que hi ha el de la llista de la compra, que veu el carro de davant i se'n dona compte que s'ha d'oblidar.
1: Sí, és que, ostres, fa uns anys, ja, d'això.
2: Pot ser. Però és curiós, sí que ens en recordem d'aquestes coses.
1: Sí, sí.
2: Perquè és molt bona, és molt bona.
1: Sí, ja. Sí. Escolta, Teresa, ho hem de deixar aquí.
2: Vinga, doncs us repasso tot el títol.
0: Sí, sí.
2: Tina Vallès, sí, Cartes imprevistes, il·lustracions de la Mercè Galí, el trobareu a l'editorial Ànima Llibres, a la secció Cicle Superior, Primer d'ESO, allò, els joves... aquesta és la col·lecció, està pensat en aquesta franja d'edat. Uh-huh.
0: Val.
2: Joves de 11, 10, 11... 9 anys també, 9, 10, 11, 12, i fins i tot, tercer de l'ESO, que siguin poc lectors o que vinguin de... que encara no tinguin el català ben pamat.
0: Ahà, perfecte.
2: Eh?
1: Molt bé.
0: Doncs queda dit.
2: Anem?
1: Dic que queda dit... T'hem perdut. Que queda dit, dic. Hola?
0: Teresa?
2: Ai,
0: que et perdem.
1: Et perdem, Teresa.
2: Vale, jo ara no sé què esteu dient, però en tot cas, bona nit, no?
1: Sí, t'estàvem dient que gràcies, que bona nit i que ens... I que bon estiu, perquè nosaltres pràcticament ja acabem el programa.
2: Molt bé, doncs, adéu-siau.
0: Vinga. Adéu, Teresa, bona nit.
1: Que vagi molt bé.
0: Molt bé, doncs res, queden un minut i mig o dos per acabar el programa. Aquí ens acomiadem. Noches de nit, el programa cultural de Ràdio Argentona. Hem estat als comandaments del Joan, el Notxa petit, el Notxa gran, hem estat conduint el programa, hem parlat amb el nostre pagès de guàrdia, en Tata, que ja heu vist que té tema per parlar i estona i estona, i naturalment hem parlat amb la Teresa, que és una de les entenedores amb llibres i que sempre ens sorprèn amb els llibres que ens presenta. Res més, ens acomiadem de tots vosaltres. Ens tornem a escoltar el dimarts que ve.
1: Exacte.
0: A partir de les 8:15 del vespre. Noches de nit, el programa cultural de Ràdio Argentona. Com sempre us diem, salut, cultura i república. I ja ho sabeu, si és un passeig, és molt millor.
1: Exacte.

0: canvi, l'interessant en l'ànima està en la matèria, que és al revés del que deia Plató, i a mi aquestes coses són les que m'interessen, perquè jo soc un tio senzill, soc un tio pagès, vull dir, saps? I llavors...
1: És que no puc.
2: Això és Noches de Nit, no?
3: Sí, sí, això mateix.
4: Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Vinga, encetem mes i programa. Això és Cara B.
1: Com

0: Hem començat amb jazz energètic, amb un quartet que ho complementen a la perfecció.
1: Tom Hemby i Pat Coyle, amb la col·laboració d'en Vinny Colauta i John Patitucci, enormes músics i jazz expansiu a la composició Touch the Sky, del seu darrer treball.
0: I continuem amb Sting, amb el seu àlbum del 1995, Ten Summers Tilts.
1: Escoltem She's Too Good For Me.

0: ara cap al nou treball dels Rolling Stones, que comenten amb ironia que amb aquest disc esperen sortir de l'anonimat.
1: Escoltem el single de llançament, In the Stars.

0: i ara Editors,
1: que acaben de publicar un tema, Calling It, single del que serà el seu nou disc, com sempre, rock atmosfèric i nocturn.

0: va baixar amb les revolucions amb James Black.
1: Minimalisme electrònic i vulnerabilitat a la composició Make Something Up.

0: Joan Miquel Oliver amb el seu últim treball d'aquest passat abril, Roisos.
1: Que vol dir engrunes. I com sempre, en el seu univers surrealista i mediterrani, escoltem la cançó titulada Oxitocina. Torrents es

0: I ara la peculiar veu de Jesse Wells.
1: Nova cançó folk nord-americana amb mirada social. Punxem el tema Masks Off. I can't tell you.

0: Bruce Springsteen i l'àlbum del 2012, Breaking Ball.
1: El tema We Take Care of Our Own, escrit després de l'impacte emocional de l'huracà Katrina i la crisi econòmica. El títol ja és una declaració d'intencions. De debò cuidem els nostres.

sap que no ha estat mai la seva altura i que ha perdut tots els trens del món i el més fugaç que és el del temps que no s'atura.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: I tornem amb el disc Nuca, de Clara Peña.
0: En aquesta ocasió l'acompanya la veu en Xerí Maraster, el tema L'espiga del dol que creix quan vol.
1: Disc Nuca, de Clara Peña, que no trobareu a l'Spotify, però sí a Cara B de Ràdio Argentona.
2: Porto el rem del passat, l'olor de la sang, la mort del demà, el joc d'endreçar. Porto

0: últim treball de Sílvia Pérez Cruz, on canta en portuguès, castellà i català.
1: En aquest tema que hem escollit, Abissal toca el català.
0: Escoltem-lo.

0: I per acabar, el gran baixista Marcus Miller fent la seva pròpia versió del gran disc de Miles Davis, Tutu.
1: Amb aquest tema ja fem l'homenatge a l'any del centenari del naixement d'en Miles.
0: Aquesta setmana ho deixem aquí, que ara ve de Ràdio Argentona.
1: Els controls tècnics en Joan Ferrés. Salut i fins la setmana vinent.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és capdalt.
2: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
4: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
2: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
4: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
2: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial.
4: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
2: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
4: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
2: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem a la nostra en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
4: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
2: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
0: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin ser no l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contra pronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ell a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos-hi de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat, si vols començar tu mateixa, Aida?
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits, realment, no? De la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, eh? És que les penes duren el que duren perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós, sí, i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però en fi, un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció, això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solivianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, Aida, quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, perdó, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? De la Constitució parla del 25.2, que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que Espanya, això ho sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que la premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, diguem, doncs, un element fins i tot negatiu, no?, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És bona interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos. Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè evidentment el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Però vull pujar una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs, poder sortir en llibertat de transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva.
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, diguem, no?, doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs crec que cal reconèixer que té un punt, no?, doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, doncs no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, doncs, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat doncs, en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI, jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint els, a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
3: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
5: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia?
4: 15 o 20, una cosa molt...
5: 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Llavors, dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti, però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de 2 assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó, i la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
4: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural.

0: no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a la presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornem a la, quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus. No? Llavors jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
1: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
2: Sembla que hi ha un cert consens. D'això m'ho diu una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica d'advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
0: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades del voltant del 30, i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. 2, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. 3, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem doncs, per exemple, això, no? El creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits

0: privats, és a dir, dins la casa i amb persones diguem, properes o molt properes a la família. No? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
1: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè amb la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverar monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entremig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverar?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverar apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina, la reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix, en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep, sí. Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant sí. Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i et ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient dimensions d'aquesta olivera. Sí. Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, què que vols citar Mancuso?
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa en aquest cas per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments com en el baptisme, amb l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverar encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i de, no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem el país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana, que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi amb la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al bell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakithé, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúscula de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Alà. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Paciquer enviava a la seva germana. La Paciquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, la més pròxima.
5: La Rosalía.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès, els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Mm-hmm. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió jo, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney, a mi Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recorrem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, no? És la muralla que es construeix en 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: temazo. Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, ha dit que no. Sí, no sí. Ho grava, no ho
1: joder, Adri. O hem sí. Estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem als nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo, no?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps. Tens però jo memòria. Diria que hem fet coses d'aquest tema
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no? Si voleu investigar això, Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, correcte. Per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar, Edat Mitjana. I et surten tots els programes de l'Edat Mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, cacau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte. I ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors. Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols, se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí. Aviam, aviam. Són el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de metal. Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això.
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No,
1: ah.
0: no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Bueno, que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. Bueno, a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé o no?
0: No. Vale? Canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment.
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... Hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles. Han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes... O sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia, i aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin, del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja en els segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.

0: el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana i les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest, sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, a ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era, fa molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Ah, potser sí. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
0: Jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost això de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos per construir la Gran Muralla feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit del que trobaven. Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu que has caminat per la Gran Muralla t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que depèn de la zona i podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però Abans m'ha apuntat una dada.

0: 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
1: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només 1 milió de soldats, 1 milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. 1 milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, vull dir, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
0: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
1: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per, bueno, per això, per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
0: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
1: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabussos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
0: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra, has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
1: Clar, aquest és el gran problema.
0: Aquest és el tema.
1: Sí.
0: Si no, no...
1: Clar, jo s'ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
0: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
1: Crec que sí, alimares, sí.
0: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats, dius,
1: que viuen al mig de la muntanya.
0: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos a vegades.
1: O tres amb la família,
0: quina
1: no?
0: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no? Que són aquelles, les de Gondor, i jo, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
1: Sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea. ¿Vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
0: Però com tot en la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
1: Sí, la dinastia Ming també acaba i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
0: Tu també vas baixar amb el...
1: Amb el tobogan aquell.
0: Amb el tobogan aquell?
1: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
0: millor que no
1: podeu baixar.
0: Val. Doncs això, 1644,
1: no hi havia tobogans.
0: No, clar.
1: Ojalà.
0: Altres sistemes.
1: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I òbviament el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant el Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els Qing li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que s'acaben, que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ben ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'estat, no? Una pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions... Bueno, tradició,
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Com tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'agafa moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Uh-huh. Ja us podeu imaginar, els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells, les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No he pujat. Ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95 els dos, sí.
0: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... Per Patreon. Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt, molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? El seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Fa uns dies Argentona va acollir un taller d'estampació amb bosses de tela descartades, una proposta on la creativitat, la reutilització i el comerç just s'han donat la mà durant dues sessions intenses. Els participants van sortir encantats i avui volem conèixer tots els detalls d'aquesta experiència. Parlant amb la Mireia Martínez, membre de l'Acordi, qui va ser l'encarregada d'impartir aquest taller tan especial que ha tingut gran acollida aquí a casa nostra. Mireia, bon dia.
1: Bon dia, Miquel, bon dia a totes.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, amb moltes ganes d'explicar-vos la superexperiència que vam passar l'anterior dimarts.
0: De fet, la primera pregunta seria doncs, gairebé obligada, veient l'èxit que ha tingut aquesta iniciativa, com valores la resposta de la gent i què és el que més et va sorprendre, no?, de la reacció dels participants aquests dos dies?
1: Doncs la veritat és que aquest taller a mi em va encantar i jo crec que si jo surto contenta, que soc superperfeccionista, és perquè la gent va sortir molt contenta. De fet, jo crec que va abordar la creativitat i teníem persones de diferents edats. Potser la persona més petita en tenia 5 anys i la persona en tenia la més gran, potser 70. I crec que aquesta intergeneració fa que volquem les creativitats i ens inspirem en petits i en grans. I crec que això va fer que hi hagués aquesta aire de constant creativitat, no només sumant-li aquest procés de tornar a donar-li un ús a aquelles bosses descartades, amb un munt de productes que són excedents d'altres botigues textils, perquè una de les coses que nosaltres fem és treballar amb diferents entitats que quan fan algun projecte i els hi sobra textil, ja poden ser des de llaços, parxes, bosses, nosaltres ho rescatem. Llavors és un taller que intenta donar una segona vida a bosses de tela descartades amb productes descartats. També jo crec que una de les coses que va ser essencial d'aquest taller va ser la participació del grup Tercer Món Mataró, que gran part d'aquesta comunitat que està relacionada amb la botiga solidària que es poden trobar a la plaça del Peix a Mataró, moltes d'aquesta comunitat també es troba a Argentona. Llavors ens van aconseguir donar dades molt interessants sobre el recull tèxtil que s'havia produït a Argentona als contenidors taronges, no? Crec que es parlava d'aproximadament a l'any aproximadament unes 20.000 tones de residu tèxtil generat només al municipi d'Argentona.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bé, vaja, respons a una inquietud, almenys també personal, de què se'n fa d'aquelles peces de tela que sobren, no? És a dir, vosaltres recolliu a aquest excedent o el que sobra per treballar-lo, per donar-li una altra vida, no?
1: Exacte, sobretot perquè crec que durant molt de temps les bosses de tela han estat com el que més s'està utilitzant a la indústria del màrqueting com per parlar de reciclatge. I està genial si tens una bossa de tela, dos, tres, però jo crec que si totes ara mateix mirem el nostre armari, potser en tenim més de 15.
0: Sí.
1: I no els estem donant un ús. I són bosses de cotó, normalment aquest cotó es pot ja mirar si és de comerç just o no, si ha sigut ecològic o no. Tot i això no deixa de ser una producció massiva que moltes vegades es queden desús. Llavors, a nosaltres ens agrada molt agafar descartes perquè almenys serveixin com a producte incitador de la nostra creativitat i la busca del nostre estil personal. I això va passar, hi havia gent que posava la mà, hi havia gent que sortia tacada de tinta fins la cara perquè va ser una experiència, una bossa de tela per darrere és un full en blanc. És així? Llavors podem gaudir i expressar-nos tant com vulguem. Què és el que va passar?
0: Clar. Clar, quan parlem de comerç just, a vegades pot sonar com un concepte llunyà, però també té un impacte molt real, no? Què significa exactament apostar per aquest model i quina diferència hi ha pels productors respecte al comerç convencional?
1: Exacte. Mira, quan parlem de comerç just com a concepte llunyà és perquè clarament el que fa és certificar aquells productes que es produeixen fora del nostre abast. Moltes vegades impactades per les necessitats climàtiques que tenen aquests productes, com pot ser el cafè, la xocolata, el te, alguns fruits secs i el cotó o el lli. En el cas del cotó sí que és veritat que hi ha una plantació de cotó a Andalusia perquè el canvi climàtic cada vegada es torna més emergència climàtica i comencem a trobar noves àrees on s'estan produint les condicions climàtiques necessàries perquè creixi el cotó, com és algunes zones d'Andalusia. Però, com està plantat a Andalusia, no es consideraria comerç just. El comerç just és la certificació que verifica que s'han produït tots els drets humans, tots els drets laborals i tots els drets de respecte al medi ambient en el procés de cultiu i recollida del cotó, del nostre producte final.
0: Per tant, certifica que, vull dir, és una certificació exigent, s'han de complir tot.

0: tots aquests camps, no?
1: És una certificació bastant exigent, està carregada de 10 clàusules. No les repetiré totes, però podeu entrar quan vulgueu a l'acordi.cat, que és la nostra web, i les podeu buscar. Però en general el que busquem és crear cooperatives, per tant, donar el poder a les pròpies treballadores de la terra on s'està cultivant i que elles formin part de la presa de decisions de com l'empresa enviarà els seus resultats. Òbviament, el cuidador de la terra i una participació equitativa entre les diferents gèneres, ètnies o qualsevol dissidència de classe que es pugui produir en aquella zona. I també l'abolició completa del treball infantil i un pagament just. I jo crec que aquí arribem al punt on, òbviament, hi ha un impacte molt positiu en espais on no podem acertar, no? Que és que comencem a pagar per sobre del preu que es troba al mercat. I quan el mercat baixa, nosaltres tenim un preu límit, que això és una cosa que altres pagaments o fins i tot els certificats ecològics no tenen, que és el que mínim pagarem un digne. I si el preu puja, nosaltres també el pujarem. Però per molt que caigui a la borsa qualsevol producte de comerç just, cap de les persones que el cultiven passarà gana o tindrà cap tipus.
0: No baixarà el cost.
1: Exacte.
0: El taller Daniel Herrera Fons, molt clar de sostenibilitat i de consum conscient. De quina manera vas lligar la part més artística i manual amb la reflexió sobre el comerç just i com ho van rebre els participants?
1: Doncs al final el producte, nosaltres tenim unes estampes que també estan reciclades d'altres festivals, que són com uns segells molt grans, del tamany d'un din A4, que ens serveixen per poder, mitjançant pintures orgàniques, estampar algunes frases a sobre d'aquestes bosses. Aleshores, pues, ens trobàvem frases com cooperació i bailoteo, canviar el món comença per tu, mantingues la calma i fes-te un cafè a comer just. Llavors, part dels materials que s'estaven utilitzant ja introduïen indirectament aquests missatges. També, de fet, les bosses que es van utilitzar exactament al taller d'Argentona provenien d'un descarte de feia anys de la banca ètica i cooperativa Fiare. I, a més, també d'altres de l'Espai Transforma't, el Cruïlla, que és un espai impulsat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per parlar de diferents entitats de cooperació. Per tant, indirectament, tots els materials que s'estaven utilitzant tenien missatges que podien ser llegits i podien servir com a inici de debat entre les petites taules on s'estaven fent aquests processos artístics.
0: Com va anar aquesta taula de debat?
1: Pues jo crec que va anar molt bé i torno a destacar la participació de la Fundació Grup Tercer Món. Segurament les més petites el que volien era pintar-ho, però al final les més petites també anaven acompanyades de les més grans. I són les més grans les que al final comprem cada dia en algun lloc i per tant votem quins productes volem i quins espais volem que estiguin el dia de demà. Llavors crec que les més grans també entre elles podien haver tingut alguns debats sobre què és una banca cooperativa, què és una cooperativa, l'impacte del residu tèxtil que estem generant simplement al municipi d'Argentona. També posem en relleu projectes com la Botiga Solidària de Mataró com un referent on poder anar a comprar un cafè de qualitat, un sucre de qualitat. Durant tot l'espai estava també ple de diferents flyers que parlaven pues, exactament de què és el comerç just, què és la roba sostenible. I aleshores qualsevol persona amb una mica de curiositat que es començava a avançar a l'espai trobava diferents cartells que li anaven donant informació. Per tant, el debat va ser com indirecte i tota qüestió es treballava en petit comitè. Que això també dona molt més marge que tindre un debat amb una experta,
0: clar,
1: no? Perquè sentim que el coneixement col·lectiu sempre estarà més a prop del que pensem nosaltres.
0: Clar, i a vegades hi ha el mite que també els productes de comerç just són, hi ha el mite aquest, que són difícils de trobar o que són molt cars, no? Què li diries a algú que vol començar a canviar una mica els seus hàbits allò en petites accions per acabar doncs, anar entenent el concepte i la filosofia que engloba, no? Què li podríem dir per començar a canviar aquests hàbits, aquells que ens escolten però que no saben per on començar?
1: Crec que estem en un procés de construir com comprem. És a dir, jo quan parlo amb la meva àvia, ella té molt clar que la roba es compra a un lloc, el pa es compra a un altre lloc, la carn a un altre lloc i la fruita a un altre lloc. En canvi, nosaltres ja som una generació que hem nascut amb 5 supermercats al nostre voltant. Això el que ens passa moltes vegades és que depenem dels productes que ens ofereixi el supermercat. Ens hem de qüestionar també per què aquell supermercat està oferint aquells productes. Mm-hmm. Perquè moltes vegades jo he anat a supermercats on he trobat xocolates que valen 5 euros i no són de comer just. I en canvi m'he anat a una botiga petita, local, orgànica, que té una persona empresària amb una visió de canviar el món i de crear nous projectes, que ella segur que té comer just. Llavors jo crec que la primera cosa que jo li diria a una persona que vol canviar el seu consum és analitzar a on va a comprar i quines altres alternatives molt més petites, molt més pròximes, té al seu voltant. Que a vegades semblarà molt més complex, però és una roda on et comences a adonar que quan un producte val 50 cèntims més, però la qualitat és el doble, t'enganxes a menjar bé, que clar. És el que ens aporta el comerç.
0: Clar, clar. Clar, no és anar al supermercat i comprar un producte determinat, sinó entendre què hi ha al darrere, no?
1: Exacte. I també que jo sóc la primera, que sóc una jove que convisca en una societat precària, i a vegades els mateixos supermercats són portadors de productes de comerç just. Els hem de saber identificar. Mm-hmm. Això al final s'aconsegueix mitjançant liar-la i fer-ho malament i tornar-ho a entendre. I al final a qualsevol oient que tingui ganes de començar li aconsello que busqui ara mateix segell de comerç just a imatges de qualsevol buscador i que miri aquest segell durant 5 segons i digui, vale, vaig a fer-me una petita activitat que és provar quants objectes al meu voltant tenen aquest segell i anar amb aquest segell a comprar. I a poc a poc s'anirà donant compte i identificant on hi ha en aquests espais, o sigui, on hi ha en aquests productes, i aleshores identificarà també quines botigues són les que estan més pròximes a produir i servir uns productes amb valors.
0: És un logo, és una imatge que s'identifica com una personeta de color...
1: Exacte,
0: verd i blau.
1: Cada un ho diu a su manera. Exacte, és una persona...
0: Bueno, jo t'ho dic així, eh?
1: Jo també sempre dic que és una persona aixecant la mà, que hi ha un costat del verd i l'altre el té el blau. Una mica amb la idea de pensar que cuidem tant a les persones, al planeta, com als oceans.
0: Mm-hmm. Llavors aquest segell identifica que aquell producte és de comerç just.
1: Exacte, que ha complit els 10 criteris i no només els ha complert en el temps que se li hagi otorgat, sinó que se li estan fent cada un o dos anys unes rigoroses actualitzacions perquè es pugui seguir certificant com a comerç. Mm-hmm. També es pot aprofitar i comprar online. Si jo sóc una persona molt cafetera, que m'agrada molt el cafè, puc anar a Alternativa 3, que és una productora d'aquí de Catalunya, amb lloc a Terrassa, o Oxfam Intermón, que també comercialitzen a gran tamany cafè. I si sóc una gran amant del cafè, del sucre o del te i ho compro a gran tamany, tot i ser de comer just, probablement em sortirà més barat. Mm-hmm.
0: Doncs mira, ara ho miraré, que al matí mínim dos sempre cauen. Mireia, per acabar, estàs fent més tallers relacionats amb el que vas portar aquí a Argentona, no?
1: Sí, de fet, sí. Aquest dimecres tenim un altre taller a donar una segona vida a la teva roba, on demanem a les participants que portin aquelles samarretes o pantalons que no els hi queden bé i trobem maneres creatives i fàcils, és a dir, donar un coneixement que es pugui repetir a casa i per nosaltres és essencial a l'hora d'aprendre a consumir. I també hem estat fent tassos de xocolata, tassos de cafè, tallers de creació de bombons amb xocolata, decoració de galetes de comerç just... Durant tot aquest mes de maig ha sigut el mes del comerç just, perquè el segon cap de setmana de maig sempre és el Dia Mundial del Comerç Just, però aquí a Catalunya, que sempre hem tingut una molt bona abraçada a la cooperació i la intercooperació, sempre fem tot el mes. Llavors hem fet més de 40 tallers en aproximadament uns 56 municipis, tot i que són 250 els que participen en guany a la campanya. Però sí que és veritat que a Argentona jo li tinc un petit cor ben gran, no només perquè m'agrada molt i tinc moltes amigues d'allà, sinó perquè sóc mataronina i tot el que es pugui fer al Maresme em dona molta il·lusió.
0: Clar que sí, clar que sí. No sé quants anys fa que fas aquest taller, si estàs immersa en el comerç just, però com veus... Com creus que ha evolucionat, no? La filosofia? Som més conscients de tot plegat com a societat?
1: Sí, jo crec que sí. Crec que estem molt acostumades als discursos negatius que ens diuen que la societat es va al carajo i probablement a poc el món sembla una mica més fosc, però estan naixent moltíssims projectes des de la humanitat humana i hi ha molta gent que segueix insistint a fer barri. Jo porto més de 8 anys treballant en temes textils i fa 5 anys que vaig introduir-me en el món del comerç just com una de les alternatives a comprar nous productes, no? Perquè per molt que m'agradi reutilitzar, hi ha vegades que hi ha productes que es necessito nous i si són de cotó, millor. Llavors aquest va ser com el meu inici amb el comerç. Jo crec que estem canviant, crec que cada vegada estem deixant de dir moda com algo estacionari, estem cada vegada més dient roba com una peça única a la que haig de cuidar. I crec que estem en un camí d'aprenentatge i desaprenentatge que tota persona que vulgui participar és superobert. Jo tinc molta confiança. Cada vegada hi ha més projectes, cada vegada hi ha més entitats amb ganes de difondre el missatge, no? Perquè crec que la clau està en que en una època amb tanta informació, com és la que ens trobem ara mateix amb un mòbil que ens diu tantes coses, parar-nos un moment a que algú ens expliqui una petita cosa d'una manera divertida ens augmenta el coneixement real que tenim i el coneixement és poder perquè les nostres decisions realment creïn un canvi al sistema.
0: S'haurien de fer més tallers d'aquests, no?
1: Ojalà! Jo sempre, nosaltres des de l'Acordi, és una de les coses que més ens agrada, poder seguir fent tallers que siguin divertits, que ens agradi pensar, no? Jo crec que és la clau de tot això.
0: Clar que sí. Mireia Martínez, doncs ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres i veure com iniciatives així ens ajuden a cuidar el planeta des de la creativitat i també des de la proximitat. Moltes gràcies per encomanar-nos aquest entusiasme i molta sort en els pròxims projectes.
1: A vosaltres, i que tingueu un molt bon matí, molt bon mes i molt bona setmana.
0: Igualment. Gràcies. Adéu. Adéu.

0: El passat 28 de maig es va produir un incendi forestal a Òrrius. Aquest incendi es va iniciar per causes que encara s'estan investigant en una zona propera a una indústria de fabricació d'espelmes i que treballa amb materials perillosos. Un fet que reobre el debat sobre la prevenció d'incendis, l'estat dels boscos i la protecció de les activitats i habitatges situats en entorns forestals. Avui ens acompanya i en volem parlar amb el doctor en Medi Ambient i enginyer de forest, Oriol Bassa. No només d'aquest fet, sinó també de l'exposició que es podrà i que es pot veure a la biblioteca i de la conferència d'aquesta tarda sobre la gestió dels jardins per prevenir els incendis. Oriol, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, si et sembla, comencem per l'incendi a Òrrius del passat 28 de maig. Quina és la teva primera valoració de l'incendi?
1: Sí, la primera valoració és la que ja vam fer des de la Federació de Defes del Maresme, que és que Òrrius és un dels municipis que no tenia la franja de protecció perimetral que obliga la llei 5/2003 de 25 metres d'amplada i que si l'hagués tingut, doncs el risc hagués sigut menor. Això per una banda. O sigui, tenia una franja però a 10 metres d'amplada, que no sabem com... La llei diu 25, no diu 10... Llavors, una altra cosa important és el fet de que aquesta empresa tingués emmagatzemades moltes tonelades de parafina en els patis, que tampoc hauria de ser, tampoc és legal emmagatzemar això als patis, emmagatzemar en un lloc que estigui protegit dels incendis a dintre. I després la casuística, no? Amb tota una filera d'una riera plena de pollancres, tot ple del borró del pollancre, i aquest borró, doncs, ja sabem tots que té una capacitat d'ignició molt ràpid, s'encén molt ràpid, i també això doncs, va ajudar per una banda o per l'altra que aquest foc s'anés molt ràpid. I, per cert, gairebé tota la parafina que estava embolcallada en plàstic estava coberta de borró. Per tant, va ser com encendre una metxa i que anés tot per allà. Per tant,
0: Què és el borró, Oriol, per entendre-ho?
1: Sí, el borró és la flor femenina del pollancre.
0: Uh-huh. Llavors, i suposo que és potencialment que és susceptible al foc, diguem, no?
1: Molt ignífug, és a dir, és com, us imagineu aquelles pel·lícules que hi havia tota una línia de pólvora que l'encenien des d'un costat i corria cap al foc per la pólvora i al final arribava a la dinamita i explotava?
0: Sí.
1: Doncs el borró té aquesta capacitat de ser, si no està regat i mullat i s'ha baixat una mica, és altament ignífug. I que si algú té casa seva, perquè li cau d'un arbre del costat o així, doncs o que l'escombri o que el mulli, però que no el deixi com normal, perquè és altament ignífug. És a dir, el risc d'incendi és molt alt amb això.
0: Uh-huh. El foc es va originar al pati, es va originar en part forestal, que és el que ho va provocar, no? Deia que s'està investigant, però no sé si a hores d'ara encara és així o ja se sap més o menys.
1: Bé, els agents rurals, que són els que han d'investigar això, han d'investigar això i més coses, encara s'està investigant. I després també parlar que per nosaltres aquí hi ha un delicte ambiental, en la mesura en què aquesta empresa ha contaminat més de 500 metres de la riera de Rullamella, que pels que no ho sabeu és una riera que neix a Òrrius i va parar a la riera d'Argentona, a l'alçada de Pins, i és una riera que està entre el parc natural de la Conreria de Mateu Sella. Per tant, aquesta gent, doncs, amb la seva mala gestió, han causat danys importants al medi natural, i ara això augura de treure, perquè aquestes, diuen que hi havia 400 tones, doncs les que no es van cremar es van fondre i han anat a parar a la riera, i ara s'hauran de treure de la riera, i a part a part, amb el risc de contaminació de l'aquífer.
0: Mm-hmm. Quan dius algú, a quina competència...
1: Algú, a l'ACA, l'ACA ja està treballant amb això, val? I després esperem que el Parc Serral Litoral doncs, també intervingui i també posi els punts sobre les dits. Vull dir, el Parc Serral és l'òrgan gestor del Parc Natural i, per tant, hauria de ser la primera administració que hauria d'estar treballant per això.
0: Mm-hmm. Com creus que ha estat l'actuació per part dels cossos d'emergència? Recordem que es van desplaçant en el municipi 20 dotacions terrestres de bombers, 4 d'aèries, ADFs, el SEM, policies locals de diversos municipis i Mossos d'Esquadra.
1: Sí, doncs gràcies en van tenir. O sigui, si no hi haguessin hagut els mitjans aèris, haguessin tingut un incendi que hagués pogut afectar el casc urbà d'Òrrius, hagués pogut cremar cap amunt, cremar Serralada fins a Cellecs, i en alguns casos també hagués pogut tirar enrere, perquè de fet la parafina, el risc que hi havia és que la parafina s'enfangués i funcionés com una, també una línia de foc en direcció al Riera Vall, i hagués pogut afectar la Riera d'Òrrius i posar en perill, per exemple, a la Ginestera, a Can Cabot i Can Reimí. Això, per sort, els mitjans d'extinció van treballar molt i molt bé i varen dedicar sobretot els mitjans aèris a fer aquesta, a apagar aquestes línies de foc que podien haver-hi hagut, i gràcies a això doncs, es va minimitzar. I després penseu que la fàbrica, no sé si heu vist imatges, no ha quedat res, ha quedat destruïda, com si hagués estat bombardejada. I ara, doncs, és això. I és la suma de mala gestió, per una banda sense franja, per una banda amb quantitats increïbles de material amb risc d'incendi en els patis, i després el borró. Vull dir que va ser tot un cúmul que... Però és que el problema és que nosaltres, des de la Federació d'ADFs, fa temps que estem dient que això no funciona, que hi ha aquest risc i que s'han de prendre mesures. Ara esperem que les prenguin i esperem que es faci la franja adequadament, i perquè és que es posa en risc tota una població. A Òrrius hi viuen més de 600 persones al nucli, i no pots estar posant en risc aquesta població per tenir una fàbrica situada justament al final, a la part de baix del municipi, amb material totalment piròfic, amb risc d'incendi. Això no pot ser. Mm-hmm.
0: Clar, el principal producte que va cremar en grans quantitats va ser parafina, un derivat del petroli format principalment per hidrocarburs. En aquest incendi, a part del propi incendi, quin era el risc més elevat? La contaminació per fum a les persones, provocant problemes respiratoris, o la contaminació del sol i la vegetació? Una mica el que apuntaves ara, no? Per aquest vessament del producte restat per la pròpia aigua de l'extinció.
1: El risc més important era el que es cremessin les persones, eh? Aquest era el risc extraordinari, per això els mitjans van anar tan seriosament a apagar el foc, Però després hi havia aquest, el fet del fum, va generar molt de fum, i després el vessament aquest. Penseu que en un dels punts de sortint de la fàbrica, la parafina encesa va ser capaç de fondre l'asfalt i de fer un esvoranc de més de 2 metres de fondària. Mm-hmm. Vale? Vull dir que jo, la veritat, m'agradaria saber quina llicència té aquesta empresa, si estava actualitzada i si complia la... O sigui, el que tinc clar és que amb un índex de certesa del 90% que aquesta empresa no hagués pogut tenir 400 tones de parafina al pati. Vale? Les hagués hagut de tenir a dintre. Vale? I això, doncs, això, aquí hi ha una responsabilitat civil d'aquesta empresa, per delicte ambiental i per danys que hagués pogut ocasionar, també. Diu és que no reconstruiran la fàbrica. Doncs potser estaria bé que no la reconstruïssin, perquè no, precisament no crec que sigui un tipus de fàbrica que hagi d'anar a parar en un nucli, en un municipi, que està tot envoltat de bosc, encara que tingués la franja de protecció perimetral.
0: Mira, em va bé que posis, cobris a aquest meló, per dir-ho d'alguna manera, per preguntar-te si hi ha algun tipus de normativa que concreti o reguli la ubicació d'aquest tipus d'empresa en aquest nucli, no?
1: Sí, hi ha el que se'n diu la normativa de llicències, d'activitats, i aquestes estan classificades amb 1, 2 i 3, i les llicències d'activitats que tenen un alt risc d'incendi, com és precisament aquesta, necessiten demanar informe a bombers. És un informe obligatori, i bombers contesta i posa unes mesures molt restrictives per tal de que si hi ha un incendi no tingui un risc de causar danys importants. Val? Per això que m'agradaria saber si la llicència estava actualitzada, si la llicència deia el que deien que fabricaven. Vull dir, a vegades hi ha gent que demana una llicència per fer una cosa i després en fa una altra. De fet, aquesta empresa es deia Productos Químicos Naturales, i acabes de llegir que és la parafina, i no, de natural no en té res. De químicos sí, però de natural no en té res.
0: Mm-hmm. Parlava abans de les franges de protecció. Quan una d'aquestes no existeix o no està correctament mantinguda, quines conseqüències pot tenir durant una emergència?
1: Doncs, primer de tot, la falsa seguretat. O sigui, el ciutadà que viu a dintre d'una franja d'aquestes es pensa que té una... si té una franja que està ben fet, que està ben feta però no ho està, que això passa a més municipis, no només passa a Òrrius. Òrrius no tenien la franja, però hi ha molts municipis d'aquí del Maresme i d'altres llocs de Catalunya que tenen les franges però que no compleixen el que diu la normativa. Si després t'ho dic en plan sintètic, després t'ho puc dir, són coses senzilles. Però llavors és la falsa sensació de seguretat, perquè quan hi ha un foc, llavors quan s'escapa el foc, doncs els mitjans que van allà a apagar foc doncs tenen molts problemes per controlar-ho, perquè la idea de les franges és crear una descontinuïtat de vegetació entre el que seria el bosc i el que seria l'espai urbà, per tal que el foc corri menys i tinguin capacitat de poder-ho aturar. Val? I normalment, quan les franges estan ben fetes, el que fa els serveis d'extinció és el que varen una mica fer, però per seguretat, perquè els Corros estan en un cul de sac i era impossible treure la gent, el que fan és confinar la gent. Vale? En el cas d'Orrius es va fer, perquè ja t'ho dic, treure la gent d'allà hauria sigut un risc super, molt més fonamental, molt més important. Vale? Mm-hmm. I llavors, doncs això. Els ajuntaments, n'hi ha molts que fan manteniment de franja, bueno, els que tots haurien de fer-ho, val? Però aquest manteniment, o sigui, primer hi ha una obertura i una vegada està feta la franja, cada 2 anys es fa un manteniment.
0: Clar, jo et volia preguntar qui és el responsable, no?, de mantenir aquesta mesura de prevenció.
1: En principi són les de nuclis urbans, són els ajuntaments. Mm. De nuclis urbans, les franges de nuclis urbans, al Maresme, si tenim 30 municipis, només n'hi ha 2 o 3 que ho tenen. Els altres no ho tenen, vale? Per començar a donar dades, no? Les urbanitzacions sí, gairebé tots els municipis del Maresme les tenen, vale? I les edificacions aïllades, només la meitat de municipis han fet les franges, han obligat els veïns i veïnes que viuen en una casa al mig del bosc o que tenen hi ha una fàbrica al mig del bosc, han obligat a fer aquestes franges. Per tant, encara que ens pensem que el Maresme... I som dels més avançats de Catalunya, el Maresme. Encara que ens pensem que hi ha que tenim les feines ben fetes, doncs es tracta de donar-li un repàs.
0: És a dir, els més avançats de Catalunya i el Maresme, de tots els municipis, només 2 ajuntaments el tenen o el compleixen.
1: El nucli, eh?
0: En el nucli urbà.
1: Les urbanitzacions, sí. Per exemple, l'Argentona té les urbanitzacions i té alguns trams dels nuclis fets, però no les té totes. Uh-huh. Val. I Òrrius no té res. No, només té nucli, però és que no el té fet. Val. I, no sé, Cabrils, per exemple, sí que té nucli i sí que té urbanitzacions. Vale? Vull dir que depèn una mica del municipi. Ja. També depèn de l'interès, a vegades, del polític, de la capacitat que tingui el tècnic de poder-se dedicar a això, perquè els tècnics d'ajuntaments van molt carregats en tema de residus i a vegades això no hi arriben, però tot depèn d'això. I després que s'han de fer manteniment de les parcel·les. O sigui, de totes les parcel·les que hi ha a dintre dels nuclis, estiguin construïdes o no, no pot ser que sembli allò la casa de la Heidi, que estiguin envoltades de pins i que la casa estigui sota. Això incompleix la llei. Val? I això és alguna cosa que també han de fer els ajuntaments, de fer aquestes revisions, d'aixecar actes, de demanar als veïns que netegin les seves parcel·les, vale? I estar-hi sobre. I això és una gran càrrega de feina. Eh? Vull dir que jo no critico que els ajuntaments no donguin l'abast, perquè és una gran càrrega de feina, però també et dic una cosa. La Diputació de Barcelona financia les obertures de franja al 100%. És a dir, Òrrius, per exemple, si ho hagués demanat a la Diputació de Barcelona, se li hagués fet la franja gratuïta. Val? I la Generalitat de Catalunya et dona suport econòmic per fer el manteniment. I si no arribes, que algú pot no arribar amb tot això que t'acabo de dir, que és cost zero, doncs els ajuntaments poden establir un preu públic o una taxa i cobrant els veïns que... Vale, que estiguin protegits, que estem parlant a vegades d'una taxa que igual són 5 euros per parcel·la. Que tu pagant 5 euros tinguis la teva finca protegida i ben protegida, ostres, ens val la pena, no?
0: Per seguir avançant, Oriol, els veïns de la zona també van expressar preocupació per l'estat de la vegetació i per la falta de manteniment en alguns punts. Aquests tipus de queixes acostumen a estar justificades?
1: Sí, hi ha de tot. El gran problema del Maresme és que els boscos, excepte la banda del Montnegre Corredor, els boscos no són rendibles i llavors la gent no fa manteniment. El propietari, els boscos del Maresme, el 99% són privats. I a part de ser privats, doncs, molts propietaris no viuen aquí ni a Argentona ni al Maresme, sinó que viuen a Barcelona. I llavors aquesta gent, com que no en treu diners i n'hauria d'invertir, no ho fa. Per això, també la Diputació de Barcelona va crear les associacions de propietaris forestals, les quals donen suport a netejar aquestes parcel·les. I aquí a Argentona en som un exemple. Només heu de mirar cap al marge esquerre de la ria d'Argentona i veureu que gran part del territori, els boscos s'han aclarit, s'han tret arbres morts i s'han preparat per ser més resilients en cas d'incendis. Llavors, aquesta feina que s'ha fet a Argentona, que és molt bona i que s'ha fet a Mataró i que s'ha fet a altres municipis, doncs hi ha propietaris que no hi estan, que no deixen fer-ho. Vale? Tot i que la llei el pots obligar, eh? Pots agafar la llei d'urbanisme i tens un article que si un propietari té tota una finca plena d'arbres morts, doncs li pots obligar que ho netegi. Vale? Però insisteixo, els ajuntaments segueixen anant tan col·lapsats per temes de residus i altres que amb això no s'hi dediquen. Però és una cosa que s'hi hauran de dedicar, perquè hi ha tot el que són la responsabilitat civil, tot el que són, vull dir, totes les reclamacions patrimonials. Vull dir, per exemple, si jo tinc la meva casa al mig del bosc endreçadeta i complint la normativa d'incendis i el veí de sota no, i em ve un incendi per aquí, doncs jo li puc fer una demanda de reclamació patrimonial a aquest senyor i que em pagui tot el que se m'ha fet malbé. Vale? I això són demandes que es guanyen. Per tant, ostres, si jo tingués una finca forestal o tingués una parcel·la amb una urbanització o dintre el nucli, jo la tindria neta, però neta. No caldria que m'ho digués l'Ajuntament, perquè és que m'hi jugo molts calés.
0: Mm-hmm. Bé, al final és cosa de tots, no? Oriol, i si un amic, si entre tots posem una mica el gra de sorra, al final, que pot ser molt gros, ho acabem disminuint a una petita part, no?
1: Sí, i la protecció comença per un mateix. Ja. Ens han de protegir a casa i a partir d'aquí protegir el nucli on estem i anar fent. I és una cosa conjunta, eh? No sempre hem de dir és que això tot és de l'administració.
0: Ja.
1: L'administració a vegades no fa, però generalment fa el que pot i moltes vegades ho fa bé.
0: Mm-hmm. Aleshores, aquí et preguntaré d'aquesta exposició i aquesta conferència que suposo que anirà per aquí. I seguint parlant sobre els recursos, no? Deixa'm preguntar-te per Sant Bartomeu, que hi ha una bassa de bombers per als helicòpters, no? Tornant a l'incendi aquí a Òrrius. Portava 2 anys inoperativa per problemes entre administracions. Per sort es va reparar fa, sembla ser, pocs dies o poques setmanes.
1: Sí, sí, sí.
0: Si aquesta bassa no hagués estat operativa, estaríem parlant potser d'un incendi més gran per falta de recursos propers?
1: El que està clar és que des de les ADFs, també amb la Diputació i els ajuntaments, però sobretot de les ADFs, mantenen una xarxa de bases per tot el territori, de tant la comarca del Maresme com la comarca del Vallès Oriental, que ja sabeu que és el que serà el litoral, treballem conjuntament, perquè l'incendi no coneix de comarca, l'incendi coneix de bosc, i llavors aquesta concretament, en terme municipal de La Roca és un municipi molt gran, aquesta li cau amb una punta, no era una prioritat per La Roca, però finalment es va aconseguir que des de les ADFs i des de diverses zones que hi ha hagut al parc i tot han treballat perquè es pogués posar en funcionament. I va ser molt important. Abans van fer servir una altra, que hi havia en el mateix municipi, però després aquesta va ser la segona i van... Perquè penseu que es va gastar molta aigua, perquè es tractava de refredar un riu de parafina que estava baixant per una riera.
0: Clar, perquè pel que entenc és un tipus d'incendi que no s'apaga per extinció, sinó per inundació, no? Pel tipus de material?
1: No. De fet, mira com era de complex l'incendi. Hi havia 2 comandaments, el de la part forestal i el de la part química.
0: Val.
1: I llavors els bombers nostres són experts en les dues coses, però sobretot quan hi ha una cosa química com aquesta, doncs venen bombers més experts en temes químics, i aquesta es va fer diverses proves per apagar, extingir-lo, i al final no es va poder extingir, i es va controlar que no s'escampés.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Però bàsicament va ser això. La parafina és d'aquelles coses que quan agafa molta temperatura, i de fet hi van haver-hi són 4 bombers que van quedar en cremades, vale? Per la gran temperatura que va agafar això, eh? Perquè el problema no era el propi incendi, sinó la possibilitat de que es anessin fent focus secundaris, de fet, en van ser 2 o 3, vale? O sigui, tu estàs apagant el foc i de cop i volta darrere teu s'encén, perquè la gran temperatura que hi ha fa que darrere hi hagi això, no? Una ignició.
0: A moda general, i per anar tancant aquest tema abans de passar a un altre, quines lliçons concretes haurien d'extreure els municipis del Maresme i del Vallès després del que ha passat a Òrrius?
1: Doncs la més fàcil. Hi ha una llei, que és del 2003, actualitzada la 2014, que diu que totes les edificacions, nuclis, urbanitzacions i polígons, tot això, i també instal·lacions de gas, instal·lacions de transformadors de llum, tot això ha de tenir una franja de 25 metres net al seu entorn. Val? I que després les urbanitzacions, els nuclis, tenen de tenir com a mínim dos accessos amb la vegetació neta a banda i banda per poder tant evacuar si cal o intervenir en l'extinció i tot. Això ho diu la llei i s'ha de complir. Mm-hmm. Vull dir, és molt simple, eh? No hem de fer, i llavors s'ha de mantenir. No només han de fer-ho, sinó cada dos anys mantenir-ho. I si aconseguim fer això, doncs el risc zero no existeix, però passarem d'un risc altíssim a un risc assumible tant per nosaltres com per les assegurances, per exemple, que si no tens el que seria la urbanització o casa teva en condicions, sobretot casa teva en condicions, l'assegurança, per molt que la paguis, no et cobreix d'incendis forestals. Per tant, això és important. Mm-hmm.
0: L'estiu és a tocar, la calor comença a collar de valent, ja tenim aquestes altes temperatures, el risc d'incendis forestals augmenta i tota prevenció és poca, especialment pels veïns que viuen a prop dels boscos. Quina previsió en feu d'aquest estiu, veient ja que a finals de maig teníem aquestes altes temperatures? Diuen que serà un estiu d'aquells feixucs, com ho veus?
1: Doncs si t'haig de donar notícies, potser no t'agradaran gaire, eh? Segons el Quim Serra, el material comarcal,
0: sí.
1: Diu que tindrem un juliol que serà amb temperatures d'una mitjana de 5 graus superiors al que hauríem de tenir.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Sí, i per tant hi tindrem molta, molta, molta calor. Després, cap a l'agost, millora una mica, això passa cada any, però aquest any, com que el juliol ve una sequera que ens ve de Sibèria. Jo pensava que de Sibèria venia fred, però també ve sequera. Uh-huh. Llavors ja el que diu el Quim és que tindrem un mes de juliol amb molt risc d'incendi forestal. A més, penseu que aquesta primavera ha plogut molt, uh-huh, i hi ha molta herba a tot arreu, no? I llavors això de les desbrossadetes, i sobretot no les feu el dia de Sant Joan, perquè queda ja un gruix que jo he de fer abans, perquè aquest gruix d'herba que heu desbrossat a casa vostra s'aixafi i es comenci a degradar i eviti que tinguis un gruix on te pugui córrer el foc el dia de Sant Joan.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Oriol, la conferència d'aquesta tarda, ja la tenies programada o...
1: No,
0: o què?
1: Programada.
0: Coincidència ja, eh?
1: Sí, tenim la Argentona, té la Gemma, que és la tècnica de la biblioteca, que és una passada fent activitats, i quan li vam proposar aquesta ens va dir que sí de seguida, i la idea és una conferència, és una exposició itinerant que està anant per tota la comarca del Maresme, que es diu Jardins Segurs, uh-huh, i el que pretenem explicar és que el primer que has de fer és que el teu jardí sigui segur, no? Que no tinguis, per exemple, pilons de llenya acumulats contra la paret de casa, que no tinguis la teulada plena de fullaraca i pinassa, que quan hi hagi vingui un incendi es pugui encendre. Coses tan senzilles que són fàcils de solucionar, i algunes que potser la gent no sap i són molt curioses, com que, per exemple, les tanques de bruc, d'aquestes
0: sí,
1: marrons
0: sí,
1: negres
0: sí,
1: que posa la gent, doncs no són legals, són il·legals. O sigui, tu no pots tenir una tanca d'aquestes, uh-huh, perquè la normativa diu que no pots tenir una tanca que sigui ignífuga, que es pugui encendre, piròfica, yeah, que es pugui encendre. Per tant, tu no pots posar aquestes tanques, has de posar tanques que no es puguin encendre. Perquè tu pots tenir el teu jardí bé, però si tens una tanca d'aquestes, igual pots passar, el foc pot anar de punta a punta i entrar a la següent casa, vale? I llavors doncs, tu tens un problema. Mica.
0: Mm-hmm. Bé, suposo que el bruc era una pràctica que es feia abans, però clar, les coses canvien i evolucionen, no? I hem de ser una mica...
1: Aquesta normativa d'urbanisme jo diria que és del 98, ara ho he dit de memòria. Però el que passa és que, és clar, hi ha normes que a vegades elaborem i no apliquem.
0: Ja.
1: Vale? I llavors aquesta, ara, clar, ara hi ha hagut, han començat a haver reclamacions patrimonials i a la que hi ha reclamacions, automàticament tots ens hem posat les piles, no? I llavors estem començant a prendre aquestes mesures. De fet, nosaltres, en la conferència es dona un flyer, un paper, on tu t'explica com és una casa insegura i com és una casa segura, quines coses has de mirar, i a la banda del darrere hi ha tota una enquesta que t'explica que les coses bàsiques que revisis a casa teva, no?
0: Clar, perquè puguis comprovar tu mateix si és una casa, un habitatge segur o no.
1: Sí, sí, és això. I això és una cosa que està tenint molt d'èxit, perquè la gent ens ho està demanant i a més és molt bo.
0: És
1: perquè
0: molt,
1: la gent a vegades ens ho demana i no s'ho queda ell, sinó que diu, no n'amanteu, que tinc uns veïns que, ostres... Perquè és curiós, però la gent que ve a aquestes conferències és la gent que ja és sensible, ja ho té gairebé tot bé, vale? I llavors s'emporten això pel veí o veïna que no ho té bé.
0: Mm-hmm. A nivell pràctic, Oriol, sense entrar molt, perquè convidem a tothom a participar aquesta tarda a la conferència, hi ha plantes o obres autòctons que siguin menys inflamables i que ens ajudin a frenar el foc, per exemple?
1: Sí, la mateixa llei ho diu, es demana primer, quan has d'aclarir els arbres, que, per cert, jo que dèiem del resum bàsic, com saber si el meu bosc o la meva parcel·la o el bosc del veí està en condicions. La normativa diu que els arbres han d'estar separats 6 metres. Quan parlem d'arbres, parlem de pins, alzines, vull dir, no parlem dels fruiters, Vull dir, pot tenir pruneres i no passa res.
0: Uh-huh.
1: Llavors, també diu que no es poden tocar copes, aquests arbres, que han d'estar esporgats fins a 2 metres, i que no hi pot haver una continuïtat entre fora de la parcel·la i la casa. És a dir, que no pots, per exemple, dius, ostres, m'agrada molt el romaní o la farigola, i resulta que he fet un parterre que va de la punta de la casa a la punta del jardí, i això és terrible en el cas d'incendi. Sí que pots posar romaní i això, però els has de seleccionar. Llavors, quins arbres són els més recomanats? Doncs aquells que tenen menys risc d'incendis. Val? Parlaríem del cirerer d'arbós, parlaríem dels aurons, parlaríem d'això, pruneres, de fruiters, o sigui, roures, aquests són arbres que són més fàcils de tenir i que no et generin un problema més que una solució.
0: Mm-hmm. És molt interessant que se'n vagi parlant, ja siguin exposicions, ja sigui en conferències, però des del teu punt de vista professional, creus que encara estem prou conscienciats del perill o encara ens falta cultura de prevenció a les zones que toquen el bosc?
1: No, ens falta cultura de prevenció. I això és que acabes de dir, és fonamental. Nosaltres ara estem començant a treballar amb coses que, per exemple, s'han fet a Califòrnia o s'han fet a Florida, per tema d'inundacions a Florida, per tema de boscos i incendis a Califòrnia. Ells, a les escoles, els fan constantment xerrades, els estan fent... Fan simulacres de plans d'evacuació, plans de control, a les mateixes administracions, allà més que els ajuntaments, com l'equivalent als consells comarcals, es dediquen a explicar a la gent que ha de tenir a casa seva una bossa preparada amb la documentació bàsica, amb les medicines bàsiques, perquè si han de fer una evacuació no hagin d'estar buscant això i perdre uns minuts, que igual no es tenen per sobreviure. I és tota una formació que es fa. Penseu que si la ciutadania està preparada per quan hi hagi un episodi d'aquest, la resposta que tenim és... traiem ja una part del risc. O sigui, si la gent sap, per exemple, els veïns i veïnes de les Ginesteres, doncs, per exemple, escoltar Ràdio Argentona quan hi havia l'incendi, escoltar Catalunya Ràdio, a Catalunya Informació, vull dir, escoltar les xarxes de l'Ajuntament d'Argentona, que va fer molt bé, va activar el Duprocim, em sembla, va començar a fer els comunicats que havia de fer perquè la gent estigués tranquil·la a casa. Això són coses que el que fan és reduir el risc. I si redueixes i mantens tranquil·la la població, mm-hmm. Això també facilita els mitjans de professionals d'extinció que puguin moure, perquè és que si no, imagineu-vos en un moment donat si la gent per lliure de la Ginesteres hagués marxat tota a casa seva.
0: Clar, al final la informació és vital, no? Jo, per exemple, desconeixia que quan es demana el confinament d'una part de la població o del municipi, òbviament per motius de salut dels vilatans, l'altre, i si no vaig per aquí em corregeixes,
1: Sí, sí,
0: però és per habilitar les carreteres perquè els bombers i els cossos de seguretat puguin accedir de manera ràpida al fet de l'incendi, no?
1: Sí, o serveis d'emergència. Imagineu que teniu una persona que té, en aquell moment té un atac d'ansietat i necessita que una ambulància amb dos sanitaris arribin a casa seva. Si no, seria impossible. Mm. Val? I això és una cosa que s'està treballant. Per exemple, a l'ES Alert, hi ha gent que es queixa, oh, és que hi ha un ES Alert, que és una collonada perquè a la mínima te l'envien. No, a la mínima no. Te l'envien quan hi ha una emergència.
2: Sí, sí. Sí, sí. Jo recordo la vaig rebre la quarts de dues, em sembla, o quarts d'una, quarts de dues, sona el mòbil. Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí. I les alertes és una cosa, jo ho vaig treure a la meva tesi el 2020, que a Catalunya no hi era, eren una de les necessitats en cas d'episodis d'emergència que s'havia d'aplicar a Catalunya, que a altres llocs del món ja s'aplicava, i ara ha sigut fonamental. Vull dir que, saps, tots els veïns d'Òrrius, tots, no tots els veïns d'Òrrius, no, totes les persones que estaven a Òrrius en aquell moment, que l'ES Alert no és selectiu per l'origen dels telèfons, sinó pels telèfons que es troben entre unes antenes. Mm-hmm. Cosa que va permetre que, per exemple, si tu o jo haguéssim estat a Òrrius, se'ns hagués activat també l'ES Alert.
2: Clar, vale? Clar. Sí, sí, sí. Oriol, vols afegir alguna cosa més que se'ns hagi quedat per comentar?
1: La primera prevenció, reducció de risc, comença a casa.
2: Parteix per un mateix, eh?
1: Sí. Mm-hmm.
2: Que les petites accions que podem fer de manera individual afecta en el col·lectiu.
1: Sí. Mm-hmm.
2: Doncs queda dit, convidar tothom a que participi a la conferència aquesta tarda a les 7, si no vaig errat,
1: sí,
2: no?
1: Sí, a la biblioteca.
2: Vinga, a veure l'exposició i a seguir escoltant aquestes xerrades. Oriol, gràcies. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Adéu.

0: I ja tenim aquí una de les cites més esperades de l'any a Argentona. Del 5 al 7 de juny, els carrers de la vila es tornaran a omplir de colors i aromes amb una nova edició de la Diada de la Flor. Una celebració que aposta fort per la participació de les entitats, les propostes familiars i la tradició de les nostres catifes florals. Per conèixer els detalls de la programació i les novetats d'enguany, tenim a l'estudi la regidora de festes, la Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, en Carles Ligós. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com molt esteu?
2: Bon dia.
1: Bé, semicansats, però bé.
0: Semicansats.
2: Sí, perquè encara queda molta feina.
1: Perquè encara ens queda molt.
2: Però ja comencem cansats.
0: Estic buscant una cançoneta. Són coses del directe. Us sona aquesta, a veure? Sabeu quina és, aquesta o no? Acalorado, de los diablos. Hòstia. Veniu del carrer, no?
2: Quins recursos. Sí, ara venim del carrer.
1: Venim del carrer.
2: De floretes, d'estar... Bueno, controlant una miqueta les instal·lacions que s'estan fent.
0: Ja tot plegat, eh? Sí. Molt bé. Vinga, com encareu des de la regidoria aquesta nova edició de la Diada de la Flor, Montse?
1: Doncs, com bé deies, fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla... com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
2: Sí, és d'aquelles festes que, a part de ser feina, són d'aquelles que enriqueixen el poble i, com a bons vilatans que som, també, ens agrada gaudir-les.
0: És una d'aquelles festes que podríem dir està arrelada.
2: Ara ja sí. Que ja en el seu moment ja era del poble. Sí que va haver-hi el moment que li va tocar a l'Ajuntament agafar una miqueta les regnes per totes les problemàtiques amb les que es trobaven les entitats o els carrers per trobar flor i així, i vam haver d'agafar les regnes per assumir aquesta despesa i així. Però ara les entitats, jo crec que ho esperen any rere any, poder sortir al carrer a fer això. Sí que és veritat que el model ha canviat una miqueta. És una festa que eren els veïns i veïnes dels carrers que sortien a fer la catifa o a decorar amb enramades tot el que eren els carrers, on antigament hi passaven les processons, i aquest model ha anat canviant perquè són les entitats les que han assumit aquest rol d'engalanar carrers. També la societat.
0: Bé, de fet, l'altre dia fèiem tertúlia amb els avis i parlàvem de la Diada de la Flor i explicaven com era abans, que molta gent s'hi volcava, com feien aquestes catifes de flors, no? Una mica, doncs, el col·lectiu, com s'hi volcava, no? Amb una diada. Per això deia, ja està consolidada, però al cap i a la fi molta gent ja l'espera també, no?
2: Exacte.
0: És que venim el primer cap de setmana.
2: Ve de lluny, i el que sí que nosaltres hem fet...
0: És una tradició que ha anat variant, però que...
2: Bueno, ha anat adaptant-se...
0: S'ha anat adaptant als nous temps, no?
2: Als temps on els teixits associatius, doncs ara ja són més forts que ara per ara que els veïnals.
1: I que igualment...
2: És un reflex de la
1: societat. No oblidem que els col·lectius, les associacions, són veïns del poble. Per tant, d'una manera o d'una altra, el veïnat segueix implicat, el que sí, que no com...
2: en aquest
1: moment et deien a aquesta gent gran, segurament, que és a la porta de casa. Mm-hmm. Això s'ha perdut una mica, més que res per al canvi que hi ha hagut generacional, també per al tema de que abans podien anar a collir plantes en alguns vivers o al bosc, ara no es pot, llavors, vulguis o no, això també ho ha fet canviar.
2: Sí.
1: Però que és maco igualment veure com la gent gran dels carrers que abans en feien segueixen intentant col·laborar, i això és molt xulo, és molt maco.
0: El volum de flor, de planta, de quan estem parlant? De quantes... Ho tenim comptabilitzat,
2: sí,
0: això?
2: I tant. Mira, de clavell podríem estar parlant de que tindrem uns 41.000 clavells.
0: Déu-n'hi-do.
2: Unes 980...
0: Clavelito, ara ve la cançó de Clavelito.
2: 9.000 gerberes. i unes 1000 i pico plantes de flor de temporada.
1: La planta sí. que val a dir que l'hem anat a collir nosaltres, per abaratir costes.
0: Ara,
1: eh?
0: Oi, ara...
1: No, no, que no és broma, no.
2: Una part sí, després també encara hem d'anar en els vivers, també treballem amb gent propera, en aquest sí. sentit.
0: El és planta del poble. Maresme, diguem?
2: La planta és del Maresme. La planta sí, eh? Clavell ja és impossible ja no. trobar, la gerbera també és del Maresme. I també tenim un gran volum també que no se'n parla mai, que és el volum de la sorra, que també són quasi bé unes 35 tones de sorra. Entre 30 i 35 tones de sorra que s'estenen al llarg dels carrers per poder fer la base d'aquestes catifes.
1: I que hi ha molta gent implicada.
2: Sí.
1: Molta. Centenars.
2: Aquests serien els números.
1: Sí.
2: Bueno, també tenim els números de les entitats que trobareu que participen en aquesta... perquè està bé parlar de números de producte i de materials, però tenim, doncs, com veureu en el plànol del programa, del web, o d'on pugueu localitzar-ho, tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats,
0: sí.
2: val? I després totes les instal·lacions que anirem veient al llarg del poble, que han també fet, per exemple, el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda. Val? I per altra banda també tenim la col·laboració, que també ho veureu en el cartell, dels tallers de la Creu Roja amb la gent gran, que ens han fet unes banderes que ompliran uns estàndards.
1: Ja es veuen algunes.
2: Sí, algunes ja s'estan penjant aquest matí.
0: S'estan penjant.
2: Estàndards que han fet amb roba de sac, flor de feltre, que serà, doncs, a partir d'ara l'estàndard oficial per cada dia de la flor que fem, que són unes coses molt maques que des de la Creu Roja han fet. Per tant, hi ha aquest volum de participació, més de 16 instal·lacions, dos elements que surten fora de les catifes pròpiament dites d'aquestes 16, que són el PFI Creu Roja. Bé, hi ha molt de
0: volum
2: d'implicació. Sí.
0: I a més ja fa setmanes, no?, que s'està treballant amb l'àrea de la flor.
2: I tant.
0: D'aquests 15-16 veïnats que participen i que faran la seva catifa, són els que s'hi han volgut participar a la diada o hi ha com un número tancat de dir,
2: no.
0: mira, fem...
2: No, en principi sempre es fa un...
0: Sí es que fa és una veritat crida,
2: que
0: no?
2: hi ha una crida inicial, mm-hmm. després de la primera crida, qui no ha volgut venir ja no, perquè s'ha de tancar en algun moment. Es fa la primera crida, s'anuncia que hi haurà aquesta... Totes les entitats i col·lectius s'anuncia que hi haurà aquesta reunió, i a partir d'aquella primera reunió sí que comencem a tancar números, perquè sí que arriba un moment que has d'encarregar una data, has de dir tants clavells, tantes gerberes, tanta sorra, i això sí que un cop tanques llista sí que ja no pots anar afegint més. Però cada any s'afegeix o es desapunta sobretot les entitats més interessades. Mm-hmm. I ja està.
0: Novetats o coses que m'hagin pogut cridar l'atenció, els amics dels bonsais.
2: Sí.
0: Hi ha molta falera, també, eh? Hi ha molta gent que segueix el fenomen bonsai.
2: Sí, hi ha aquesta falera. Si ens anem fixant els darrers anys, hem anat fent, que ja ho havíem intentat fer abans de la pandèmia, exposicions relacionades amb l'àmbit botànic, ja no ho diré només floral, botànic, que podríem marcar aquesta Diada de la Flor, no? I ja tres anys enrere o quatre vam començar amb exposicions de l'art floral japonès que es diu Ikebana, que vam fer dues exposicions seguides. L'any passat, molt maco, l'any passat vam fer una exposició de fotografia macro d'insectes i flors, en el Saló de Pedra, i aquest any vam demanar a veure si l'Associació d'Amics del Bonsai de Caldetes volia col·laborar amb nosaltres, i fantàsticament es van prestar, i tindrem doncs aquesta mostra de bonsais, que fins i tot el diumenge al migdia a les 11 hi haurà una demostració de poda i de treball de bonsai.
0: Mira, anirà bé. Em van regalar un any un bonsai
2: i què? Malament, no va, eh? No va reixir, eh?
0: No, no va créixer el que havia de créixer.
2: Doncs mira, ja però ho saps, bueno, diumenge a les 12, al Saló de Pedra.
0: Clar que sí, s'ha d'aprendre, s'ha d'aprendre. Vinga, doncs 3 dies... tindrem doncs el tradicional Oc on Balla, no?
2: Que també, sí, també aquí al pati del
0: seu protagonisme
2: del Museu del Canti, tindrem l'Oc on Balla amb aquest pati recentment inaugurat. A nivell de a la Plaça Nova, durant tot el cap de setmana, des del dissabte fins al diumenge a la tarda, hi haurà la fira mercat de producte artesà. Val, que al voltant d'això, sobretot durant el dissabte, hi haurà oficis artesans, mostra d'oficis artesans, hi haurà jocs d'aquests gegants, tipus de fusta, de caràcter familiar, on grans i petits poden jugar. I el punt més àlgid és ja a partir de la tarda, alguna s'escaparà ja al matí començant a fer la seva catifa, però sobretot a la tarda l'inici d'estesa de sorra per carrers i començar a veure ja el col·lectiu, aquest gran volum de gent, perquè recordem que les entitats el formen moltes persones, i que

0: mica. Sí. Vull dir que ja ens és igual, vull dir, ja ho sabem.
1: No. Les quatre gotes per fer lluir més.
2: Exacte, per assentar la sorra i la flor, això és fantàstic.
1: Sí.
2: Si són quatre gotetes,
1: si així,
2: a tots ens va bé.
1: No.
2: I després, home, no oblidem del diumenge al matí, la tradicional ja fes la teva, a la Plaça Nova.
1: Què tal aquesta proposta?
2: La proposta fes la teva és sí? Bueno, és cada un que es faci seva la seva catifa de flors.
0: Els donem un quadradet.
2: Es dona, bueno, suposo que ja, no sé si ho has vist algun cop.
1: Sí, alguna vegada sí. He vingut a
2: i a cada any, meva, cada però... any ens faltaria plaça per créixer més.
1: Vale.
2: Però també creiem que tampoc hem d'anar més enllà del que tenim. Mm. Val? I fem fins a, no sé si són 6 o 8 braços de sorra de quasi 10 metres de llarg cada un per un metre d'ample, que els subdividim en quadradets perquè cada canalla pugui fer la seva catifa.
1: Suposo que al final fa goig, no? Veure...
2: És tot un collage, sí, i és fantàstic. Sí. I és aquesta participació que es busca. És aquesta participació que treballa amb aquestes matèries. La flor, la sorra, l'escorça, la terra vegetal. I en principi és això, mal fes la teva. Després, també, al centre parroquial tindrem un work in progress, que se'n diu, d'una companyia que és Toms Creatius, que ens venen a fer servir una miqueta de conillets d'Índies d'una nova instal·lació participativa en format de taller que es vol fer, que volen començar a girar, i serem, doncs, uns privilegiats.
1: Teatre, o
2: són
1: que...
2: instal·lacions participatives, no sé. Instal·lacions participatives són aquests espais on amb música o tipologies de jocs, però que ja no és el típic joc de fusta, sinó que van més enllà, que busquen altres elements, amb un fil narratiu, que busquen aquesta participació tant de grans com de petits, doncs és aquesta instal·lació participativa que tindrem al centre parroquial. Què més?
1: Tenim Garrinada, no?, que recentment ha presentat
2: tenim un concert
1: vermut
2: que ens faran la gent de Garrinada, inclosa dintre dels actes propis de la Diada de la Flor. No és una cosa separada de la Diada de la Flor, és Diada de la Flor, però que anem de la mà de Garrinada per fer aquest concert vermut, i que ells han proposat i nosaltres vam acollir gustosament que poguéssim fer aquest concert vermut. Uh-huh. Val? A la Plaça de Vendre, allà amb la ombreta dels arbres, i ja està.
0: Es podrà visitar la Casa Puig, es podrà visitar el museu. Aquest any obrirem per primera vegada el jardí que està al costat del Saló de Plens, que també es podrà visitar, tampoc és que sigui... Val, o sigui, no és sí. Com la Casa Puig, però és un...
2: Bueno, és un raconet molt maco, amb dos sí. Plàtans allà, sí. Un jardinet així de vegetació així sostenible...
0: Sí. I tenim una sorpresa a la Font de Sant Domingo.
2: Ah, la Font de Sant Domingo. Però hi haurà una sorpreseta que, bueno, que si els vilatans i vilatanes ja comencen a passar-hi demà, ja ho veuran. Sempre fem algun tipus d'instal·lació a la Font de Sant Domingo, doncs sí, aquest any, més que una instal·lació, serà...
0: No li diguis.
2: No.
1: Una sorpresa.
2: Una sorpresa.
1: Bé, són dies que també la gent treu, no va dir, la càmera de fotografiar, però els mòbils van amb la bateria bastant plena per fotografiar.
2: D'això es tracta. No? D'això es tracta.
0: I tant.
2: No? I tant que sí. I després,
0: bé,
2: tancarem la tarda del diumenge... Ja,
1: amb la trepitjada,
2: amb
1: no?
2: La trepitjada de les catifes, encapçalada pels geganters i grallers d'Argentona, que aquest any tornem a començar el recorregut, que això sí que és important que ho sàpiga tothom. En vez de l'Ajuntament, ens trobem a la Plaça del Molí, que aquest any tenim els veïns i veïnes del Molí que han tornat a fer catifa, i per no fer molts buits i sortir de l'Ajuntament, baixar, tornar enrere, vam decidir, com l'any que ja van començar d'allà al Molí, que també vam fer catifa, doncs sortim des del Molí i fem tota la cercavila, que la cercavila també es pot trobar el recorregut al web.
1: Per tant, punt de sortida a la plaça del Molí i finalitza...
2: A les 7 de la tarda i finalitza a la plaça del geganter Joan Pedrós, que és allà davant del cementiri.
1: Vinga, doncs aquest seria una mica el programa. Hem parlat
2: aquest és el programa complet. Crec
1: de la
2: que
1: Fira
2: no
1: Mercat
2: d'Artesania,
1: el tradicional O Convalla, la participació dels PCIs, no? En l'elaboració... Sí.

0: Amb nosaltres.
1: Exacte. I crec que també el comerç local, sí. També
2: sí, el comerç local,
1: hi ha sinergia, no?
2: I això, hi ha aquestes sinergies que parlàvem de col·laboracions, i fas bé de dir-ho. El comerç local ha fet un parell de campanyes importants. Què és? Un concurs d'aparadors dintre dels seus associats, un concurs d'aparadors ambientats
1: amb la flor,
2: amb la Diada de la Flor, i alhora també inspirats en el cartell i la imatge pròpia de la Diada de la Flor, us animem a tots i totes a que aneu a gaudir de la restauració del poble, perquè amb la imatge d'això tots els seus restauradors adherits han fet unes estovalles molt xules amb la imatge. I, per tant, aquesta és també la participació que tenim també amb Argentona Comerços i Serveis.
1: Mm-hmm. Molt bé. Cap de setmana complet.
2: Completet. Per no descansar gaire.
1: Per quedar-se aquí.
2: I, sobretot, engresquem a la gent que surti també a veure com es fan les catifes i si poden, que demanin si poden col·laborar amb la gent que fa catifes, perquè és una feina també maca.
1: Una experiència que no fas cada dia.
2: No, exacte. No? Ni cada dia i molta gent no ho fa ni cada any. Per tant... De tant en tant està bé i és molt maco.
0: Sí, i a més és que veure-ho des del moment de que talles la flor, de que tires, de que endreces la terra, perquè és que sembla molt fàcil, sí, sí, però sí, no és tan fàcil, eh? És una cosa molt elaborada, totes les estores les fan amb aquest carinyo i amb aquesta feinada que els hi comporta, i totes són boniques.
2: Ah, i disculpeu. Digues. M'he deixat l'exposició de fotos antigues del Corpus d'Argentona que hi haurà a l'aparador de la biblioteca municipal.
1: Ara estava veient per
2: municipal.
1: Aquí, sí, a la biblioteca, fins al 28 de juny.
2: Són fotos de l'origen del que és la Diada de la Flor, que és el Corpus d'Argentona, on s'engalanaven i es feien catifes a tots els carrers, i a aquesta participació que havíem parlat abans. Sí, sí.
1: Per acabar, deixeu-me fer prevenció i cridar al civisme, no?
2: Ah, això sempre, gràcies, Miquel.
0: Si us plau.
2: Sí, perquè...
1: Que ja és trist haver-ho de recordar.
2: Sap greu haver-ho de recordar, però hi ha molta feina de molta gent, i ja sé que qui vol ser incívic se li enfum tres nassos, això, però...
1: Tres ous d'aquests que posaran
2: sí,
1: a la...
2: Sí, correcte, a la font.
0: Allà.
2: Però és molt important... que gaudim del que es fa i no gaudim desfent el que es fa, bàsicament.
1: Doncs queda dit, convidar a tothom a sortir i a gaudir d'aquestes temperatures i de l'aire i de...
2: Sí, que farà una miqueta de nus.
1: De l'art visual que tindrem
0: aquests
1: dies.
0: Ja obrirem a Sant Sebastià perquè corri l'aire.
1: Sí, sí. Això. Montse, Carles, que vagi molt bé.
2: Moltes
0: gràcies.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.

0: Avui al Tic Tac de Ràdio Argentona posem l'enfoc al comerç del nostre poble, que és el motor, l'autèntic motor i la vida als nostres carrers. Ja s'ha obert la convocatòria per a una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, una iniciativa que durant tot el mes de juny vol omplir de premis i de clients les nostres botigues. Per parlar-ne i per saber com es viu aquesta il·lusió des de l'altre costat del taulell, avui ens acompanya la Míriam Plaza de la Fleca Casas, un dels establiments que ja sap que és rebre un premi gràcies a aquest projecte i que va tenir l'oportunitat d'anar cap a Tàrrega. Míriam, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Com va?
1: Nerviosa.
0: Més nervis aquí que darrere el taulell?
1: O... Sí.
0: Sí? Darrere el taulell ja ho tens per la mà.
1: Ja això. Està controlat. Ja són molts anys.
0: Vinga, gràcies per venir. Tenim ja en marxa aquesta campanya Compra i Descobreix Catalunya. Abans d'entrar en detall, quina seria per tu la primera valoració, no?, d'aquesta campanya Compra i Descobreix Catalunya, que ja fa un temps que es fa aquí a Argentona?
1: Doncs bastant positiva. La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu.
0: És una campanya que podríem dir està com arrelada o que ja està instaurada, que la gent
1: sí.
0: ho espera?
1: Sí, sí, ja quan veus que dona la papeleta i tal ja saben de què va i la veritat que força bé.
0: A veure, si, no? Allò, a veure si em toca.
1: A veure si em toca, a veure... No. Ostres, a veure si... A veure que, on em toca, on vaig.
0: L'any passat o l'edició passada vau ser un dels comerços afortunats amb un premi, no sé si va ser l'any passat o...
1: L'any passat.
0: L'any passat, eh?
1: Sí.
0: Quina cara se us va quedar a la botiga i com vau rebre la notícia?
1: Home, amb molta, molta il·lusió, la veritat. No ens esperàvem. Premi al comerç, la veritat que, ostres, guai, molta il·lusió.
0: Home, també està bé, no? És a dir, premiar la gent que comprem,
1: sí.
0: però també el comerç, tenir un petit reconeixement, no? Al final,
1: home, sí.
0: el que deies, una mica el motor associatiu del poble.
1: Sí, a veure, aquest any, l'any passat es va tocar a nosaltres, aquest any no ho sabem, però la veritat que, ostres, fa molta il·lusió i, bueno, t'omple d'orgull que et toqui el premi al comerç.
0: Explica'ns una mica l'experiència del viatge, obviant petits detalls que comentàvem fora del micro, perquè la gent s'animó. Us va tocar a Tàrrega, com
1: sí.
0: recordes aquell dia? Explica'ns una mica l'experiència.
1: No, molt positiu el tema d'organització, el tema de que, clar, en teoria és per dues persones, vale? Però, clar, a casa som sis. I, bueno, vaig comentar via WhatsApp amb l'Ajuntament de Tàrrega, amb la noia, ho van coordinar perquè també poguessin anar tots sis. Molt positiu, tot molt ben organitzat i la veritat que molt bé. Van fer una visita a un museu que hi havia allà a Tàrrega i la veritat que espectacular. Molt bé, molt positiu.
0: Éreu els únics que sortíeu d'Argentona?
1: D'Argentona, sí. Hi havia molta més gent d'altres llocs de Catalunya, sí, però d'Argentona érem els únics i no, amb el teu bus, van quedar al poble i amb el teu bus la van portar cap allà, després al restaurant, molt bé, tenen un petit detall, molt bé.
0: Mm-hmm. Per tant, visita museu, no? Visita una mica cultural,
1: sí.
0: a dinar cadascú al
1: seu... Museu del Ferro, si no m'equivoco, era. I, ostres, quan veus tot allò... com es treballava anys enrere i tal, ostres, va agradar molt.
0: Mm-hmm. Havíeu anat mai a Tàrrega?
1: No, era el primer cop.
0: Que suposo que també és una mica l'objectiu de la campanya, no? El fet de descobrir diferents municipis...
1: Clar, sí, perquè hi haurà gent que, per exemple, Argentona no l'ha visitat i ara, pues, si els hi toca Argentona, pues, ostres, és una manera de conèixer el poble. Després te van donar uns vales per anar a diferents comerços i mm-hmm. bueno, diferents regalets, la veritat que molt bé.
0: Producte típic d'allà, per exemple? No hi ha així...
1: No t'ho sabria dir.
0: Producte típic, gastronomia, dinar, us vau quedar a dinar allà, no?
1: Ens vam quedar a dinar, sí. Vam anar a un puesto, bueno, totes que s'havia tocat estaven al mateix puesto, i bueno, ja era un menú tancat, amb el pica-pica i tot, i molt bé.
0: I a la tarda?
1: A la tarda, pues, bueno, ja lliure, volta per allà amb els tíquets... Uh-huh. per anar als diferents comerços, si anaves a comprar, doncs tenies el teu detallet amb els comerços que ja estaven adherits.
0: Mm-hmm. Molt bé. Tornareu a Tàrrega o què? Us va agradar?
1: Sí que ens va agradar. però també hi ha molts llocs per visitar.
0: És que Catalunya és molt gran, eh?
1: És que Catalunya és molt gran, no ho sembla, però és molt gran.
0: Sempre dic
1: i és molt maca. A vegades dic, ostres, de viatjar a l'altra punta del món, quan aquí a Catalunya hi ha llocs que són molt macos.
0: Clar, clar.
1: Molt macos.
0: Això t'anava a dir, hi ha gent que té tendència a sortir, no?, descobrir món.
1: Fora, agafar avions i marxar fora de vacances i tal, quan aquí a Catalunya la veritat que hi ha llocs molt macos.
0: Després te'n vas a la Garrotxa i flipes.
1: Sí,
0: no?
1: Ho descobreixes i dius, hòsties, no té res que envallar a qualsevol lloc de l'altra punta del món. Passa sí, que tenim tendència a anar... Bueno,
0: sí, sí. I al Maresme tenim unes caletes que...
1: Molt maques.
0: Que res envejar a Menorca.
1: No, la veritat és que superbé, superbé.
0: Miriam, tornant al dia a dia del poble, realment es nota un moviment diferent a la fleca quan s'engega aquesta campanya el mes de juny?
1: Bueno, pensa que el mes de juny també és ja un mes una mica fluixet. Vale? Tipus de venda. Sí que continuem treballant i bueno, vas incentivant a la gent i, ostres, venen el dia següent, si tornes a donar un tiquet. Sí, hi ha més moviment, el que passa que la tendència ara al mes de juny, amb la calor i tot, pues, bueno, és una mica més tranquil·let. Però sí, déu-n'hi-do, eh?
0: I la gent demana directament la butlleta per poder participar o sou vosaltres des de darrere que...
1: És un 50-50. És, bueno, si com veuen allà la bosseta i tal, ostres, això els hi expliques, els hi dones i el qui no s'adona compte, tu directament, escolta'm, ompliu això, és que entreu en un sorteig i no, la veritat que molt bé. Mm-hmm. Ja portem, sembla que 3 talonaris ja donats.
0: Sí, és que ja fa... Sembla que no, però ja...
1: Bueno, vam
0: fan...
1: arrencar dissabte, eh? I ja dissabte vam acabar quasi un talonari, estem a dimecres i ja anem per al tercer.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: Sí. Et requereix compra mínima?
1: No, el que compris.
0: Tu compres.
1: Si compres la barra de pa, igualment
0: barra
1: tens
0: de
1: el
0: pa,
1: tiquet.
0: Un croissant.
1: O sigui, tot el que vingui a comprar té el seu tiquet, no hi ha
0: compra
1: mínima.
0: Coca de forner i dona'm el tiquet.
1: I dona'm el tiquet, o sigui, el que, si vol una ampolleta d'aigua, no hi ha cap problema. Mm. Això és, no ho mirem.
0: Suposo que a part de la gent habitual, no sé si heu notat també gent nova que no té costum de comprar o gent de fora.
1: Sí, gent de fora sí que hem notat.
0: Allò
1: gent igualment. Que no és d'aquí, d'Argentona, no és de, i fins i tot que no és de Catalunya, sí que hem notat un increment.
0: Gent francesa que ve al museu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Baixa cap a...
1: Venen a esmorzar o venen a agafar el pa. Sí, sí, això sí que ho hem notat. Uh-huh. La veritat és que sí, que hi ha moviment.
0: Uh-huh. Fleca Cases, teniu productes amb molta personalitat. Pels que encara no us hagin visitat, quin tipus de producte treballeu habitualment?
1: Fent de tot. Tant la pastisseria com el pa, la bulleria, la coca de forner és un...
0: Jo sempre que la veig...
1: Sí, ara dissabtes també fem la coca de forner en crema, que això és un... Buah,
0: mare,
1: és un
0: pecat capital.
1: Ah, també ja tenim els gelats, que ja estem a tope amb els gelats, horchata, granissat, el pa de sarraí, que és el, bueno, és el pa estrella, divendres, dissabte i diumenge, el pa de sarraí va que vola.
0: Sí, què dius?
1: Sí, sí, el nòrdic, que és amb integral i sègol, o sigui... I bueno, és el que dic sempre, és que és tot fet per nosaltres.
0: Que això anava a dir, tot ho feu vosaltres?
1: Tot ho fem nosaltres, tant els gelats com la bulleria, com la pastisseria. Tenim un... Fleca Cases té un equipàs, és un orgull per mi. S'ha embolcat i bueno, m'ho estan donant tot. I això pues, és d'agrair i tot és de proximitat i tot és fet per nosaltres. Mm-hmm. Ja sé que en repeteixo molt, però... Que a vegades, pues, ostres, això no, tot és fet, ho fem nosaltres. I a vegades pot passar que com tot ho fem nosaltres, pues, no hi ha màquines ni res, bueno, pues, a vegades el pa pues, un dia té un bony o un dia és més llarg, una mica més curt, perquè tot fet a mà. I a vegades pot passar que a vegades surt algú que no quedi del tot bé, però clar, mm-hmm. Som humans, mm-hmm. Som persones.
0: Jo tinc amics que no són d'aquí i venen al poble a comprar el pa.
1: Sí. Sí.
0: Vull dir que això diu molt del comerç local de municipis, no va dir petits mitjans, de la mida com Argentona, no?
1: Sí, gent de Barcelona. Tinc unes senyores que venen, no tots els diumenges, però quasi tots els diumenges, expressament de Barcelona venen a esmorzar. Gent de Premià, gent de Vilassar, perquè clar, el que es queixen és que a Cabrera, Vilassar, Premià, tot això, ja no n'hi ha forns de pa... com ha sigut de tota la vida. I Llavors, pues, bueno, ho valoren i venen a buscar el pa, igual que ara ja hem arrencat amb la campanya de les coques de Sant Joan, ja estem agafant encàrrecs, i bueno, a per totes.
0: Ara parlaves dels diferents productes, no?, que elaboreu vosaltres, però si haguessis de dir el producte estrella de la Fleca Cases...
1: Ostres, és que hi ha tants. Ja t'he dit que el pa de Sarraí és un dels estrella. També tenim el barrot de Pallès, que també, déu-n'hi-do.
0: Si tu haguessis de venir a la teva botiga, què compraries?
1: Compraria el Sarraí, compraria barrot, la pastisseria també és...
0: És que clar.
1: És que és tot. És que no dius, hòstia, és que això... No, és que és tot. Els croissants, cada vegada estan una mica més lletjots, però estan molt bons. L'ensaïmada.
0: Quin triomfa més? El croissant de xocolata amb barra o el fos?
1: Bueno, a veure,
0: debat.
1: Hi ha molta gent que encara és molt tradicional de xocolata amb barra, que és la xocolata la forta, la fosca, però el de Nutella també té els seus adeptes, eh? Sí, no, té la seva clientela. Les ensaïmades també. Hi ha gent que ve de Mataró a buscar les ensaïmades a Fleca Cases.
0: Teniu ensaïmada de cabell d'àngel?
1: La fem. I si no ens la baixen, la fem nosaltres en un moment. Mm-hmm. O de crema... El que el client demani que en aquell moment es pugui fer i estigui a les nostres mans...
0: Endavant.
1: Allà anem.
0: Doncs vinga, això també diu molt el fet diferencial, no?, de la fleca respecte a altres fleques o altres... grans magatzems o grans
1: sí.
0: infraestructures, no?
1: Sí, a veure, som com una petita família, som 14 persones treballant, déu-n'hi-do, al mes.
0: han de sortir molts croissants,
1: Miriam. Han de sortir molts croissants, moltes barres de quart, ha de sortir molta cosa, clar, el muntant és gran,
0: sí.
1: Però, bueno, molt bé, la veritat és que molt bé, molt contenta, ja et dic, estan tots donant-ho tot. També en breu també volem climatitzar el local amb l'aire condicionat, que és una de les coses que falta. Estem esperant a veure si ja ve el lampista, perquè ara amb la calor i tot, doncs la veritat, tant per als treballadors que puguin treballar a gust,
0: clar,
1: com per al client que pugui seure i estigui mínimament fresquet.
0: A gust
1: i que estigui bé. I res, com vaig dir l'altre dia, pa'lante i venga, el que calgui.
0: Clar que sí. Parlem una mica de la situació general. Si et sembla, com veus la salut del comerç local a Argentona en aquests moments?
1: Bueno, a veure... Hi ha força moviment, però sí que un dels grans problemes, suposo que és el que tothom comenta, és el tema de l'aparcament. Sí que és veritat que ara es nota més rotació de cotxes, però sí que és veritat que hi ha molts clients que venen i, ostres, m'he tingut que donar la volta perquè és que no trobo aparcament. És un dels principals problemes.
0: És una de les necessitats més urgents,
1: sí,
0: que trobaries?
1: El tema de l'aparcament, sí. Ja et dic, a vegades és, bueno, pots tornar boig donant voltes i voltes, i hi ha gent que diu, bueno, he tingut que tornar perquè és que no trobava aparcament. No, clar, el diumenge, que si aquest carrer s'ha tallat perquè és peatonal, tot això, és clar, tot això és aparcament que es perd, que la gent, pues, no pot aparcar.
0: Com d'important és per un poble com el d'Argentona que l'Ajuntament i entitats com l'Associació de Comerç i Serveis, ACIS, doncs uneixin forces, no?, en campanyes de dinamització com aquesta.
1: Home, ho veig superimportant. Si tots fem pinya, ho aixequem. A veure, passa que hem de fer pinya i hem de, bueno, pues, col·laborar tot amb la de les possibilitats que tinguis, col·laborar i, bueno, fer tot el que estigui a les nostres mans per poder tirar-ho endavant.
0: Ara a la tardor, Argentona crec que és el municipi anfitrió de la campanya de Compra i Descobreix Catalunya i rebrà els guanyadors d'altres pobles. Com creus que ens hem de mostrar i què els oferireu des dels comerços?
1: Jo crec que ens hem de mostrar tal com són. No hem de fer ni res, ni més ni menys, sinó tal com són. Gent normal, agradable i, bueno... Que el client, que la persona que ve de fora, que quedi contenta i amb ganes de voler tornar a Argentona.
0: Uh-huh. T'imagines, sí? Gent de Tàrrega que vingui a comprar el pa,
1: sí,
0: de Sarraí?
1: Sí, per què no? Sí.
0: D'un dissabte?
1: Sí. A més, bueno, la fleca a casa, pues, el que farà serà o un barrot o una coca de llavaneres. Regalarem. Bueno, farem... meitat i meitat, o bueno, depèn dels que vinguin, pues, ho tindran un barrot de quilo, que és típic d'aquí de Flecacases, o una coca de llavaneres, que també déu-n'hi-do.
0: Trobo que està molt bé aquesta campanya, en el sentit de que jo, per exemple, particularment, i jo crec que molta gent, no sé si fins a quin punt tu teniu l'acostum de dir, mira, anem a Camprodon per dir algun municipi i ja que passem el dia per allà anirem a comprar uns fuets en aquella botiga. I clar, jo reflexiono que també pot passar al revés, gent de muntanya, sí, que pugui passar el dia a la costa, municipis com Argentona passin el dia aquí.
1: Evidentment.
0: I es quedin a dinar, no?
1: Sí. Sí, és, bueno, és que, a veure, tenim bons comerços, tenim bons restaurants, per què no? Uh-huh. O sigui, a veure, som un poble i, bueno, hem de fer poble i hem de fer, doncs, pues, bueno, que la gent que vingui quedi contenta i amb ganes de voler tornar.
0: Clar que sí.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: Per anar acabant, Míriam, l'estiu ja treu el cap i ja estem al mes de juny i té una data marcada en vermell en el calendari, que és Sant Joan.
1: Sí.
0: Dius que ja comenceu a rebre comandes, doncs com es presenta la campanya d'enguany?
1: Jo espero que bé, jo espero que bé.
0: Ja teniu el forn a marxes forçades o no?
1: No, ja estem començant a preparar, però pensa que, bueno, el que repeteixo, que tot és fet per nosaltres i, bueno, començarem a coure el mateix dia 23, ja començarem a coure coques de Sant Joan i després el 24 es couran perquè sempre hi ha encàrrecs per al dia 24. Uh-huh. O sigui, tot serà fet al moment. Uh-huh. Fet al moment.
0: Per exemple, l'any passat, tens comptabilitzades quantes coques de Sant Joan vau poder fer?
1: Més de 600.
0: Mare de Déu.
1: Més de 600, sí. Igual que la campanya de Reis.
0: El tortell, no?
1: El tortell va ser més de 900 tortells. I el panetone, bueno, es va disparar, però una barbaritat.
0: La xocolata o el de fruita?
1: El de pistatxo va, bueno, va triomfar.
0: El de festuc.
1: El de festuc va triomfar.
0: El sabor estrella últimament, no sé per què.
1: Sí, sí, però... sí, igual que tenim el croissant de pistatxo, de lotus, de kinder... No,
0: el de lotus.
1: Va ser espectacular. Uh-huh. Espectacular. Sí, que jo crec que serà una molt bona campanya. Espero, toco fusta, espero que sí.
0: Això, bueno. la teca sempre és ben...
1: Bueno, es nota quan és fet al moment.
0: Quin creus que és el secret per fer una bona coca de Sant Joan?
1: Fer-lo amb ganes i fer-lo amb el cor. O sigui, quan fas alguna cosa de mala gana, això es transmet al producte. Mm-hmm. O sigui, es transmet. Quan fas les coses amb ganes i amb el cor, això es nota. La presentació, tot, es nota. Mm-hmm. Que es nota.
0: La fruita confitada de color verd, què és?
1: Meló.
0: És meló, en sèrio?
1: És meló.
0: És meló.
1: Sí.
0: És la gran pregunta i el gran...
1: La gran pregunta, doncs pues mira, ja ha sortit de dubtes, és el meló.
0: Perquè cadascú després té la seva teoria.
1: Sí, no, no.
0: No, això és kiwi.
1: És meló.
0: És meló.
1: És meló. És meló. Mm-hmm. I res, ara aquesta setmana també tenim la Diada de la Flor.
0: Sí.
1: També, ja aprofito per dir que, bueno...
0: Feu tindrem... alguna cosa especial o què?
1: Bueno, ara estem fent unes pinces, que els hi diuen, que és com coca de pa, però com una pizza, boníssimes.
0: Ah, val, d'acord.
1: Tindrem també...
0: És a dir, feu la massa, la pinça.
1: Tot, sí. Tot. Fa el David. Un dels pastissers.
0: Molt bé.
1: Fa la pinça.
0: Però diguem, pinça...
1: Pinça de... Hi ha una que és de...
0: De pernil.
1: Sobrassada, formatge i mel.
0: Uf.
1: Boníssima. Hi ha una altra amb tomàquet cherry i rúcula també tremenda. I farà alguna més. I també està fent empanada, farà empanada de tonyina i de carn. Uh-huh. Que déu-n'hi-do l'acollida que ha tingut. I ara aquest dia amb la Diada de la Flor, doncs encara més. I aquest dissabte també, Flecacases, també ja comença a obrir una altra vegada el dissabte a la tarda.
0: Molt bé.
1: Farem de 7 a 2 i de 5 i mitja a 8 i mitja, perquè la gent pugui allargar la tarda.
0: Mm-hmm. Horari d'estiu, vaja.
1: Horari d'estiu, perquè abans fent de 5 a 8 i mitja, què passa? Que a les 7 i mitja has de començar a recollir tot i, clar, la gent, ostres, d'aquesta manera pues, allarguem una mica més la tarda, que si el gelat, que si l'horchata, que si el biquini, que si el crep, el que vulguin. Mm-hmm. allà estarem.
0: Doncs vinga, queda dit. Míriam, moltes gràcies per venir. Felicitats per anar a Tàrrega i que la gent compri a Fleca a Cases o als diferents comerços de l'Associació de Comerços i Serveis
1: sí.
0: a participar d'aquesta campanya de Compra i Descobreix Catalunya.
1: I que cada cop hi siguem més a l'associació i participant.
0: Que vagi molt bé l'estiu, Míriam.
1: Gràcies.
0: Gràcies,
1: igualment.
0: Bon dia.
1: Merci.

0: A Argentona ens estem mal acostumant de tanta celebració esportiva. El Sots 25 masculí del Club de Bàsquet d'Argentona s'ha coronat campió territorial de Barcelona després de guanyar els Lluïsos de Gràcia per 77 a 64 a la semifinal i de patir i vèncer el Rosella per un ajustat 68 a 64 a la gran final. Un èxit que demostra l'excel·lent salut del bàsquet del nostre poble, acompanyat d'una grada plena vessada de veïns, famílies i aficionats que van empènyer l'equip cap a la glòria. I avui estic molt ben acompanyat. De nou, una setmana més, tinc i tenim a l'estudi en Gerson García, que és l'entrenador, i els jugadors Albert González, en Víctor Jarque i en Pol Villagrasa. Bon dia a tots quatre, què tal?
1: Bon dia.
0: Felicitats.
1: Merci.
2: Moltes gràcies.
0: Com és això de guanyar? Com és? Ho esteu assaborint o no?
1: Bé, amb ganes de més encara.
0: Amb ganes de més?
1: Sí. Molt contents, però encara ens queda la part final. Sí. Però molt contents.
0: Molt bé. Gerson, content?
2: Sí, molt. La veritat és que vam disfrutar molt i va ser una gran Final Four aquí a casa.
0: Com es dirigeix un èxit d'aquesta magnitud aquí a casa?
2: Bueno, pues, preparar molt bé el partit, estan concentrats i jugant a el que sabem jugar, a el que hem practicat tota la temporada.
0: Com vau preparar a nivell mental i també a nivell físic? Suposo que ja a aquestes alçades també el desgast físic també hi ha un desgast, no? Suposo que això sumat a l'eufòria de que, tot i que heu guanyat, heu estat campions i ara teniu aquesta fase, com us prepareu vosaltres com a jugadors a afrontar dos partits, tant el dissabte com el diumenge, en aquesta Final Four, no? Final a 4 territorial de Barcelona.
1: Bé, Victor, jo crec que des del principi i des del primer entrenament vam anar a totes. No hi havia opció a no anar al 100%. Si després arribaven els partits i algú acabava amb alguna rampa, mala sort, teníem que donar-ho tot. I és com va ser. Vull dir, no va haver-hi marge de deixar-nos res a la motxilla guardat. Va ser un 100%.
0: Hi havia rampa, què, durant la setmana o en els partits?
1: En els partits.
0: En els partits.
1: El dissabte es va notar que vam anar al 120% tots. Uh-huh. Vam acabar tots, bueno, vam parlar que vam acabar tots...
0: Fosos.
1: Però també és una bona senyal, jo crec. Uh-huh. Que amb tota l'afició, amb tota la grada que hi havia, amb les ganes, no podíem deixar perdre aquesta oportunitat i teníem que guanyar sí o sí, almenys dissabte.
0: Uh-huh. Ara anirem parlant d'aquests partits del dissabte i del diumenge, i la setmana passada parlàvem amb en Gerson, però ja que us tinc aquí, deixeu-me preguntar-vos quin creieu que ha estat l'èxit de l'equip per haver aconseguit 24 victòries, diria, dos derrotes a la vostra categoria.
3: Jo crec que la clau sobretot ha sigut que abans que ser un gran equip som un gran grup d'amics, i jo crec que això és el que també ens ha portat a aconseguir tot això. Jo crec que tant dins com fora la pista ens portem molt bé entre nosaltres i tenim molt bona comunicació sempre, i no hi ha hagut mai cap mal rotllo ni res. O sigui, tot el que passa a la pista es queda a la pista, i després fora doncs, ens anem a sopar i ens ho passem molt bé. Jo crec que això ha sigut la clau per després que les coses sortin a la pista, tant tàcticament com d'actitud, i jo crec que ha sigut això la principal causa de tot això.
0: És a dir, la bona entesa que hi ha fora del camp també es trasllada dins del camp, no?
4: Exacte.
0: I ho facilita tot, això? És a dir, bueno, aquest bon rotllo fa que, no sé, si l'entrenador us marca unes línies tàctiques o una cosa així, això fa que després flueixi tot o és indiferent?
4: Bueno, tot ajuda al final. Vull dir, quan ens portem tots bé i tal, també som gent que ens exigim molt, i en els entrenos, pues, si un exigeix a un altre, pues, tampoc ens ho prenem malament, ens ho prenem bé i tots volem donar el màxim i jugar el millor possible tots plegats.
0: Creieu que heu donat la millor versió vostra com a jugadors?
1: Jo crec que sí. A veure, sempre hi ha un plus, sempre pots donar més, però crec que la versió que hem donat és molt bona. Jo crec que ho demostren els resultats.
0: Mm-hmm. Anem pel primer partit. Vau guanyar 77 a 64, si no recordo malament. Us esperàveu una semifinal tan de cara o vau haver de picar molta pedra?
3: Bueno, al principi tot va començar amb un bon parcial d'inici i allà la cosa ja pintava prou bé, però després vam veure que el Lluís no va venir a veure-les passar i es va posar les piles en el primer quart mateix i ja ens van apretar. Sí que és veritat que va ser un partit, vam estar gairebé tota l'estona per davant, però van haver-hi moments que el resultat es va apretar molt i és això, jo, bueno, és el que he anat dient-li a l'equip durant tot el cap de setmana, que era el que li diem aguantar els tirons, o sigui, són equips que si estan a la Final Four és per alguna cosa i que sempre hi haurà algun moment del partit que tindrem aquest tiron, que ells estaran bé, nosaltres estarem malament, i la cosa, pues, la clau va ser aguantar-los, mantenir-nos sempre per sobre, i pues, al final vam poder arribar al final amb la tranquil·litat i vam poder aconseguir la victòria.
0: Si mirem l'acte i només em centro en el que són els resultats dels parcials, podríem dir que vosaltres vau anar de més a menys i Lluïsos de Gràcia, al revés, va anar de menys a més puntuació. Quina lectura en feu? Desgast físic, que segurament passarà per aquí. Una mica l'objectiu, no sé qui en Gerson, si l'objectiu era començar molt forts pel que pugui passar després per si ens desinflem, una mica l'estratègia cap a on anava.
1: Bé, jo crec que es va notar molt que vam sortir amb moltes ganes.
0: Amb molta força, no?
1: Sí, amb molta força. I mica en mica et vas ficant com una pressió de vas per davant, les coses van sortint bé i de cop, mica en mica, es notava que el públic apretava, ells estaven sense res a perdre i volien seguir lluitant-ho. Aleshores, tens aquesta pressió de estàs a casa, de no pots perdre això, llavors mica en mica se't van tirant a sobre, però jo crec que hi ha un moment clau que és quan l'Albert ens diu que tindrem moments dolents en el partit i que no passa res. I aleshores va ser com un canvi de xip i sí que en els últims moments, doncs, per molt que ens estiguessin apartant, sabíem que si ho fèiem bé tornaríem un altre cop a millorar, tornaríem a que les coses sortissin. Jo crec que va ser aquest moment que va ser el canvi i que vam poder sortir endavant amb el partit.
0: Mm-hmm. Alguna visió més de
3: sí.
0: Com va viure?
3: Bueno, sí, jo crec que el més important era sobretot regular les revolucions, perquè en partits així que hi ha tant de públic i tot, sobretot bueno, tant al semifinal com al final vam sortir a tope, i sí que és veritat que un partit de bàsquet són 40 minuts i no et pots desgastar al minut 1, perquè si no després l'altre equip et passarà per davant. Llavors va passar això, al principi vam sortir a tope i a poc vam poder aconseguir regular aquestes revolucions i poder mantenir tot el partit una intensitat que ens pogués donar la victòria.
0: Mm-hmm. El pavelló va estar ple? Hi havia afició? Que ho recolzava?
2: Bueno, a la semifinal una mica i a la final moltíssim.
0: Molta.
2: Sí, sí, sí.
0: No, ho pregunto perquè moltes vegades quan fem les entrevistes o les cròniques esportives ens recolzem també molt amb el suport de l'afició i volia aprofitar-vos ja que us tinc aquí, si realment us fixeu o noteu el caliu de l'afició, si es nota realment quan jugueu a casa a quan jugueu fora, o sigui, realment l'afició és aquell jugador extra que us dona un plus en els moments difícils o en els moments de celebració, vaja.
4: Bueno, jo crec que l'altre dia es va notar que jugàvem a casa. Sobretot a la final es va notar bastant i aquest plus ens el van donar. Aquestes ganes de guanyar i d'anar tot i de no fallar. Vull dir...
2: Sí, perquè al camp de l'Argentona, bueno, normalment a nosaltres ens ve veure gent, amics, família i tal, però no omplim el pavelló, i el que deien de la semifinal hi havia gent, però nosaltres estàvem supermotivats perquè el primer partit volíem fer-ho bé, vam sortir al màxim i després va anar venint gent perquè el partit era a les 4 i tal, i vam anar mantenint l'avantatge una mica, com deia l'Albert, aquesta frase que repetia molt de hi ha altibaixos i tal, que jo també ho pensava, l'Albert va ajudar molt amb això, a reforçar això, que hem d'aguantar els altibaixos, i com diu el Pol, a la final es va omplir el pavelló moltíssim. També vam fer una mica els entrenadors, la junta directiva, el club, va fer promoció com veniu al pavelló, que és una final, que juguem a casa, perquè també els de Lluïsos cridaven, els de Rosella tenien gent que cridava, no? I jo recordo el pavelló molt ple, que això no ho veia des de que l'Argentona va pujar de categoria al sènior A.
0: Des de que eres jugador, no?
2: Sí, no, no, realment el pavelló ple es veu a la presentació quan juga el sènior masculí o femení per pujar o així, o fa 15 anys quan va jugar el júnior aquest del Xaviot i el Joni contra el Barça a la final de júnior preferent. Sí, no sempre està el pavelló tan ple. Vull dir, una passada, va ser molt guapo, jo penso.
0: Al semifinal vau guanyar el Lluís Just de Gràcia. Havíeu jugat ja contra ells?
2: No, eren de l'altre grup. I, bueno, els havia vist una vegada. Altres anys no sé si havien jugat. Contra el Ciutat Vella,
3: no.
2: Sí, però...
3: Jo crec que no.
2: Lluís Just no.
0: L'altre partit ja va ser la final. Vau jugar contra el Rosella. El resultat va ser de 68 a 64 i bé, suposo que demostra que va ser un partit d'alta intensitat i molt ajustat en quant a resultat, no? Quin dels dos partits us va costar més de gestionar a nivell de nervis?
3: Jo crec que la final va ser la més difícil, perquè és el que he dit abans, a Lluïsos sí que vam tenir pressió, però al final en cap moment ens vam trobar per sota el marcador i no ho vam veure en negre, però a la final sí que va haver-hi un moment a l'últim quart que estàvem 6 per sota i la cosa pintava malament, i allà sí que, bueno, el que estàvem parlant abans, vull remarcar sobretot en aquell moment l'afició ens va donar una empenta molt bona, sí, per poder remuntar aquell parcial que ens vam ficar a minuts de que s'acabés el partit, i allà potser va ser dels moments més complicats que ens va costar gestionar la banqueta i amb els jugadors, però jo crec que el vam portar molt bé. I bueno, al final el resultat pues, ho va demostrar.
0: El millor partit d'aquesta final a 4?
5: Jo crec que sí.
3: Sí,
5: va ser, sí.
3: Jo crec que sí.
5: Dels tres partits que van haver-hi, bueno, 4 si comptem el tercer i quart, jo crec que sí. Va ser el millor partit amb diferència.
3: Sí.
0: Rectifico el resultat, 68 a 63, no 64 com deia. I la setmana passada en Gerson ja ens deia que contra el Rosella sí que és un equip que amb ells heu competit a la fase regular, a la competició. Com es planteja una final contra un rival que ja sabeu com juga, qui són...
5: Bé.
0: I que, per cert, va ser un dels partits que vau perdre, no?
5: Exacte.
0: Suposo que aquí
2: a la Lliga vam perdre.
0: Sí. De revenja, no?
5: Sí, el partit d'anada, el primer partit que vam jugar contra ells, va ser un partit bastant igualat, però el vam saber treure bastant bé. Ens vam anar distanciant i vam treure un bon resultat. I aquí a casa anàvem amb moltes ganes, però per coses de, també, nervis o situacions que hi ha en els partits, que passen en el bàsquet, vam perdre aquell partit. I almenys jo de manera personal, si arribava a la final contra el Rosella, els hi tenia moltes ganes, no? I més a casa, a una final, doncs també va ser un plus de, ostres, ens vau guanyar durant la temporada regular aquí a casa, doncs és el nostre moment i ara us volem tornar a guanyar.
2: Sí, jo penso que a la final quasi que era millor el Rosella, perquè per això que comentava Jarque, que teníem ganes de revanxa, no? I la semifinal, això que comentàvem abans, sí que penso que al principi estàvem tots més nerviosos perquè vam sortir molt accelerats, però com guanyàvem de 10, com deia l'Albert, pues més o menys vam controlar el partit i va ser més tranquil. En canvi, la final, bueno, la tensió normal d'una final, llavors els nervis de que fos més ajustat i tal. Però jo també personalment estava més tranquil perquè pensava, mira, la feina ja l'hem feta, hem guanyat la Lliga, hem guanyat la semifinal, ja anirem al Campionat de Catalunya, perquè al guanyar la semifinal anem al Campionat de Catalunya, i la final és més per disfrutar-la, no? Intentar mantenir la calma, i tot i els nervis, doncs vam aconseguir guanyar després d'estar 5 minuts, quedant 5 minuts o així, sí. I perdíem de 5, vull dir, al final vam acabar guanyant de 5, controlant el partit, amb calma, amb l'afició, i això té molt de mèrit, jo penso, perquè vam aguantar el tirón dur i estar 5 a baix a falta de poc.
0: En algun moment va veure perillar el partit?
4: Bueno, a falta de 5 minuts, quan anàvem perdent de 5 o 6, vam veure que o espavilàvem o se'ns podia complicar.
0: I com us gestioneu a falta de 5 minuts veient que el resultat va en contra? parleu entre vosaltres, més o menys cadascú es posa una mica les piles i nota aquell subidon per afrontar els últims 5 minuts i a veure si podem capgirar-ho. L'entrenador es posa a cridar com un boig o què fa?
2: No. Vam intentar mantenir la calma, eh? Jo recordo...
0: Tu, Gerson, estàs més prim respecte a la setmana passada.
2: Ja ho sé, sí, sí. He cridat molt. He estat molt actiu i he estat preparant els partits. Tu penses que a la semifinal vaig estar estudiant el rival, el vídeo, els jugadors, una mica. A la final també vaig pensar com jugar-la, com atacar. Vull dir, vam intentar els jugadors estar concentrats a la seva i jo des de casa preparar molt bé el partit. Si no, no hagués sortit. Vull dir, els últims minuts, de fet, jo vaig, el dia anterior havia visualitzat que el Pol, per exemple, defensaria l'11 i l'11 era el millor jugador seu. I el Pol va fer una feina increïble. O sigui, el Hark i l'Albert també, a nivell defensiu, van fer una feina brutal i quan perds de 5 i queden 5 minuts, doncs has de dir calma, parem... i fer el que sabem fer, defensar, córrer, ells s'automotiven entre ells, amb la grada, inclús jugades bàsiques que hem fet tot l'any hem fet una jugada, una altra jugada, doncs aquelles jugades, fer-les i repetir-les. I visualitzar-ho molt, inclús l'última, recordo un temps mort a falta de 5 minuts, al minut 34 vaig demanar un temps mort que ens vam calmar. I al minut 40, quan quedava un minut, un altre temps mort i vam fer una jugada que fem sempre amb una mica, una variant que jo ja havia pensat a casa. O sigui, ja havíem visualitzat i va dir si passa això, intentarem fer això i buscar a aquest costat i tires o entres. I va entrar i la va ficar. O sigui, que no... Tampoc és sort, que tots estem preparats de tot l'any i tots yeah. ho pensem i treballem, saps? Mm-hmm.
0: Sí. Quan va sonar el xiulet final...
5: Què? Eufòria.
0: Eufòria total, eufòria. No?
3: Eufòria total, sí. Eufòria. Sí. Jo me'n recordo que, bueno, es va acabar amb un rebot, que me'n recordo el meu company l'Arnau va agafar el rebot davant meu i ja en aquell moment ja quedaven 2 segons i ja vaig celebrar amb l'afició i tot perquè, bueno, ja ho teníem.
2: Locura.
3: Sí, sí, va ser molt guai, molt xulo.
0: És el moment de màxima eufòria, deixar anar nervis, partit guanyat, títol a casa.
5: Davant de tothom.
0: Davant de la teva afició, davant de tothom.
5: Impressionant.
0: Jo sí, crec que, bé, no sé si fa molts anys que sou jugadors de la casa, però no sé si heu viscut mai una situació com aquesta.
4: Jo en el meu cas, no.
5: Jo no, jo algun torneig, però res que es pugui comparar.
3: No, sí, bueno, hi ha gran part de l'equip que sí que vam arribar a una Final Four fa un parell d'anys de Catalunya, de Sots 21, però era seient, llavors clar, el que és l'ambient no tenia res a veure. O sigui, aquesta Final Four, tot i ser a Sots 25, per l'ambientàs que hi havia al pavelló i tot, l'havíem de treure i estàvem orgullosos tant de la victòria com del partidàs que havia sigut, de les anades i vingudes que van haver-hi i això va ser eufòria i deixar anar els nervis i celebrar-ho.
0: Com us vau recuperar físicament d'un partit a l'altre?
5: Jo crec que no va haver-hi recuperació.
0: No, ni
5: es va pensar. Sí que estàvem carregats. És el que passa quan hi ha un partit d'una semifinal tan dura i em vas amb tantes ganes, però no vam pensar en recuperar, vam dir nois, queda un partit a tope,
3: amb el cor,
5: exacte, si no hi haurà cama hi haurà cor,
0: tires de cos i ànima, no? Una mica
3: sí, sí.
0: En partits com aquest
3: sí, al final quan vam començar a escalfar teníem jugadors amb molèsties, els turmells, cops, càrregues i al final comences a escalfar, no et pots ni moure, però quan ja estàs escalfant a pista amb tothom a la grada tires de cor i ja està. Demà no em podré ni moure del llit, però això ho trec.
5: Exacte.
0: Molt bé, doncs Final Four superada. A partir d'ara, què? Perquè em sembla que també la cosa no acaba aquí. El camí continua aquest pròxim cap de setmana. Heu estat campions de la territorial de Barcelona. Ara què?
4: Home, doncs ara volem més.
0: Què toca?
4: Ara toca Catalunya. Amb les mateixes ganes.
0: Toca Catalunya. Què vol dir? On aneu aquest cap de setmana? Contra qui us enfrontareu?
4: Doncs, bueno, doncs diumenge a les 12:30
0: sí.
4: Juguem contra el Vilafant. que són els campions de Sub-25 de Girona.
0: Vale.
4: I doncs el campió pues, jugarà a les 6 i mitja de la tarda a la final, també a Tarragona.
0: La final és dissabte o diumenge?
4: El mateix diumenge, tot és el mateix dia.
0: Tot és el mateix diumenge, eh?
2: Serà dur, serà dur.
0: Serà duret, dos partits al mateix dia, no?
1: Vale. Exacte, sí.
0: Us enfrontareu al Vilafant, que ha estat el campió de la territorial de Girona, però jugueu a Tarragona.
4: Sí.
0: A Tarragona sí. Capital, entenc.
3: Sí, sí, sí, sí, el camp del Tarragona, Tarragona. Uh-huh. I, bueno, això, que es fa una Final Four, en principi és camp neutral, entre cometes, però com que el Tarragona ha arribat, doncs té el privilegi de jugar a casa també.
0: Vinga, el Vilafant, què en sabem d'ell? Gerson, tu has estudiat, has mirat YouTube, a veure si trobes algun vídeo de...
2: He investigat, però els vídeos no hi són.
0: No hi són? Has preguntat al chat GPT? A veure què...
2: No, però he mirat estadístiques, partits que han fet i tal, i bueno, a nivell d'atac-defensa són semblants a nosaltres, victòries que han guanyat semblants a nosaltres, diferències és que ells fiquen menys triples, bastant menys, i fiquen tot de tir lliure de dos, per tant deuen ser gent molt penetradora, segurament molt alta, normalment a Girona també són jugadors alts, espigats, així, i he vist que tenen com 10 jugadors per sobre de 7 punts. O sigui, és un equip que un fica 10, un fica 9, un fica 10, un fica 7, un fica 7, un fica 11, un fica 10, un fica 7. O sigui, és un equip molt complet. És un equip bastant... Nosaltres també tenim 8 jugadors o més que fiquen més de 7 punts. O sigui, serà un partit molt igualat, que serà defensa, rebot, córrer, el que estigui més concentrat... i aprofitar les jugades que hem treballat tot l'any i intentar ficar més de fora perquè sigui la diferència, no? Ficar de fora i el rebot i la defensa.
0: Hi ha algun equip d'aquesta fase regular que heu fet aquesta temporada amb unes característiques similars al Vilafant? Gerson o...?
2: Bueno, no, és que aquest equip, ja et dic, té 10 jugadors que fiquen. O sigui, és, un equip...
0: és un equip que ja...
2: molt complet, vull dir... serà difícil.
0: Serà poder dels més complicats dels que heu jugat ara, no?
1: Segur, sí.
2: Serà un partit molt de tu a tu i que o estem concentrats tot el partit o no serà fàcil guanyar, vull dir.
0: Quines seran les claus per aconseguir la victòria amb el Vilafant? Concentració?
2: Bàsicament, el que he dit, controlar concentració perquè les ganes ja les tenen, o sigui, estar calmats també, concentrats, començar bé també, se'ns dona bé començar bé, intentar començar bé els partits i controlar el ritme, com diu l'Albert, els altibaixos, l'encert i rebot i defensa, bàsicament. Vull dir, és el que hem fet tot l'any i el que hem de seguir fent. No sí, sé què pensen.
3: Jo crec que això no hem d'inventar res nou. Portem tota la temporada fent les nostres coses, els nostres sistemes, i jo crec que encara, per molt que sigui una final a 4 a Catalunya, no hem d'innovar, no hem de seguir a lo nostre i a veure què tal surt el partit.
0: Ho parleu entre vosaltres? Com afrontar el partit o no?
1: Bueno, jo encara no hem parlat.
0: Encara no hi heu
1: sabem
0: parlat,
1: el que hem de fer. Sabem
2: és que ara
1: hem estat descansant.
2: Hem estat cansats. Dilluns i dimarts els he deixat bastant tranquils.
1: Vale. Sí.
2: Perquè ha sigut cansada la Final Four i hem de recuperar, descansar, que si no ens aprimem i necessitem massa muscular.
0: Molt de plàtan aquesta setmana, no? Molt de magnesi, hidratació...
2: Dormir...
0: Dormir... Sí, sí.
2: Teanina...
0: Teanina?
2: Bueno, tenim secrets... Bueno, no, és que val, tu no saps.
0: No
1: són secrets,
0: jo, no
1: són secrets.
0: Si guanyeu el Vilafant, l'altre finalista, qui són? L'equip de Tarragona?
1: O Tarragona o Tarragona. Rosella. O ens tornem a trobar amb el Rosella o serà Tarragona.
0: Sabem més o menys favorit d'aquests dos?
1: Jo crec que també serà un partit.
2: Serà igualat.
1: Serà un partit igualat.
3: És que és això, és el desconeixement. Tarragona i Vilafant no tenim cap referència, no tenim res, no sabem el nivell del grup en el que jugaven, llavors ens podem trobar qualsevol cosa.
0: Suposo que ho voleu guanyar, no?
4: Està clar.
1: Està clar.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: No sé, clar, això ho hauríem de preguntar a nivell de club, si mai ha aconseguit guanyar un títol a nivell així de Catalunya de Sots 25. Gerson, tu que ja portes anys també...
2: Aquí a Argentona?
0: Sí, a nivell de club, no sé si han aconseguit mai que el Sots 25 fos l'equip que ha guanyat la Copa Catalunya.
2: Ja dic, jo recordo sèniors de pujar a primera catalana, de Copa ja fa 20 anys.
0: Ja. De... No, vull dir que potser és, si guanyeu potser és una cosa inèdita.
2: Va haver-hi
0: fa
2: dos anys, va haver-hi un júnior interterritorial que va fer Final Four, que era jugar al Pol, de fet, no?
4: Sí.
2: Vull dir, però tampoc és tan usual a nivell júnior sub-25 arribar a Final Four. Va arribar algun equip... I aquell que et dic jo, recordo ja fa 10 anys o 15 que estava el Xaviot, el Joni, el Casavell, aquests jugadors aquí del poble que, que tenien cert nivell que van acabar jugant a Copa, vull dir. Però és realment difícil, vull dir, guanyar una lliga és difícil i ja guanyar la Copa també... Sí, s'han d'anar... És extraordinari, això.
0: Ja. No, i ara teniu un cap de setmana que ara podeu fer que sigui més extraordinari, no?
2: El triplet.
3: Sí.
0: El triplet.
3: Bé, que jo vull afegir, sí que me'n recordo, fa 3 o 4 anys, va haver-hi un sub-25 que va arribar a la Final Four, crec que era la de Catalunya, a Viladecavalls.
2: Pot ser, sí.
3: I, però es van quedar a la final. O sigui, van arribar a la final i la van perdre. Llavors, nosaltres, a veure si podem donar aquest pas més. Però, bueno, ells també van tenir molt de mèrit i van aconseguir arribar. I a veure si nosaltres pues, podem rematar la feina.
0: Vinga, doncs, diumenge teniu aquesta doble cita a la final a Copa Catalunya. Sou de fer promeses, de dir, si guanyem...
5: No hem dit res encara, no ens hem promès res, per si acas.
3: No. Bueno, jo i en Pol i jo a vegades anem a fer les compres... per si després hi ha victòria.
2: Va comprar cau, aquests.
3: Fem el... Sí, intentem jugar al contragafe, però bueno, de moment, sempre que hem fet les compres, ens ha sortit bé.
0: I el club no ha fet unes samarretes campions de Catalunya o alguna cosa així?
2: Això no... Millor no fer-les, perquè a vegades quan les fas...
0: Ja, bueno, clar, és que pot passar de tot, clar. Però si les fas...
2: El cava, si no te'l veus un altre dia.
0: Ja,
2: però la samarreta està a les menges.
3: Sí, bueno, és el que parlàvem. Passi el que passi, jo crec que tenim motiu per celebrar. Si perds aquella final, en el moment sí que et farà mal, però després, si ho mires des de lluny, dius, ostres, he quedat aquí segon de Catalunya, jo ho veig molt bé i que també ho hem de celebrar igualment.
2: Bueno, i vam prometre, vam dir que si guanyàvem vindrien a la ràdio i van venir.
0: Clar.
2: I que aniria a la dutxa i vam anar a la dutxa. Sí.
3: En Jason a la dutxa,
2: vaig anar a la dutxa.
3: Ho havíem promès.
2: Ja sí. Inventarem alguna cosa per prometre. Ja.
0: Clar que sí, tot sigui per una bona causa. Vinga, molta sort per aquest diumenge, que vagi molt bé. No sé com us desplaçareu, amb cotxe particular o cadascú pel seu compte.
3: Sí. En principi té pinta això, cadascú pel seu compte. Intentarem, si passem allà, intentarem dinar tots junts, ni que sigui, per fer pinya. I ja està, cadascú pel seu compte, de moment.
0: De cara a la temporada vinent, què?
5: Interrogants.
0: Seguireu, no seguireu? Com veieu la categoria?
5: Bé, jo crec que per ser capaç tenim ganes de seguir aquí. Jo crec que, bueno, el futur és incert, però jo crec que tothom té ganes de que, si pot, que es pugui tornar a repetir el que hem viscut aquest any. Jo crec que sí.
0: Tenim equip per competir la temporada vinent o no?
5: De sobre.
0: De sobre,
5: som,
0: no?
5: Som un molt bon equip. Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Sí o no?
2: Sí, sí. Són un...
3: Sí. A veure ara quan s'acabi la temporada, sobretot, bueno, l'edat que estem una edat de molts canvis, hi ha gent que comença a treballar, gent que comença uns estudis nous, qualsevol cosa. Llavors, bueno, fins que no s'acabi aquesta temporada, encara no sabem al 100%, però bueno, jo crec que l'equip que tenim és molt xulo i estaria guai que es mantingués.
0: Gerson, Albert, Víctor, Pol, gràcies per venir, felicitats per l'èxit d'aquesta temporada i jo desitjo que acabeu de rematar la feina aquest diumenge a Tarragona.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Ens veiem, si voleu, tornem a repetir entrevista, vosaltres o alguns altres jugadors, i porteu el títol que porteu aquí com a campions de Barcelona.
5: El triplet.
0: La propera, veniu amb els tres títols.
3: A veure si podem portar d'aquí poc.
5: Gràcies.
3: De Catalunya, esperem que sí.
2: Ens veiem la setmana que ve.
0: Molta sort, que vagi bé.
3: Merci. Adéu. Merci.

0: És el moment d'obrir la cuina i d'obrir la gana també a parlar de menjar de teca amb l'Esteve. Bon dia, Esteve.
1: Hola, bon dia tingueu. De teca poc avui.
0: Avui no?
1: Pues avui, avui anem a parlar d'una cosa que es pren després de...
0: Després de l'àpat.
1: De l'àpat, sí senyor.
0: És una infusió? Infusió?
1: Bueno, es pot dir que depèn de com tu miris.
0: Ad infusionar.

0: Ell sol, Vila. Ell sol. O és una entitat?
1: Ah, bueno, no, ell és el presentador. L'entitat és
0: Natura.
1: Natura. Ah. Natura Maresme, és veritat.
0: Molt bé.
1: Com cada any, sí, com cada any igual. És Natura Maresme qui entra dins el... I ell, que a més és l'especialista de les herbes, per les herbes
0: aromàtiques.
1: Sí, sí. Que totes són aromàtiques i totes són bones, tant com per fer ratafia com per ficar-les a l'estofat o si tens algun dolor també t'ho arregla, vull dir, això, rai, vull dir...
0: I per parlar de ratafia, aquí hem convidat avui.
1: Per parlar de ratafia,
0: la tenim amb nosaltres.
1: Sí, tant, perquè ara començo a parlar jo, agafo la recta i no paro. A la Rosa, Rosa Galiola, Rosa, bon
2: hola,
1: dia.
0: Hola, Rosa, què tal? Com
2: bon
0: estàs?
2: Dia,
0: benvinguda.
2: Bé, bé.
1: Aquí ens explicarà de què va la ratafia.
0: Experta en ratafia.
1: Això
0: o
1: mateix.
0: O no?
2: Bueno, ho intentem.
1: Va, no te cortes, que és veritat. És la reina de dos rius amb la ratafia, home.
2: Intentem. Hi ha gent que la fa molt bé, però estan amagats, eh? Fa un parell d'anys em vaig trobar alguns que,
1: ah, sí?
2: Déu-n'hi-do el que saben, eh? Déu-n'hi-do.
1: Oh, suposo que a mica...
2: Què està passant? Que avui en dia la ratafia se'ns ha posat de moda.
1: Sí, això és veritat.
2: Se'ns ha posat de moda i està molt bé. Està molt bé perquè ens serveix per aprendre totes aquestes plantetes que tenim pels camins, pels conreus aquests oblidats, aquests camps que estan oblidats i que no hi passa l'Ajuntament a segar les plantes. Allò és una joia perquè trobes un munt de plantes necessàries per poder fer. Exacte. I les nogueres, evidentment, hem de saber on estan les nogueres verdes, jo... No, a nous verdes comprades no he sapigut trobar mai, eh?
1: No.
0: Ahir van sortir per la tele, en el temps. Em sembla que ensenyaven les nogueres que ja estan verdes.
2: Estan a punt, petitones.
1: Jo ara, aquest mes passat, que vaig sortir, ja havia vist nogueres amb la nou molt petita que no es podia agafar. Però sí, ja...
2: Doncs bé, és un repte pels que es volen iniciar amb la ratafia. Saber com és una noguera, saber quina època s'ha d'anar a buscar les nous verdes i sobretot no esquilzar. Bueno, tampoc, perquè per fer un litro de ratafia necessites 3 nous verdes. Vull dir que no necessitem collir un sac de nous, sinó que amb molt poques nous...
0: Clar, llavors ratafia no es pot fer de qualsevol època de l'any. Entenc.
2: No.
1: Bueno, perdona. Tot depèn del congelador.
2: Vale.
1: A mi em van donar-me una fiambrera.
0: Una
1: carmanyola. Però molt gran. Plena de nous verdes.
2: Sí. I la vas congelar.
1: I dic, això es té que congelar. Pues ja està.
2: I les has fet servir.
1: Vaig fer ratafia amb aquelles de nous que... Ara fa mes i mig que demà la tinc que portar-li la meva fillola. I amb les altres anous dic, bueno, ara ja vindrà les anous noves.
2: Sí.
1: I ara estic fent un tipus de brujo amb anous.
2: Bueno.
1: Verdes.
2: Bueno.
1: Estan fosques, és molt fosc. Sí. Don, la nou jo crec que és el que dona aquell color...
2: El color fosc.
1: Aquell lloc fosc.
2: Sí.
1: I no sé si don molt de gust, crec que no.
2: És astringent, tota aquella pell verda és més aviat astringent. Per dir que de vegades si ens passem amb anous o molt pic, massa triturades, així, li acaba donant un gust, jo em penso, aspre. Però sí, el color és de l'anou, el color fosc és de l'anou. Clar, si tu la vols clareta, posi menys anous, i si la vols més fosca, doncs hi poses
1: més. A mi m'agrada més fosca.
2: Sí. Però en canvi n'hi ha, de moltes de...
1: Sí, són més clares.
2: Més clares.
1: Però m'agrada fosca a mi.
2: I la fas amb anís o amb aiguardent?
1: Amb aniset.
2: Aniset.
1: Aniset.
2: Aniset, sí. Clar. Llavors ens queden ja dolcetes.
1: Aniset sense sucre.
2: Ah.
1: I aleshores...
2: I afegeixes?
1: Afegeixo, sí, alcohol.
2: Vale.
1: Alcohol.
2: Vale, vale.
1: Llavors vas provant a veure...
2: A veure fins a quin punt en trobes...
1: Trobes el moment, no?
2: Sí.
1: Fiques una miqueta, no, tampoc hi ha que fotre per un litro, no. Fiques una mica per anar trobant que vagi disminuint aquella dolçor que té l'aniset. Sí,
2: el que passa que és això. És molt més fàcil fer-la d'aniset o barrejar anís dolç amb anís sec, per exemple.
1: Sí, també. Sí.
2: El que passa que predomina moltíssim el gust
1: d'anís,
2: encara que hi vagis tirant un
1: altre
2: alcohol.
1: El mono.
2: I predomina, hi ha gent que no li agrada tant, i en canvi que hi ha gent que els hi encanta.
1: Ah, sí, sí.

0: El que és més difícil és fer-la d'aiguardent sola, perquè, clar, l'has de rebaixar, perquè clar, un aiguardent ja té...
1: Ja té 40 graus.
0: 40 graus o més, i l'has de rebaixar amb uns almívers, llavors aquestes barreges de vegades costen una mica,
1: Per això, sí, costen... perquè depèn de com facis l'almíver, la beguda que facis, sí, que sigui... No queda transparent.
0: Exacte. Queda... Se pot enterbolir, s'ha de fer a la mateixa temperatura, molt a poc, i si no tens molta traça, s'enterboleix.
1: En canvi, si la ratafia està negra, llavors posa-hi que vulguis, perquè com és fosca, no ho veus.
0: Mira, jo un any em va passar això, que se'm va enterbolir i era marrón. I què li vaig fer? Doncs li vaig anar tirant alguna cosa que fes...
1: La foscor.
0: Perquè es pogués... Perquè era bona, eh? El que passa que visualment era lletja.
1: No deixa ser bona, però visualment...
0: És lletja.
1: Té... Allò... una mica fosc, enturbolit, sembla una altra cosa.
0: Sí.
1: Sembla que sigui ratafia.
0: Sí, és això del filtratge que li fas, les barreges que li fas... que diguem-ne que ja seria per gent una mica més entrenada a fer ratafia. Yeah.
1: I tu, a part de posar clar, les serves, n'hi vas afegint a mida cada any que vas fent ratafia? Vull dir, ja posaré una més.
2: És a dir, fer ratafia i un cop la tens feta, afegir-hi com més... Fer com una segona versió de la ratafia que ja tens.
1: No, seguir les mateixes instruccions, que sempre més o menys totes són les mateixes.
0: Sí.
1: Doncs dius, ara n'hi posaré aquesta altra. Les quantitats ja les tens marcades.
0: Sí,
1: no?
0: Més o menys.
1: Més o menys, perquè unes donen més gust que les altres.
0: Ah, exacte.
1: Llavors tens d'anar al tanto... en què el gust sigui uniforme, que no sigui...
0: Que no predomini
1: que no tingui,
0: una... Però,
1: ni la romaní, ni la farigola, ni la Maria Lluïsa me quiere governar. Que no governe, oiga.
0: Sí.
2: Aleshores... Ha de passar desapercebuda una miqueta,
1: justament,
2: no?
1: Sí, lineal. Que dius, ostres, està bona, però... Quin gust té? De ratafia. Perquè no hi ha cap herba que predomini.
0: Sí. Mira, jo n'he fet moltes vegades i pràcticament tothom que l'ha fet amb mi, no, després la tastem cap allà a Tots Sants o així, la tastem a veure si hi ha... Sí, i veiem que a ningú li ha sortit igual.
2: Yeah. És que ha de ser molt difícil,
0: igual,
2: no?
0: Perquè, clar, un hi ha tirat més no sé què, l'altre hi ha fet... Però res, perquè tothom ha agafat les mateixes herbes. Però potser un ha posat més flors, l'altre ha posat més tronc, l'altre... Pel que sigui, no queden iguales. I algunes molt diferents. Jo sempre els dic, quan són tan diferents, nois, algú hi heu posat diferent, perquè tant no pot ser. Però sí que és veritat que m'agrada de vegades tenir... Mira, una flor, la magnòlia, que ara està en fullides, una fulleta o mitja fulla.
1: Sí.
0: Però sempre els dic, olora-la. Si l'olor aquesta a tu t'agrada, posa-li. Però si... et tira enrere, no la notaràs, però no li posis. I jo hi poso fulles de figuera.
1: Ah, veus, això no ho sabia.
0: Que prèviament les he assecades perquè no tinguin aquella llet.
1: Sí, aquella cosa,
0: però, bueno, seques allò de 4 o 5 dies, 4 o 5 dies ja n'hi ha prou. Perquè si l'olores, té una olor dolceta i fa un... O sigui, és un ingredient que jo crec que li dona... La rodoneix bastant a la ratafia.
1: Mira, no havia caigut mai, no sabia ja.
0: Perquè, clar... Quan trobem receptes de ratafia, les trobem, doncs mira, jo precisament d'aquí al Maresme no n'he trobat mai de receptes antigues de ratafia. O són d'Osona, les Guilleries, Santa Coloma, hi ha zones molt ratafiaires, el Pallars...
1: Home, abans deien que la ratafia era el que es feia com es firmava un contracte.
0: Sí, sempre m'ho he sentit a dir.
2: Sí. Ah, sí?
0: Sí.
1: Que feien un contracte... El que era molt seriós era donar-se la mà, no? I com es feia a casa d'algú, pues sempre es brindava amb la ratafia. Sí. No sé si era el que feies firmar el contracte, perquè si te'n prenies moltes, firmaves el que sigués falta, no? Però d'alguna manera era, diguem, acabar el contracte.
0: Sí,
1: que
0: suposo que allò... Si picar temps, les copes, nois, doncs
1: ja està
0: paraula de senyor, doncs. Sí,
1: per això.
0: Doncs a cada zona pot fer la ratafia del que tingui.
1: Tingui, clar.
0: I surt el que surt, surten diferents. És com, no sé, aquí, a Canyamàs. Per exemple, surtin una ratafia molt diferent que si la fem amb herbes d'aquí a Argentona. Sempre i quan no hi posem masses o fruites o espècies, perquè una de les incorporacions que té la ratafia des de fa un parell de segles, o sí, del 1800 posa, és afegir-hi tot el que són les herbes i les espècies vingudes de fora, que sí la canyella, que sí el clau d'espècie,
1: sí, sí.
0: La nou moscada, la vainilla... Doncs,
1: jo no, ni nou moscada, ni... canyella sí, però els altres dos no...
0: Són coses molt potents que si ens descuidem amb la seva... I són petitones, el que li has de posar és molt poca quantitat.
1: Claus també n'hi posa.
0: Claus també se n'hi posa, però clar, és que tu agafes una olor que fa un clau d'espècie...
1: Sí, amb dos claus o tres ja en tens prou.
0: Mare meva, el cafè també és una cosa doncs, que s'hi sí. acostuma a posar.
2: Descafeinat o...?
1: En gra.
2: En gra, sí, però...
1: Ja.
0: En gra, en gra.
1: És igual, també li donarà gust. Millor que no li pujarà tant.
2: Ja, però com que hi ha tantes modalitats de cafè, suposo que també algun li, es hi hauran diferents tons.
1: Busca el del bo, d'aquell, com es diu...
2: l'aràbica o
1: l'aràbic, sí,
0: un cafè, normal, vull dir, no ni torrefactes ni des...
1: No, torrefacte no, eh.
2: No, que porta sucre.
0: Sí, sí, exacte.
1: Torrat i sucre.
0: I les fruites normals que hi posaríem serien taronja i llimona, però jo hi he vist posar cireres. Que també crec
2: home,
0: que
2: ser
0: o prunes,
2: també, sí.
0: Cirera o pruna, clar, llavors depèn del lloc on estàs, pots tenir més o menys accés.
1: La cirera per si sola tampoc deixa una cirera des de posar-ne més.
0: Home, no,
1: no
0: sé.
1: Deixa...
0: Mira, jo tinc aquí una recepta per fer 3 litros i 9 cireretes, o sigui, 3 cireretes 3 per litro. Ah. 3 cireretes per litro, sí.
2: Doncs explica-la.
0: Aquesta que és la que vaig fer ja fa uns quants anys, per 3 litros d'anís... Aquí la vaig començar, era dels començaments i vaig començar a experimentar només amb l'anís.
2: Quina graduació té l'anisset?
1: 40. L'anisset té 24, 28, depèn
0: sí,
1: de quin.
0: Sí,
1: no?
0: Entre 20...
1: Entre 3 i 25, com a molt.
0: Bueno, doncs 28, un anisset d'aquest estil. No perquè, sé. Clar, la ratafia, la gràcia és que no sigui molt forta d'alcohol.
1: No.
0: Perquè
2: no, clar.
0: amb la d'herbes que hi arribem a posar... poden ser... És digestiva, bàsicament, perquè sí, sí. La majoria d'herbes doncs, tenen una funció que dèiem, totes
1: sí, sí.
0: Són medicinals sí. I bàsicament digestives.
1: Sí.
0: I posàvem això, la nou moscada, el clau d'olor, la canyella, la vainilla, el cafè, cireres, taronja i llimona. Però a partir d'aquí, les herbes que vam trobar, la llista que jo tenia aquell dia eren 50 plantes. No les vam posar totes perquè no les vam trobar totes. Evidentment, les de començar a collir, s'ha de caminar per fer ratafia,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: No us penseu que és una cosa d'arribar
2: ja
0: i moldre,
1: bueno,
0: eh?
1: Perdona,
2: ja
1: jo
2: bé.
1: La ratafia que faig jo, a part de però la meva particular, la faig camino per la terrassa. I ara agafo una mica d'aquí, una mica d'allà...
2: L'Esteve és un privilegi. Ja.
0: Sí, sí,
1: sí.
2: Els que
1: sí.
2: No tenim una terrassa com la seva, hem de caminar una miqueta.
1: Sí, però bueno, quan... Ara, quan tinc... Ara, faré un fart de caminar.
2: Bueno, però està bé caminar, està bé.
0: Clar,
1: sí, home,
0: perquè,
1: sí.
0: A més, com vas a caminar a recollir herbetes, no fas una marató, vas
2: no,
0: passejant.
1: No, vas xerrant, perquè
0: sí,
1: vas amb gent.
0: Tu què et sembla? Aquesta és aquesta,
1: sí,
0: aquesta és l'altra.
1: Sí.
0: T'emociones quan trobes una herba d'aquelles
1: sí.
0: Que dius, oh, no em pensava pas
1: sí, planter,
0: trobar-la aquesta.
1: El planter petit, el planter de fulla ampla.
0: El plantatge.
1: El plantatge.
0: Doncs encara n'hi ha un altre plantatge que semblava que per aquí no en trobava i també hi és. El que passa que has
1: sí.
0: De plantatge... de corn de no sé què, de corn de cèrvol. Bueno, és... Sí.
1: Fa amb banyes, vaja, amb plantatge amb banyes.
0: No, però vull dir que n'hi ha moltes... El que sí és veritat és que va molt bé tenir-ne unes quantes de plantades
1: sí,
0: que no trobarem.
1: Sí.
0: La Maria Lluïsa no la trobem, Silvestre.
1: No.
0: La trongina n'hi ha, però jo és que... Només l'he trobat una vegada amb les passejades.
1: Jo en tinc
0: eh?
1: A casa, trongina.
0: Però trongina és de jardí.
1: Igual, sí.
0: Una olivera, doncs millor que sigui de jardí, que no pas aquelles oliveres que hi ha
1: sí.
0: Bordes pel d'això, perquè...
1: Bosc.
0: Sí.
1: És el que jo...
0: Però, en canvi, podem trobar la sempre viva, aquella, sabeu? Aquella que és groga, que
1: sí.
0: Després se'ns asseca. I... Aquella també és molt maca. Al tanto, posar-n'hi gaire, perquè és... té un gust molt estrany aquella planta, la sempre viva.
1: Amb una floreta ja n'hi ha prou.
0: Amb una floreta o mitja, molt poca. Però, no sé, trobarem la Ramenterola.
1: La Sant Joan,
0: sí.
1: És la temporada ara.
0: Sí, sí, però mira, jo...
1: Han vingut tanta pluja que aquests dies, i avui també plourà, se suposa que...
0: Jo n'hi posaria molt poca, i no sé si n'hi ha arribat a posar mai, Ara t'estic buscant aquí la llista.
1: La Sant Joan, molt poca.
0: La herba de Sant Joan, l'hipèric.
1: L'hipèric.
0: Deus de poder dir l'hipèric.
1: Sí, l'hipèric, sí.
0: L'hipèric és molt antiinflamatori, barrejada amb alcohol, no sé, si n'hi hem de posar...
1: Poca, poca.
0: N'hi posarem poquíssima, és com la ruda.
1: Jo veus de ruda no em poso.
0: Veus, la ruda és una planta que pot arribar a ser verinosa, sí, abortiva, però una miqueta de ruda, allò, una fulleta, que són unes fulles molt petites, doncs també s'hi posa. Aquest conjunt d'anar-li posant una mica d'aquí, una mica d'allà, acaba donant els gustos particulars de cadascú,
1: sí,
0: perquè
1: justament.
0: A un se li en va la mà, el que et deia, sí. T'agrada molt la farigola, se t'anirà la mà segur,
1: sí.
0: Perquè diràs, posem-li una miqueta més,
1: sí.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: I tu la faràs diferent
1: com
0: que l'altre,
1: com la canyella, sí, sí.
0: Com la canyella.
1: Com ve amb un tronquet, i bueno, trenca mig tronquet, bueno, vols dir que mig n'hi haurà prou i ja està, ja.
0: Jo m'agrada posar-hi també la pastanaga borda. La pastanaga borda ara comencen a florir, és una flor que s'ha d'anar molt al tanto. Sabeu aquelles flors que són planes blanques, planes de dalt? Com... És una inflorescència, és un conjunt de moltes flors, però que no totes són pastanagues bordes, n'hi ha algunes que són, diguem-ne, que no serien comestibles, no? Ara em feu dir quina espècie és, però no. Millor que no, però la pastanaga borda té una característica molt singular, que és que té un puntet negre enmig de la flor. És una espècie,
1: no,
0: una
1: no,
0: flor...
1: No la conec, aquesta.
0: Que n'hi ha per molts llocs.
1: No,
0: I no l'havia vist enlloc, de les receptes que havia anat veient, que li posessin, ho vaig preguntar, jo em vaig assegurar que aquella flor es podia menjar, ho vaig preguntar i em van dir que, evidentment, com que era comestible i era soluble amb alcohol i no tenia cap contraindicació, doncs si a casa, en el meu entorn, hi havia pastanaga borda, doncs qui passés pastanaga borda.
2: Clar, en el curs s'ensenya les plantes poder més apropiades o les que tenim a l'entorn que poden servir per fer la ratafia?
1: Sí, aquí el curs es va fer una caminada curta a buscar plantes que puguin trobar.
2: Clar, ho dic perquè ara a mi m'està costant, esteu dient noms de plantes i d'herbes que no les visualitzo, no?
0: Clar.
2: Vaig anar i no sé si existeix una mica una guia o un...
1: Sí, sí que n'hi ha. El que passa, clar, és això, que el millor és anar a fer el curs i te'n vas donant compte quines són unes, quines són les altres.
0: Clar.
1: Les que trobes, però clar, per exemple, ja abans he anat a buscar ja un grapat d'herbes perquè potser no les trobaràs totes aquí.
2: Ja.
1: Llavors, si aquí ja en trobes 10 o 12...
2: Però un cop les veus, llavors sí que...
1: Sí, però veus de què va.
2: T'és més familiar, ja les relaciones amb el nom, sí. I potser quan vas a caminar dius, mira, això d'aquesta del curs, no?
0: Sí. Exacte.
1: I a part d'això, sempre tens la solució de quan tu veus una planta, tens avui en dia la fotografia del senyor Google, amb la IA, que fa la fotografia...
2: Val, li fas la foto
1: i... I et diu si és comestible, si no és comestible, si és verenosa o no. Que et dona una explicació.
2: Però jo veus això...
1: Falta...
2: Això bueno, clar, no m'enfio gaire.
1: Això és rissar molt el risso.
2: Perquè és com aquests... imagina't, vas a buscar bolets i li fas la fotografia i el senyor Google et diu sí, és comestible, i després resulta que no.
1: Jo sempre...
2: Jo no me la jugo.
1: Jo quan vaig a buscar bolets sempre vaig en els puestos que sé que hi ha bolets bons.
2: Jo en tot cas trucaré
1: al mercat. Vull dir, no,
0: així ens no prendrem mai a buscar bolets.
1: No, sé, jo em perdo la muntanya, jo em perdo.
0: No.
2: Hem d'aprendre de la gent que en sap.
1: Sí,
0: però penso que també n'aprenem amb aquestes aplicacions, perquè moltes vegades dius, ai, això seria allò, vull dir, aquella planta que t'han dit que era aquesta i tal, i pensem que moltes vegades les plantes creixen en llocs diferents i tenen la seva morfologia, doncs et canvia una mica, et sorprèn una mica. Les aplicacions van bé, per assegurar-te sí. que allò que tu creus és això.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Perquè si tu dius, li fas la foto, jo faig servir molt el Plan Net o la Flora Incògnita, normalment faig, el Google no el faig servir, no. faig servir unes aplicacions específiques de plantes,
2: yeah.
0: i llavors, si no la conec gens, ho asseguro amb les dues fotos, en recullo un tros, que normalment és el tros del brot, que pugui agafar la planta i saber com és l'arrel i tal, me'n vaig a casa i busques un...
2: Ah, vull dir, clar, entenc que van bé, però faig sí. una mica d'ironia en el sentit yeah. de reivindicar el coneixement, no?
0: Clar.
2: Dir, mira, és que...
1: Jo, per exemple, a casa...
2: Per mi sol sé identificar que aquesta herba és la bona, no?
1: Quan veig una planta o veig un arbre... Bueno, jo tinc una olivera i vaig comprar un conguat de taronja, la mandarina xina. I dic, aquest color de les fulles no m'agraden gaire. Però clar, no sé què li fa falta. Agafo, faig fotografia i em diu, però si té aquesta, d'aquest color i tal, tal, li falta d'això, o d'altre. Dius, veus? Això tens d'agafar des de casa. Si no tens d'anar, doncs no sé, millor vas al sindicat, millor ho saben el per què van coixos.
0: Sí,
1: però
0: clar,
1: ja tens
0: sí.
1: de desplaçar-te... I després no te'n recordes, perquè ho fas perquè estàs a casa i dius, ui, mira, ah sí, hosti, mira, perquè sí. si no tinc que anar al sindicat, hosti, millor quan baixes, ja. si baixes, no te'n recordes.
0: Ja no te'n recordes o ja s'ha acabat de morir la planta.
2: Doncs Esteve, existeix un paper i un boli, t'ho apuntes.
1: Però no, és portar-hi la fulla i dir, mira aquesta fulla, com la veus? La veig groga i verda, ja, però no. La groga millor no tindria que estar, tindria d'estar més verda, no? Clar, és això.
2: Ja.
1: Però bueno, l'aplicació va bé. Això d'anar allà buscant a veure quina planta...
2: Per tant, ingredients que necessitem, l'anisset, no? Per sí. 3 litres, més o menys.
0: Sí, sí, normalment fem 3 litres, perquè... Sí.
1: Perquè és una garrafa... Litres, sí. Hi ha garrafes de 3 litres. De litro no sé si en trobaràs algun puesto de botelles de litro d'anisset. Això no ho sé.
0: Ara... Sí, algun supermercat d'aquests, sí que en trobes algunes. Però bueno, són...
1: Fas 3 litres i les reparteixes amb un veí o amb un altre, o feu tots dos.
0: Perquè normalment les receptes que trobes és amb una base de 3 litres.
1: Sí.
0: Perquè, clar, posi 9 grans de cafè, un brot de fonoll, per 3 litres un brot de fonoll. Però si fas un litre, què has de fer?
2: Ja, una tercera part.
0: Normalment és això, trobes les receptes amb 3 litres, que per internet en surten bastantes, si busques les receptes de
1: també ratafia. Surten les fotografies també de les plantes.
0: Sí.
1: Per saber més o menys que tinguis una idea de quin color són. O...
0: Jo sempre aconsello als que es vulguin iniciar, a banda d'anar als cursets, quan tu veus realment com es fan les coses, és acostar-se a la Fira de Santa Coloma. Santa Coloma de Farners fan una fira, ara que ja la deuen haver fet aquest any, el mes de maig, normalment, per conèixer les plantes, i et venen planter. O sigui, et venen el planter de la ruda, doncs moltes de les plantes que fan servir per la ratafia, et venen el planter. I allà pots trobar no sé quantes
1: clar, perquè a més tu les pots cultivar a casa.
0: Ah, exacte.
1: Veus de quins colors i de quines formes i quines fulles estan.
0: I tu pots fer la teva ratafia amb les teves plantes. Si tens una terrassa com la teva, Esteve, doncs mira, allà et plantes el racó de la ratafia i pim-pam, i després vas collint i vas macerant.
1: Sí.
0: I si fas el sistema aquest de congelar les anous, que està molt bé, no hi havia pensat.
1: Després les deixes que es descongelen una mica, dos cops de martell i ja està.
0: Clar. Jo és que ho vaig fer una vegada i quan les vaig descongelar, suposo que me les vaig
1: abandonar.
0: Estaven
1: negres i estaven negres, sí. Bueno.
0: Estaven negres.
1: Bueno, li don color. És que, clar...
0: Ah, jo vaig pensar, com que eren negres ja no les vaig fer servir.
1: No.
0: Perquè
1: les
0: treus i són negres del congelador.
1: Clar, perquè clar, és la fredor les torna negres.
0: Vale.
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Jo no les vaig fer servir.
1: Dic, sobrava una pila i vaig dir...
0: Però clar, és veritat, congelem i totes les seves propietats estan allà.
1: Deixes congelar una miqueta i amb un martell, pam, pam, les vas partint.
0: I sabeu què faig de les herbes quan has colat la ratafia?
1: Això això sí que no.
0: Ah, les guardo en un pot i quan faig infusions de qualsevol, aquestes de les digestives, me n'hi foto un remet i llavors faig com un carajillo.
1: Un carajillo d'infusió.
0: Oh, aquesta més boca. Sí. Compres qualsevol digestives d'aquestes de que dius, bueno, vés a saber el que hi ha allà, però tu és igual, allò que dius, mira, ara li posaré unes quantes herbes de la ratafia, clar, tenen un gust que enamora.
1: Sí, a més són dolcetes.
0: Exacte.
1: Tenen cada perfum de l'incens.
0: Clar, perfecte, o sigui, que també les podem aprofitar.
1: Això ho provaré.
0: No les has de llançar.
1: Això ho provaré, sí, jo les llançava. Sabia, mira, les deixava que s'escorressin bé, perquè aquí encara hi ha líquid, aquí.
0: Doncs, un cop els has escorregudes totes, tu guarda-te-les, les pots guardar en un pot a la nevera perquè no es facin malbé, però vaja, estan tan sucades amb alcohol que no es fan malbé, eh?
1: I un cop seques,
0: i un cop d'això, doncs les hi vas tirant un grapadet, depèn de com vulguis barrejar les teves infusions. Vull dir que s'aprofita tot.
1: Jo al vespre sempre em faig infusió. Doncs, del que sigui, farigola, romaní, m'ho barrejo, desmonium, tot un...
0: Ja.
1: Sí.
0: Clar, jo vaig començar a fer el carajillo directament, amb ratafia, herbes, i després vaig pensar, puc aprofitar i no es nota tan descarat, saps? Que agafes l'infusioneta, posat unes herbes que tinc a la nevera.
1: Ja està.
0: I ja està.
2: Bueno, la part del secret de la ratafia són aquests 40 dies de sol i serena, no?
0: Sí. I hi ha un secret molt important, que jo crec que és important, és l'amor que tu li poses en aquella ratafia. Penseu que cada dia has d'anar a mirar-te el pot. Sí. Ha d'estar sol i serena.
2: I li has de cantar una cançó, Esteve?
0: No, l'has de xinxullar.
2: L'has de xinxullar?
0: Xinxullar. Tu agafes el pot de 3 litros, l'agafes amb les dues mans, te'l plantes així a l'alçada del pit i comences a moure'l com si anessis fent rodones, val? Cap a un cantó i cap a l'altre.
1: Remenar amb cullera, no?
2: Com diria aquest de Vilassar, que és famós a Instagram, li dones un meneíto.
0: Pues sí, una xinxulladeta.
1: Una xinxulla, està bé la
0: paraula. A lo millor el meneíto en català li haurien de dir un xinxull. Un xinxull. Aquesta paraula és molt curiosa, però els de Santa Coloma la fan servir molt, i ho vaig aprendre d'allà.
2: Sí, tant i tant.
1: No l'havia sentit mai,
2: xinxull. M'agrada.
1: A mi també, m'agrada.
0: Has de xinxullar la ratafia cada dia o cada vegada que hi pensis, però és veritat que d'aquesta manera vas amarant tots aquells gustos, els vas movent.
1: Si tens temps, cada dia,
0: si no, pues...
1: dia sí, dia també.
0: Sí. Però és una manera també d'anar-te-la mirant i anar veient
2: veure com evoluciona, no? Si hi ha alguna anomalia, que no sé si sol passar o no.
1: Home, anomalies també t'has d'anar provant, a veure què tal com
2: es
1: va
2: quedar. Es pot provar durant el procés o no?
1: Sí.
0: Però penseu això, que l'envasarem ara per Sant Joan o Sant Pere, entre Sant Joan i Sant Pere. És les dates en què, en teoria, ja hem trobat totes les herbes que hauríem d'haver trobat. La tastarem o la filtrarem...
2: Per Sant Domingo.
0: Una mica més endavant. Ui. Per la Mare de Déu d'agost.
1: Doncs, sobre la mitjana.
2: La seva per Sant Domingo. Sí.
0: Per Sant Domingo o la Mare de Déu d'agost.
1: Sí, perquè si comencen ara... Si ara comencem, si el dia 13 es comença, pensa que per Sant Domingo ja està.
0: Per Sant Domingo ja la pots filtrar.
1: Per la Festa Major ja es podrà veure.
0: Llavors, un cop filtrada, la deixaríem en repòs i per Tots Sants ens la podem començar a veure que ja ha reposat.
1: Bueno, clar, això és molt interessant, que reposi.
0: I per Nadal és quan està millor. I d'un any per l'altre també,
1: I d'un any per l'altre també. Però el que passa és que no el dones
0: terme. El problema és aquest.
1: Perquè sempre quan...
2: Per això diuen 3 litres.
1: Quan ve gent a casa, un cop han acabat de dinar, pom, treus la botella. Això què és? Això és ratafia.
0: Sí.
1: Bueno, la provaré.
0: Ja t'ho pregunten.
1: Ja està. Si no l'agafes i la treus a la taula...
0: No has fet ratafia.
1: Diu, hòstia, però sí que ha baixat. La línia ha baixat. Mira, noi.
2: Per tant, els tempos són 40 dies, després...
1: Sol i serena,
2: es filtra.
1: Entre el sol i serena, anar xinxullant,
0: Anar xinxullant, i després es filtra a partir de l'agost.
2: Sí.
0: i es deixa reposar.
2: Val, és important deixar-lo reposar.
1: Sí, un cop filtrada, sí, perquè...
0: I un cop reposada encara l'hauríem de filtrar una miqueta més, perquè moltes vegades...
2: Un segon filtratge,
0: hi ha un segon filtratge.
1: Amb un drap de cotó.
0: Sí, quan la filtrem ho fem amb un drap de cotó, amb un filtre de cafè també va bé, si tenim aquelles...
1: Sí, però més el mateix, aquelles mànigues que feien corda de cucurutxo.
0: Oh, allò sí, també va molt bé.
1: Allò que en tinc una, a casa.
0: Sí. Sí. Bueno, doncs coses d'aquestes...
1: Que faig servir-lo per...
0: Que és lent, perquè clar, un filtre d'aquest estil que estem dient filtra molt a poc, però és que es tracta d'això, volem treure aquell pozo, sí, en català, com es diu, aquelles cosetes, aquelles brosses petitones, que pràcticament ni es veuen, però és curiós com hi són. Les plantes han anat deixant partícules petites. T'han de xinxullar, al final, allò... Està tot molt ben barrejat.
1: Bueno... Pues doncs... crec que ja...
2: Molt bé, escolta, molt interessant, eh? Jo és encara una cosa pendent que tinc per fer.
0: Bueno, ara, doncs, escolta...
1: Aquest any.
0: Tens anys, encara per endavant?
2: Sí, no.
1: Sí, no, amb ell va bé que li porti jo.
0: Ah, home, això no aprendràs mai,
2: això,
0: eh?
2: Això també.
0: No, ara convé que hi hagi gent jove que vagi practicant amb aquestes coses.
1: No, la gent jove hi va, eh?
0: Sí. I a més és curiós, perquè quan es tracta de fer tallers de licors, ostres, els homes apareixen, tu.
2: Ah, sí?
0: Fas tallers de plantes remeieres...
3: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. DJ Juanra in session.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

Ràdio Argentona, al 104.6 de la FM, tots els dijous i dissabtes, a les 9 de vespre, Argentona Hits Music, by DJ Juanra.

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes, màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb què ha acabat la jornada. Aquest dissabte oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó 14 cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
2: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenar-nos más de valor i de valentar-nos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó 14 per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als casos d'abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip V, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
8: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
9: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
8: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
10: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodeja amb la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
8: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi, a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
12: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
13: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3Cat Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
14: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
15: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
16: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente es ministro de Transportes.
17: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
16: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
18: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
16: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
19: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
16: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
20: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
16: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya, doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
21: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la Factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
15: Trescat Info.
0: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
22: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
2: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso, lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir, y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve, el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
4: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts, com l'economista Luis Alberto Arias.
5: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
4: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
23: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
24: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguida, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meterle preso al hermano. Una cosa terrible.
4: Las enquestas pronostican una votació frec a frec, vot a vot.
0: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica, i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
15: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
25: A
3: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
6: Contents per la victòria, per passar semifinals, és molt complicat. Sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils, i més aquí del seu camp, així que et dic, molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
3: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
7: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
3: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista, dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
15: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
9: Molt content, no?, al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
3: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info.
3: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, però crec que ahir va vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
3: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
25: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
3: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
15: L'actualitat esportiva a fons.
3: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
26: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado, en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
3: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a terres gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre, a la lliga femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la lliga diumenge que ve a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
3: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.

Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara...

0: Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
1: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització a l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
1: La visita del papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Bob, I think it's not that.
10: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
11: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del papa no en compraré.
9: Del papa no.
7: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
12: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
13: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
7: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
14: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han anat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat.

0: persona i són 2 metres per ser 80, 1,80 m per ser 80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
1: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
4: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
3: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAES. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
5: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
3: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
5: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
3: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO.
6: No!
3: La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
6: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
3: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín es el responsable de riscos laborals.
7: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicios logísticos de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
3: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc, desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural, que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
8: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
3: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
9: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
10: És bastant arbitrari, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
3: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
11: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: floreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapa Somnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món, que junts ens queda prop. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
2: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica García, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
3: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
2: L'ens comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
4: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Mura la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà. Ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
5: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
4: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
6: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
4: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
7: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del playoff pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest playoff, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a The Zone.
9: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo a la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
7: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
10: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
7: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Jvalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
10: 3CAT Info.
7: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
7: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
13: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
7: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per a la Champions de l'any vinent.
10: L'actualitat esportiva a fons.
7: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
14: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
7: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 4:15 de la tarda.
10: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez de la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora,
2: a llenar-nos més de valor i d'envalentar-nos un poc.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó 14 per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
8: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
9: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
8: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
10: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodeja amb la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
8: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi, a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
12: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Jané és la secretària general de la CGT Ensenyament.
13: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3CatInfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
14: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
16: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente es ministro de Transportes.
17: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
16: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
18: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
16: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
19: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
16: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
20: Instálala, que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
16: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya, doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
21: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
15: Trescat Info.
0: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
22: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
4: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve, el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
5: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
6: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
5: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
23: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
24: Es terrible para el país, una mujer que ha postulado 4 veces seguida, hija de un dictador que mató a su madre, ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano, una cosa terrible.
5: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins el 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
15: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobre un equip com a l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble i ens ha ficat les coses difícils, i més aquí del seu camp, així que et dic, molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
2: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
7: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
2: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista, dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
15: 3CAT Info.
2: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
9: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
2: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info.
2: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, però crec que ahir va estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps van estar molt millor i sí, van anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
2: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
25: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
2: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
15: L'actualitat esportiva a fons.
2: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
26: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado, en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
2: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a terres gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la lliga femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la lliga diumenge que ve a la pista de les Aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la lliga, doncs ni que ni munt. Ara em falta un altre, però bé, molt contentes.
2: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del playoff d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.
15: 3CAT Info. Són 1:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La

0: El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització a l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. 500.000 de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
1: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb 500.000 de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
3: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
1: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
4: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
5: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
1: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
6: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
7: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
6: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
8: Bob, I think it's not that...
9: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
8: It's not that attractive.
10: It's a fantastic area. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
8: Del Papa no.
6: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
11: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
6: Hi ha turistes que quan arribi el papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
12: Mirando solamente porque bueno, me gustaría ir el día que pero no voy a estar aquí en Barcelona, pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
6: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
13: Són 15.000, més de 15.000 banderes, les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
6: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
14: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous,

0: us agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estatunidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
1: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals dues dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAES. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
2: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra GAES se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
2: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
3: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín es el responsable de riesgos laborales.
4: Pero ha sido un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, pleno nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa, ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
5: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
6: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, perquè es tanquen trams, perquè s'obren trams.
7: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres i, per tant, tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja, a la tarda nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Cobreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestar, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapassomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens queda prop. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
2: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
3: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
2: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
4: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
5: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
4: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
6: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
4: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
7: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pasqual.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar al Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a DAZN.
9: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo a la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
7: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
10: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
7: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Jvalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
10: 3CAT Info.
7: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
7: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
13: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
7: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
10: L'actualitat esportiva a fons.
7: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
14: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
7: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 4:15 de la tarda.
10: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat a més d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortir del Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez de la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
2: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
8: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
9: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
8: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
10: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
8: Samper ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
12: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
13: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3cat.info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
14: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
15: 3cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritària a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
16: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
17: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
16: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
18: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
16: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
19: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
16: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
20: Instala-la que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de PP Vox. Por lo tanto, poques bromes.
16: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya, doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.

0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
1: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word. I ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
2: Trescat Info.
0: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
3: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
4: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
5: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
6: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
5: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
7: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
8: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
5: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
10: Contents per la victòria, per passar semifinals, és molt complicat. Sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife que ho ha demostrat avui.
9: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
11: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
9: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista, dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info.
9: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
12: Molt content, no?, al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
9: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info.
9: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara... la podem fer millor, no?
9: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions a Esport 3.
14: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
9: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
9: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
15: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado, en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
9: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs ni tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
9: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del playoff d'ascens a la segona divisió a Balaïdos contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó

0: discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
1: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
0: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
2: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
0: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
3: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
4: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
0: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
5: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
6: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
7: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
6: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
8: Bob, I think it's not that...
9: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
8: It's not that attractive.
10: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
8: Del Papa no.
6: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
11: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
6: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
12: Estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
6: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
13: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades a per Barcelona, comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
6: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
14: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les seleccions estatunidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el

0: cap de la diplomàcia de l'Iran, ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
1: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals dues dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
2: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra GAESA se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
2: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
3: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
4: Ha sido un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
5: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
6: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
7: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya, doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres i, per tant, tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: floreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestar, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens
2: queda prou. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
5: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
6: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
5: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
7: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
5: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
9: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
8: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest playoff, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a The Zone.
10: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
8: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
2: 3CAT Info.
8: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
8: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreieva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
2: 3CAT Info.
8: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
8: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez, en declaracions al Tot Gira.
13: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
8: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
14: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
8: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre a la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B Europa començarà a 4:45 de la tarda.
2: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocant endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortir del Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes...